1931, en aquells anys es va introduir en les càmeres un mecanisme per amortir el soroll del motor i una nova màquina de muntatge, la moviola, la qual cosa ajudava a donar més agilitat i dinamisme a les imatges. Won't you come see me, Queen Jane? L'edat d'or, després que Hollywood havia après els secrets del cinema sonor, va reprendre la filmació de pel·lícules de gran qualitat tècnica. Hollywood va gaudir d'una edat d'or entre el 1930 i el 1945.

0: als estudis. L'estudi més gran era la companyia Metro-Goldwyn-Mayer, que presumia de tenir més estrelles que el cel.
1: No, je ne regrette rien. C'est payé.
0: Es va especialitzar en productes de diversió familiar, alegres i elegants. La Paramount, en canvi, va estar fortament influïda pel cinema europeu i francès, i moltes de les seves obres tractaven de temes com la riquesa, el poder i les passions. No va produir pel·lícules perquè ella mateixa distribuïa les seves obres de productores independents, com Solomon Gombey i David Zennick.

0: Pluja d'estels.
1: A la Gran Depressió, una forma de donar als espectadors més pels seus diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal, A, es projectava en la mateixa sessió que la pel·lícula B, més senzilla i menys costosa. Moltes de les pel·lícules B eren rodades per companyies petites que filmaven una mitjana de 40 produccions a l'any. Les més famoses eren Republic i Monogram, que es va especialitzar en western i pel·lícules de tota classe.

les pel·lícules més importants van ser Les Jours Célèbres, 1939, de Marcel Carné. Més endavant, aquestes cintes van ser utilitzades i van desmoralitzar tant el poble francès que els alemanys no van tenir problemes a derrotar a França en la Segona Guerra Mundial. Les millors pel·lícules de l'època van ser dirigides per Jean Renoir, el fill del pintor impressionista Auguste Renoir. Va iniciar la seva carrera al final de l'època del cinema mut amb pel·lícules com Voliu salvar de les aigües i La bèstia humanitària, 1938.

Gràcies a aquesta tècnica, Renoir situava a l'espectador en el centre de l'acció, amb preses molt llargues i amb una gran profunditat de camp que mantenien totes les zones de la imatge perfectament enfocades.

el vero auge del cinema britànic. Durant un període curt a mitjans dels anys 30, el millor client de Hollywood va ser la Gran Bretanya. Però cal dir que la majoria de pel·lícules britàniques es feien amb un pressupost molt baix i amb molt poc de temps, perquè l'objectiu era complir els requisits de la llei de quotes, segons la qual el 20% del cinema projectat a les pantalles britàniques havia de ser de producció pròpia.

Bill Balcon, director de la Gainsborough Pictures, pensava que les ràpides pel·lícules de quota eren molt adequades per tractar temes locals. Per tant, Balcon va produir una popular sèrie de pel·lícules en les quals apareixien animadors tan famosos com Gracie Fields i Jesse Matthews, i aleshores van descobrir el millor director de Hollywood, el millor Hitchcock.

Hitchcock va ser un estilista increïble. Caramblent, influït per l'expressionisme alemany, planejava totes les escenes amb una precisió absoluta, de tal manera que el decorat, els actors, els angles de la càmera i fins i tot la música i els efectes de so contribuïssin a la tensió de l'argument. Es va esforçar tant a combinar el thriller amb la comèdia i el romanç en pel·lícules com Els 39 esglaons, que era el 1935, Alarma a l'Express, 1935 també, que quan va arribar a Hollywood tothom el coneixia com el mag del suspens. El primer llargmetratge americà va ser Rebecca, un melodrama carregat d'atenció que l'any 1940 li va suposar l'Oscar a la millor pel·lícula. La recordem?

Alexander Korda, director i productor nascut a Hongria, però educat a Gran Bretanya, també volia triomfar a Amèrica. La seva literatura i els seus excel·lents intèrprets podien produir pel·lícules dignes de les millors i competir en Hollywood. Inspirat per la fama internacional, li va suposar La vida privada d'Enric VIII al començament de les àmplies instal·lacions dels seus estudis i va convidar a grans directors com René Clair i Joseph von Stromberg a treballar amb ell.

algunes de les seves històries d'aventures imperials, com per exemple Les Quatre Plumes, 1939, va ser un fracàs rotund de taquilla. El 1938, Korda estava arruïnat i la indústria cinematogràfica britànica estava en una profunda recessió. Només la producció de documentals va continuar a bon ritme.

Fem una mica de salt en el temps. Ens n'anem al 1946. Casa de bruixes i la pantalla gran. El 1946 va ser el millor any de la història del cinema nord-americà, a quant a recaptació, però en pocs mesos Hollywood queia en una crisi motivada pel canvi d'hàbits de l'espectador i la ingerència. La ingerència del govern en el cinema. Després d'aquesta intromissió política, se'n deia la Casa de Bruixes.

El 1946 passaven pels cinemes nord-americans gairebé 100 milions d'espectadors cada setmana, la qual cosa representava una recaptació anual per la indústria de 1.700 milions de dòlars. Però al cap de poc temps, el cinema es va veure obligat a competir amb altres formes de diversió. Després de la Segona Guerra Mundial, molts nord-americans van deixar el centre de les ciutats i se'n van anar a viure a barris perifèrics. Si anteriorment era fàcil pel públic acostar-se caminant fins al cinema del barri, el canvi obligava a agafar el cotxe per anar-hi. I un cop conduint, tant era anar al cinema o a veure un partit de béisbol o futbol americà. D'altra banda, cada vegada més gent s'estimava més quedar-se a casa, tranquil·lament, mirant la tele. El rival més directe. El 1954, als Estats Units, hi havia més de 30 milions d'aparells.

mesura que el nombre d'espectadors minvava, els estudis van patir un increment dels costos de producció i els efectes d'un ordre judicial per la qual no podien tenir les seves pròpies cadenes de sales de projecció. Això suposava que ja no podien garantir la sortida dels seus productes i que havien de competir per l'espai de les pantalles per projectar les pel·lícules. Com a conseqüència de tot plegat, els estudis van haver de reduir despeses i retallar els guanys de tècnics i d'artistes.

Una pel·lícula boníssima de James Stewart i Donna Reed, Que bona és la vida, 1946, de Frank Capra. Un àngel, Henry Travers, evita que un banquer d'una ciutat petita, Stewart, es suïcidi la dinta Nadal. Aquest melodrama sentimental és la millor pel·lícula per sentir-se bé que Hollywood produí després de la Segona Guerra Mundial. Aquests espectacles optimistes foren aviat substituïts per pel·lícules més realistes i dures. Jo recordo que en una època regalava moltíssima gent aquesta pel·lícula, Que bello es vivir, per Nadal.

Una bona colla de directors, especialment els que havien filmat documentals de guerra, estaven tips de fer pel·lícules d'evasió i van començar a mirar dins la societat nord-americana a la recerca dels problemes que més amoïnaven. Per augmentar el realisme dels treballs, els directors nord-americans es van acostar als temes d'una manera semblant a la del neorealisme italià.

Van sortir dels estudis per rodar en exteriors i en llocs reals i en sovint van contractar actors no gaire coneguts en els papers principals. Però fins i tot les pel·lícules més realistes era normal que acabessin amb la conclusió que tot seria molt millor si el futur, si la gent vivia d'acord amb els valors tradicionals de Nord-Amèrica.

0: L'idealisme no té res a veure amb les pel·lícules pessimistes i de vegades brutals del que es coneix com cinema negre. El cinema negre, per exemple, és El falcó maltès, 1941, de John Huston. És considerat el primer representat del cinema negre nord-americà. S'hi presenta un món sinistre, dominat per l'ambició, la traïció, la luxúria i la por. En aquest ambient, ple de criminals de poca traça, dona fatals veterans de guerra, desesperats, polítics corruptes i detectius cínics, ningú no es podia garantir que el bé triomfés sobre el mal abans que acabés la pel·lícula. L'heu vista, L'Halcó Maltès?
1: Pluja d'estels.

L'estil del cinema negre s'adaptava perfectament a les històries ambientades a la gran ciutat. Les persones bones es deixaven arrossegar, a delinquir. Algunes històries eren narrades per mitjà de flashbacks que es muntaven amb l'ajuda de la veu en off del protagonista. L'atmosfera de perill aconseguia, amb angles de càmera exagerats, penombres i contrastos de llum i ombra, que es convertien fins i tot amb les coses més conegudes en un indret ple, ple d'amenaces.

La caixa de bruixes de Hollywood. Totes les pel·lícules de contingut social, com les del cinema negre, tenien bona premsa entre el públic i la crítica, però els polítics de dretes es molestaven que en les pel·lícules es critiqués obertament els rics i poderosos, tot acusant-los de corruptes i insensibles amb els problemes de les classes treballadores.

Els polítics més reaccionaris van qualificar com a antiamericans alguns directors que havien fet propaganda en favor de la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial.

0: El setembre de 1947, en plena Guerra Freda, un grup de funcionaris del govern nord-americà, conegut com el nom de Comitè d'Activitats Antiamericanes, va arribar a Hollywood per descobrir-hi qualsevol comunista infiltrat.
1: Pluja d'estels.
0: Més de 40 personalitats van ser interrogades per veure si coneixien algú que pogués ser comunista. Entre els testimonis que van cooperar voluntàriament amb el comitè, hi havia el magnat Louis Mayer, el productor Walt Disney i els actors Ronald Reagan i Gary Cooper.

Al final del 1952, el comitè havia fet una llista negra amb 324 intèrprets, guionistes i tècnics, entre els quals hi havia els directors Joseph Losey, Jules Dassin, l'escriptora Dorothy Parker i les estrelles Paul Mooney i John Garfield.

La llista negra va comportar la ruïna de molta gent de talent i la caça de bruixes va dividir profundament Hollywood. El resultat de l'atmosfera creada va significar la pèrdua de confiança i d'energia creativa que Hollywood necessitava per respondre al desafiament de la televisió.

la tecnologia a la pantalla gran. La televisió del 1950 només podia oferir programes en blanc i negre i per una pantalleta petita. Així doncs, els empresaris dels estudis van decidir que la manera d'atraure novament el públic era oferir produccions en pantalles grans i en colors brillants i so estereofònic.

0: Pluja d'estels.
1: El 1920 s'havien fet experiments amb projeccions en pantalla gran. Entre els sistemes inicials hi havia la Polyvision, desenvolupada per Abel Gance, però el primer sistema de pantalla gran que va aparèixer en els anys 50 va ser el Cinerama, desenvolupat originalment per l'entrenament dels pilots de les forces aèries durant la Segona Guerra Mundial. Que curiós!

una miqueta d'explicació del Cinerama. El Cinerama oferia una imatge d'una amplada molt superior a la convencional gràcies a les seves tres càmeres filmant des d'angles diferents. Les càmeres juntes, formant un arc, estaven perfectament sincronitzades i rodaven alhora. Després, les tres pel·lícules es projectaven sobre una gran pantalla semicircular, amb la qual cosa les imatges eren 6 vegades més grans que les convencionals. El públic va saltar al Cinerama, però la filmació era massa cara i laboriosa. Aleshores, la primera pel·lícula en CinemaScope va ser La túnica sagrada, 1953, dirigida per Henry Koster. En només 2 anys, la majoria dels cinemes dels països occidentals s'havien passat a la pantalla gran.

A Hollywood estaven convençuts que la millor manera de guanyar la partida a la televisió era oferir superproduccions en pantalla gran. A partir de Guerra i Pau, 1956, de Kim Vidor, els directors van començar a filmar una sèrie de superproduccions molt taquilleres, en les quals no s'estaven els decorats, repartiments estel·lars i milers d'extres. No s'estalviaven res.

François Truffaut estava realment impressionat amb l'ús d'aquesta tècnica que feien alguns directors de Hollywood, com Vicente Minnelli, Nicolas Ray, Douglas Sirk. Truffaut creia que els directors havien d'emprar la càmera com un mitjà per explorar de manera personal els temes escollits.

Un dels directors favorits de Hollywood era Hitchcock, que a més de signar totes les seves pel·lícules, hi apareix fugazment. Hitchcock va crear un món cinematogràfic propi en algunes de les seves pel·lícules, com La finestra indiscreta, Entre els morts, Psicosi i Con la muerte en los talones. Is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know it, you know it, sure.

Els Reis dels Trucs, com un intent desesperat de fer del cinema una experiència única, van sorgir moltes novetats. Es van provocar de cinema una cosa molt important, cinema amb olor. Es va fer aromatorama, sistema pel qual s'omplia la sala per l'aire condicionat de diverses olors segons l'acció de la pel·lícula. Això es va fer al Japó amb xocolat. Després, amb altres coses amb misteri, van posar un esquelet per tot el cinema que espantava la gent. Però tot això no va tenir massa èxit. L'important en el cinema era somiar, no les coses reals.

I ara podríem anomenar una actriu espanyola que també ens ha donat molta fama, molta força. Carmen Maura va arribar a la fama per la seva espontaneïtat i va donar a Pedro Almodóvar, el nostre estimat, en els seus moments de glòria més grans. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mujeres al borde de un ataque de nervios, La reina anónima... Tantes pel·lícules ha fet el Pedro Almodóvar. Volver.

0: Pluja d'estels.
1: En la dècada dels 60 va canviar molt i va haver-hi una nova visió del món. La societat occidental es va transformar profundament. La literatura, la música, la pintura i el cinema van reflectir les noves actituds sobre el sexe, la política i la moda. I els cineastes també van abandonar els mètodes emprats fins aleshores. I nosaltres, per acabar el programa, podíem parlar d'un actor que també ens agrada molt i que no l'hem nomenat, Carmen Maura primer. I ara toca Antonio Banderas. Doncs un altre dia continuarem parlant del cinema, perquè ens queda molt cinema americà, però com va ser el principi, hem hagut de llegir una miqueta d'història del cinema americà, com van començar tots.

I aquí hi ha un escrit que diu les 10 millors crítiques de tots els temps de totes les pel·lícules, i posa la primera, Ciutadà Kane. La segona, Centaures del desert. La tercera, Panther Patchouli a la Índia. I el 2001, Una odissea de l'espai. Aquestes són les més taquilleres abans, ara no ho sabem. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Avui sí que ens hem divertit, no com en l'Hormiguero, amb el Joan Bosch, l'Assumpta Vitòria, amb les històries i les músiques. Ho hem passat superbé. Gràcies, Joan. Disseny musical, Carla Ricard. I amb la col·laboració del nostre estimat, estimadíssim director, Joan García. Un petó. Adeu, amics. Adeu, gràcies. Adeu, adeu.

0: Pluja d'estels.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
1: Hola a tots i totes, avui estem en Radio Arenys i us volem fer un petit programet, no?, sobre anime. Estem aquí amb Dani.
2: Hola.
1: Miquel.
3: Hola.
1: Kyle.
4: Hola.
1: I jo, l'Aidan.

0: començarà el Kyle a presentar My Hero Academia.
1: Hola, sóc el Kyle, l'anime que més m'agrada ser Ranma, però l'anime que parlaré avui és My Hero Academia. Ara diré el resum d'aquesta sèrie. L'Izuku Midoriya és un jove sense poders en un món de superherois. Rep el do de l'heroi més fort del món, que el do es diu One for All, i ingressa a una prestigiosa acadèmia per aprendre a controlar la seva força i a combatre la Lliga de Villans. La meva valoració és un 8 de 10. Ho recomano per 12 anys. El dibuix és brutal i les lluites també. I és molt únic perquè es basa en l'amistat dels herois.

Hola, jo recomanaré Attack on Titan perquè m'agrada i el recomano perquè és una història apocalíptica en un món envoltat d'amors. La història és que a fora hi ha uns gegants que es mengen persones que es diuen titans. Al principi de història coneixerem els nostres protagonistes, l'Eren Yeager, l'Armin Arlet i la Mikasa Ackerman. La història comença quan un bon dia apareix un titan colossal que trenca el mur. Llavors comencen a entrar titans i els nostres protagonistes aconsegueixen fugir, però un titan es menja la mare de l'Eren. Llavors l'Eren s'enfronta a una aventura on jura que matarà tots els titans.

Vale. Benvinguts. Ara jo us parlaré d'una sèrie Pokémon, la qual m'agrada molt. Com sabeu, Pokémon és una saga ben possiblement que tot pràcticament tot el món hi coneix. Si parlem d'anime, jo us recomanaria aquesta sèrie per poder-hi passar el temps en família, la qual és Pokémon Sol i Luna, o Lluna i Sol, si la trobem en català d'alguna manera. Vale. Sol i Luna és una sèrie que li dona un toc nou al terme de la típica sèrie de Pokémon. En aquest cas, l'Ash, el qual és el protagonista, s'anirà a l'escola i anirà anant i aprenent a l'escola. Els episodis són divertits pels nens i poden donar alguna raó a per què passar el temps en família i aprendre coses noves. Us donaré una petita curiositat, el qual és que l'Ash ja havia anat a l'escola abans d'aquesta sèrie. En un episodi de la primera sèrie, l'Ash va anar a fer un examen a una escola Pokémon. Jo recomano aquesta sèrie i li dono un 8 de 10. Si voleu veure una sèrie més familiar o per fans de Pokémon, us agradarà molt.

0: ara és el torn del meu company Aidan Gómez.
1: Hola, com ja ben m'heu escoltat, sóc l'Aidan i el meu anime favorit és Demon Slayer, més ben conegut com a Kimetsu no Yaiba. Però avui no parlaré sobre aquest anime. M'agradaria explicar ben bon resum sobre Chainsaw Man, com ja ben m'heu escoltat en la cançó. Començo. En Denji és un jove en la misèria que reviu al fusionar-se amb la seva mascota, el dimoni motosserra Pochita. Convertit en un híbrid mortal, s'uneix a una organització del govern per caçar dimonis, mentre busca complir els seus desitjos més mundans. Fa poquet van fer la pel·lícula que va sortir el 19 de setembre del 2025 a Japó. Posteriorment, la plataforma Crunchyroll la va llançar per streaming el 30 d'abril del 2026, cosa que jo l'he vist unes 3 vegades més o menys. Jo li poso un 8 de 10 perquè surt molta sang, però m'ha agradat molt. La recomano veure per menors de 16 anys amb pares.

0: Hola, sóc la Lia i avui parlaré de Demon Slayer, el meu anime preferit. Demon Slayer va sortir en anime el 2019 i la primera pel·lícula Mugen Train va sortir el 2020. Aquest anime tracta del Tanjiro, un noi que va perdre la seva família a mans del Mutsan, el primer i més poderós dels dimonis. Tota la família va morir a l'acte, a excepció de Netsugo, que es va transformar en dimoni. Llavors, en Tanjiro té de trobar la cura per la Netsugo i per això té d'aconseguir sang dels dimonis més forts i vengar la seva família i els seus companys.
1: I fins aquí la meva secció.

Soc en Lu i avui us parlaré de Jujutsu Kaisen, una sèrie que m'agrada molt i us la recomano molt. Jujutsu Kaisen va d'uns mags que maten maldicions dolentes i salven persones. El protagonista es diu Yuji Itadori, que està de menjar un dit de dimoni per fer-se més fort i matar a un dimoni que es diu Suguna, que és el més fort de tots. I per cert, si us pregunteu on podeu veure aquesta sèrie, la podeu mirar a Netflix o a Crunchyroll. I fins aquí la meva secció. Adeu.

0: Hola, som en Luca i la Red i avui us parlarem de Toy Story 5, la nova pel·li de Disney.
1: Toy Story és una sèrie, pel·lícules i franquícia de mitjans de Disney que s'inicia amb la pel·lícula original de Toy Story l'any 1995, produïda per Pixar.
0: La història se centra en un grup de diverses joguines que cobren vida, encapçalat per un vaquer de joguina anomenat Woody i una figura d'acció anomenada Buzz Lightyear.
1: I fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat.

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Comparteix la música de Ràdio Arenys.

Molt bona tarda. Avui us parlaré sobre la nova pel·lícula de Spider-Man, Brand New Day. Començarem els personatges i els actors. Tom Holland com a Peter Parker i Spider-Man. La Zendaya com a MJ. En John Bernthal com a Punisher. Mark Ruffalo com a Hulk. Jacob Batalon com a Ned Leeds. I Sadie Sink com a un personatge que encara desconeixem. La pel·lícula continua la història després de No Way Home, que al final d'aquella pel·lícula en Peter aconsegueix salvar el multivers, però paga un preu enorme, que tothom oblida qui és el Peter Parker. No sabem com continuarà la pel·lícula i a veure què passa. Moltes gràcies. Adéu.

0: I fins aquí la secció i programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Adeu!
1: I per cert, us vull dir una cosa. Us teniu de mirar Demon Slayer i Jujutsu Kaisen. Són un 10 de 10.

0: La música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: No hi ha sardanes a tota hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més. Un dia que és Santa Angelina, Santa Anna i Sant Joaquim, Sant Jacint, Sant Olimpi, Santa Pompeia, Sant Simeó i Sant Valent, entre molts d'altres. Avui un dia que tenim coses a fer, si el temps ens ho permet. Ahir va fer una gotellada, avui veurem si la cosa hi torna. De moment s'està una mica més fresc, perquè ara en aquests moments tenim 23-24 graus i la cosa veurem si puja una mica més. Veurem per on te va tot plegat. Però bé, nosaltres ara seguirem amb sardanes, però abans dir-vos que avui a la tarda, aquest dematí, hi ha les visites guiades al port, ja sabeu que us heu d'inscriure a l'oficina de turisme. Tenim havaneres al carrer de la Perera, al carrer de la Perera a les 8 del vespre, amb la vella Lola, i les tardes infantils a les 6 de la tarda, als Jocs d'en Santi, aquí a la part nova coberta. I ara sí, ara ja ens n'anem directament a escoltar sardanes, i començarem com comencem aquests darrers dies. Per cert, avui és el darrer programa que farem així en directe de sardanes. Començarem una temporada de descans, però no patiu. Tindreu sardanes cada diumenge i en tindreu una mica més. Començarem igual a 11:45, quan acabi la missa, i tindreu sardanes fins a les 12 del migdia. És a dir, que hi sortiu guanyant. Nosaltres, avui sí, avui comencem amb una sardana de Francesc Marrós, amb motiu del seu 25è aniversari del seu naixement, i Francesc Marrós, nascut a Caldes de Malavella, va estrenar el desembre de 1965, a Lloret de Mar, la sardana Perla de Lloret. Una sardana que ens porta a la Copla Mediterrània i ens serveix, doncs, per començar aquest programa d'avui, de diumenge 26 de juliol.

Avui, si voleu ballar sardanes, teniu a Maçanet de la Selva a les 8 del vespre, la principal de Banyoles i la principal d'Olet. És una doble ballada de sardanes. A Premià de Dalt, a les 8 del vespre, teniu la Copla Maricel. I la ciutat de Manresa la trobareu a les 8 del vespre a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça de la Vila. També a Mataró, a la plaça Santana, trobareu a les 10 del vespre, o a les 10 de la nit, més millor, a la Copla Contemporània a la plaça Santana. I també a Malgrat de Mar, a 8:15, teniu la Copla Canigó. La Flama de Farners la trobareu a Blanes a 7:45. També a Pineda de Mar, a 7:45, trobareu la Copla Ciutat de Granollers. I a Calella trobareu la Copla Marinada a 7:45, també. Ja sabeu, doncs, si voleu ballar sardanes, i el temps ens ho permet, ja sabeu on te podeu anar. Ara us deixarem amb una sardana de Siegfried Galvany. Galvany, nascut a Cabrils, va néixer el 1936, ell tocava el piano, i a Blanes va estrenar, ara, per aquestes dates de Santa Anna i de Sant Joaquim, 26 de juliol, és festa major a Blanes, doncs va estrenar la sardana Blanes, Jardins i Foc. Una sardana que avui ens porta la Copla Prins.

I avui, si voleu veure gegants, doncs mireu, aquest de matí a Blanes teniu una trobada de gegants i gats grossos, igual que passarà a la tarda a Calonge i també a Parets del Vallès. En aquests tres llocs, doncs, festes patronals, doncs bé, hi haurà un seguici de gegants i gats grossos, Blanes, Calonge i Parets del Vallès. I ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà d'Emili Joanals. Joanals, nascut a Palafrugell el 1928, era un entusiasta de la trompeta i el setembre de 1996, a Calella de Palafrugell, va estrenar la sardana L'Ariadna i la Cristina, amb aquesta sardana que ens aporta la copla Costa Brava.

I si voleu veure castells, avui teniu castells a 11:45 del migdia a Salt, a la plaça Lluís Companys. Allà trobareu els castells de Barcelona, Marrecs de Salt, Tirallongues de Manresa i Xerrics d'Olot. També a Mollet del Vallès, Festa Major dels Gallecs. Trobareu a l'ermita Santa Maria dels Gallecs, a Mollet del Vallès, els castellers de Cerdanyola, Mollet i Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Això serà a partir de 12:00 del migdia. I a Sant Pol, a la plaça de la Vila, a 8:15, trobareu a les colles castelleres de Baix Montseny, Colla Castellera de l'Alt Maresme i Selva Marítima i Majaners de Guissona. Això serà, com us deia, a 8:15 a Sant Pol de Mar, que també estan en festa major, i Sant Jaume era festa grossa. I avui continuen, doncs, els actes. Ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà del compositor de Manresa, Joan Lázaro. Lázaro, que va néixer el 1944, tocava el piano i el violí. A l'abril del 2001, Lázaro va estrenar una sardana dedicada a uns amics. La sardana és l'Anna dels Ulls Encisadors. Una sardana que avui ens porta a la Cobla Montgrins.

la sardana que acabem d'escoltar, que us he dit que l'havia dedicat a uns amics, bueno, a la filla d'uns amics, per això es deia Anna, la dels ulls encidesadors. Doncs bé, ara anem per la sardana cantada. La sardana cantada d'avui és d'Enric Morera, amb lletra de Joan Llongueras. Aquesta sardana que escoltarem tot seguit de la mà de la Polifònica de Puig-reig es va estrenar al maig de 1921. I la sardana en qüestió és la sardana de la pàtria, que sona així.

I ara ens n'anem cap a l'Escala, perquè allà trobem les partitures de l'avi Xaixo, també conegut com Josep Vicenç. Doncs bé, l'avi Xaixo, que va néixer el 1870, era un entusiasta del tible, va estrenar el 1941 la sardana Rosada, una sardana que avui ens porta a la copla La Principal de l'Escala.

I ara ens n'anem cap a Cardona, perquè el 1989 va néixer Xavier Ventosa, un entusiasta del tiple. El novembre de 2023, a Agramunt, va dedicar una sardana a Cardona, i la sardana és Baldufa, una sardana que avui ens porta a la principal del Llobregat.

I a la recta final del programa ens n'anirem, no ens mourem de l'Alt Empordà, anirem cap a Vilajuïga, perquè el 1898 va néixer Jaume Bonaterra, i allà trobem les partitures de la sardana Vents de Car Roig, una sardana que es va estrenar a Portbou el 1976, bastant temps després de la seva mort. Doncs bé, Jaume Bonaterra va escriure aquesta sardana Vents de Car Roig amb la copla La Principal de la Bisbal.

Amb aquesta sintonia, doncs, posem punt i final al programa d'avui. Un 3 i fora, no hi ha sardanes a tot hores. A la vida del so hem tingut el company Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana. Una sardana de, també de Francesc Marrós, que va estrenar el 1980, al desembre concretament, que és la sardana Sardanistes de França. Una sardana que ens portarà avui la Copla Mediterrània. I abans d'acabar, com sempre, el pagès ens porta les seves frases fetes, que diu: la felicitat és interior, no exterior. No depèn del que tenim, sinó del que som. No hi ha res més interessant que la conversa de dos amants que estan callats. Nosaltres ara callarem per una temporada. No patiu, ja us he dit al començament. Nosaltres avui és el darrer programa així en directe d'Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora, però cada diumenge fins al 18 de setembre, que és quan tornarem, en principi, no, 19, que és diumenge, doncs aquí estarem. Escoltareu sardanes des de 3 quarts d'11 del matí fins a les 12, és a dir, que heu sortit guanyant una mica més de sardanes en aquesta sintonia, el 91.2 de Ràdio Arenys. Nosaltres ens retrobem al setembre. Ens veiem, que passeu un bon estiu.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!
1: Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits, a Conserva Cinera.

0: A Ràdio Arenys, conserva Cinera, els clàssics.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits, a conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

Thank you, good night.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits, a Conserva Cinera.

Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balneariTitus.com.

0: Ràdio Arenys. La primera, també amb bona música.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.

0: Comparteix la música de Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà aquesta setmana que ve, concretament dimecres i dijous, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura, que comptarà més amb l'homenatge dels emigrants extremenys a Catalunya i, en concret, de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista a la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza i Mérida i l'acte institucional tindrà lloc a l'auditori de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, tenim per endavant un diumenge que ha de tornar a ser de temps completament tranquil i més aviat asserenat. Quatre núvols poc importants al llarg d'aquest matí a la costa, també en alguns racons de l'interior de Tarragona, com la Conca de Barberà, però seran núvols que es desfaran de seguida. Aquesta tarda algun de prim, algun núvolet bàsicament decoratiu, i no tindrem avui tempestes ni cap mena de ruixat. I la temperatura força dual, matí que torna a despertar més aviat fresquet, especialment al Pirineu i a l'interior, però en canvi la tarda serà més calorosa que ahir, sobretot a l'interior de Girona i al Pla de Lleida, passant fàcilment dels 30 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa.
1: I en cultura, l'Esmart Centre de Santa Bàrbara al Montsià acull avui una xerrada a càrrec de l'investigador Joan Baptista Beltrán Reverte per homenatjar els veïns de la Plana que van patir l'infern de Mauthausen. Des de la Plana, Ràdio Tere Giner.
3: Efectivament, la xerrada focalitzarà l'atenció en el destí dels quatre veïns de Santa Bàrbara deportats als camps de concentració de Mauthausen: José Muria Moliner, Joan Bel Saragossa, Gabriel Cid Muria i Juan José Valls Aixalà. Aquest últim, l'únic que va sortir amb vida. Escoltem Joan Baptista Beltrán Reverte.
4: Ell va entrar, el de Muria Molina, va ser el primer que va entrar el 27 de setembre de 1940. Juan Bel Saragossa i Gabriel Cid Muria entren junts. Ells van fer el viatge des de França fins a Mauthausen junts. I van entrar el dia 11 de desembre de 1940. I després està el Juan José Valls Aixalà, que va entrar el dia 26 d'abril de 1940. 1941, este és. I després el que està ja que dir també és que tots moren, només se salva el Juan José Valls Aixalà.
3: Beltrán Reverte és autor d'obres de referència com Viatge a l'Infern Nazi, Els deportats de Xerta, Josep Maria Brull i Solares, De Tortosa a Mauthausen, Un viatge sense retorn, o el recent estudi que està portant a terme sobre els deportats d'Alcanar.
1: I en els esports, Barça i Lleida es veuen avui les cares a la final de la Lliga Catalana a CB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys, la primera.

3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà aquest dimecres i dijous la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura, que a més comptarà amb l'homenatge dels emigrants extremenys a territori català i en concret de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista a la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza i Mérida. L'acte institucional tindrà lloc a l'auditori de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. El cap de govern signarà també dijous un protocol de col·laboració amb el consistori extremeny per impulsar la protecció i projecció conjunta del Teatre Roma de Mérida i el Teatre Tàrraco de Tarragona. I d'altra banda, el Consell Comarcal de la Garrotxa demana fer una frenada en el creixement de població perquè la comarca està al límit del que es pot permetre. De fet, el president de l'ENS, Albert Danés, avisa que cal repensar el model perquè hi ha massa gent i els serveis públics no estan dimensionats a la quantitat de persones que han arribat al territori durant els darrers anys. Canviem de tema. Els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les tres campanyes anteriors marcades per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al camp de Tarragona. I la campanya anual Deixa't prendre el pèl es tornarà a dur a terme avui a Cambrils, en el que serà ja la desena edició. Es tracta d'una iniciativa solidària que cada any es dedica a una causa diferent. Des de Ràdio Cambrils, més detalls, Marga Mallol.
3: Cambrils es tornarà a deixar prendre el pèl aquest diumenge 13 de setembre al Passeig Marítim. 43 professionals de la barberia, perruqueria o massatge oferiran els seus serveis i tot el que s'aconsegueixi es destinarà a l'Associació Autisme Cambrils. Una de les seves membres, Mireia Font, ha explicat que instal·laran una carpa sensorial perquè tothom pugui saber com se senten aquestes persones.
4: És, bueno, una invitació perquè puguem notar, puguem sentir durant uns moments el que poden experimentar ells un dia qualsevol, en qualsevol moment, ja sigui al carrer, sigui a l'escola, sigui anant a comprar.
3: En les 10 edicions de la campanya Deixa't prendre el pèl s'han recaptat vora els 150.000 euros. Enguany i en porten 6.000.
2: I en els esports, en bàsquet, avui Barça i Lleida es veuen les cares a partir de les 12 a la final de la Lliga Catalana, que es disputa a Tarragona. En futbol, ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots vosaltres. Ens preparem per celebrar aquesta Eucaristia, que també l'escoltem per la ràdio, a la presència de Déu, nostre Senyor, amb un cor humil i penedit. Vós, que heu vingut a buscar els qui s'havien perdut,

0: Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu a dalt del cel. Pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit en Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres, vós que seieu a la dreta del Pare. La nostra súplica, vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vós sou l'únic sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria del Pare. Preguem. Mireu-nos, o Déu, que ho heu creat i governeu tot. Feu que us servim de tot cor i que experimentem la vostra acció salvadora. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu regna l'unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
1: Lectura del llibre de Jesús, fill de Cira. És odiós irritar-se i guardar rancúnia, però el pecador ho fa i no vol apaivagar-se. El venjatiu toparà amb la venjança del Senyor, que li demanarà compte rigorós dels seus pecats. Perdona als altres el mal que t'ha fet i Déu et perdonarà els pecats quan el preguis. L'home que irrita contra un altre home, com pot esperar que el Senyor li retorni la salut? No s'ha compadit d'un home com ell i ara s'atreveix a pregar pels seus propis pecats? Si ell, que és de carn i ossos, guarda rancúnia, qui li obtindrà el perdó quan haurà pecat? Recorda la fi que t'espera i amainarà la teva enemistat. Pensa en la mort i guardaràs fidelitat als manaments. Recorda't dels manaments i no seràs rancorós amb els altres. Pensa en l'aliança de l'Altíssim i no tindràs en compte l'ofensa rebuda. Paraula de Déu.

Beneeixi el Senyor, ànima meva. Del fons del cor, beneeixi el seu sant nom. Beneeixi el Senyor, ànima meva. No t'oblidis dels seus favors.

Ella et perdona les culpes i et guareix de tota malaltia. Rescata de la mort la teva vida i et sàcia d'amor entranyable.

no sempre acusa ni guarda de rancúnia sense fi. No ens castiga els pecats com mereixíem. No ens paga com deuria les nostres culpes.

El seu amor als fidels és tan immens com la distància del cel a la terra. No llença les nostres culpes lluny de nosaltres, com de l'Orient és lluny de l'Occident.

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix. Mentre vivim, vivim per al Senyor. I quan morim, morim per al Senyor. Per això, tant si vivim com si morim, som del Senyor. Ja que, si Crist va morir i va tornar a la vida, va ser justament perquè havia de ser sobirà dels morts i de vius. Paraula de Déu. Sí.

El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: «Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m'haurà fet?» «Set vegades?» Jesús li respon: «No et dic set vegades, sinó 70 vegades 7. Per això passa amb el Regne del Cel com amb un rei que va voler demanar comptes als que ocupaven els llocs de govern. Tot just començava, ja li van presentar un dels seus ministres que li devia 10.000 milions. Com que no tenia res per pagar, el rei va manar que venguessin tots els seus béns, i ell mateix amb la seva dona i els seus fills es venguessin com a esclaus per poder pagar el deute. Però ell se li llança als peus i li deia: «Tingueu paciència i us ho pagaré tot». Llavors el rei se'n compadí, el deixa lliure i li perdona el deute. Quan sortia a trobar un dels seus col·legues que li devia uns quants diners, l'agafà i l'escanyava dient-li: «Paga'm tot el que em deus». L'altre se li llançà als peus i el suplicava: «Tingues paciència, ja t'ho pagaré». Ell no en va fer cas i el va tancar a la presó fins que li pagués el deute. Els altres col·legues, en veure-ho, se n'entristiren molt i anaren a informar el rei de tot el que havia passat. El rei el cridà i li digué: «Que nens de mal home, quan tu em vas suplicar et vaig perdonar tot aquell deute. No t'havies de compadir del teu col·lega com jo m'havia compadit de tu?» Llavors el rei el posa en mans dels botxins perquè el torturessin fins que pagués tot el deute. Això farà amb vosaltres el meu Pare Celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà. Paraula del Senyor.

Es diu l'apòstol Sant Pau, tant si vivim com si morim, som del Senyor. I un dels aspectes de la vida en els quals es manifesta de manera més patent que Jesús és el Senyor per a nosaltres és en la capacitat de perdonar. Perdonar de tot cor és quelcom que per nosaltres és difícil. Ens poden ajudar les reflexions, per exemple, les del llibre de Jesús, fill de Cira, que ens recorda que si Déu, nostre Senyor, ens perdona, per què no he de perdonar jo? Si Déu es compadeix de mi, per què jo no me compadeixo? És també el mateix que Jesús ens diu. També ens fa l'altra reflexió. Recorda el dia de la teva mort i això t'ajudarà a perdonar. També és cert que el recordar que som mortals i que hem de morir ens ajuda a tenir el cor més lliure, perquè moltes coses a les quals els donem molta importància quan algú mor o el dia que moriguem nosaltres perden totalment la seva importància. I això ens dona llibertat i dius, per què no perdonar? Tanmateix hem de morir. Per què estic atrapat en coses que són secundàries i no visc allò que és essencial? Però, malgrat aquestes reflexions, perdonar ens costa. Podem dir que perdonem, però moltes vegades ens guardem una mica, diria, rancúnia o una sensació com de justícia, de que aquella persona té un deute amb mi, jo li perdono, però té un deute. I aquest deute vull que el pagui. Que el pagui, encara que sigui demanant-me perdó, restituint el que ha fet, d'alguna manera, amb les seves disculpes, demostrant que ha canviat, i fins i tot arribem a pensar, bueno, doncs no m'he demanat perdó, almenys que pateixi tot allò que m'ha fet patir a mi o més. I així ens sentim tranquils, ha pagat el seu deute. Jesús utilitza molt bé l'expressió quan parla de culpa, és un deute, sentim que l'altre té un deute. Quan raonem d'aquesta manera, estem a un nivell humà. Humà en el sentit de com som els homes, que som, no oblidem mai, éssers caiguts. Caiguts en el pecat, des de l'origen. Per tant, la nostra naturalesa humana té un punt de caiguda que no la podem oblidar. Quan raonem d'aquesta manera, estem a un nivell, jo l'anomenaria animal. Però si vivim i morim per al Senyor, si el Senyor Jesucrist és la nostra vida, la nostra força, brolla del nostre interior un amor, una fortalesa, una llum, que són poderosos i són aquesta llum i aquesta força les que em permeten perdonar. I a la mesura que el Senyor Jesucrist regna en mi i viu en mi, el perdó brolla. Jesús ens donarà la raó en un moment, ens donarà l'explicació de tot això, dient-nos que el vostre Pare Celestial fa sortir el sol sobre bons i dolents i envia la pluja a justos i injustos. Quan perdoneu, us assembleu al vostre Pare Celestial. Esteu revestits de la força del mateix Déu Altíssim. Però és real, és veritat també que arribar a aquesta comunió tan profunda amb Déu no és cosa d'un dia ni de dos, és un camí. És el camí on han arribat els sants, però és el camí on nosaltres aspirem a arribar-hi. Amb la paràbola que Jesús ens conta avui, Jesús ens vol indicar que si prenem consciència
del perdó que Déu ens atorga, que ens ha perdonat coses molt més grosses de lo que nosaltres podem imaginar, que moltes vegades no som conscients de la gravetat i de la significació del pecat en la nostra vida. Si no som conscients, tampoc podem apreciar la grandesa del seu perdó. Però si interioritzem que el perdó de Déu és profund, que ha perdonat allò que no mereixia ser perdonat, que ha pagat el deute morint en una creu, si som conscients d'aquesta realitat i que l'amor de Déu, quan perdona, perdona de veritat, Déu no es guarda res. Quan Déu perdona, ens torna a crear i sempre ens dona noves oportunitats, perquè sempre podem canviar i sempre podem ser millors. Quan prenem aquesta consciència i aquest amor misericordiós de Déu habita en nosaltres, aleshores brollarà també de nosaltres el perdó a l'altre. Quan perdonem de tot cor, ja rebem recompensa aquí en la terra. Ens dona felicitat, ens dona llibertat, perquè ens fa ser el que som en la nostra essència més íntima, més pura, més neta. Ens fa ser fills de l'Altíssim. Demanem avui a Jesús el Senyor que ens otorgui la gràcia del saber perdonar, que ell sigui el Senyor de les nostres vides, que ell visqui en nosaltres. I recordant paraules de Sant Francesc d'Assís, si ens trobem que no podem perdonar perquè som tan febles i pecadors que no podem, doncs almenys no fem mal a la persona que ens ha ofès. Si no el pots perdonar al teu germà, doncs no li facis mal.

0: Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare, per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia com deien ja les Escriptures i se'n pujà al cel on seu a la dreta del Pare i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant que el Senyor infon la vida que procedeix del Pare i del Fill i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat que parla per boca dels profetes i en l'Església que és una santa, catòlica i apostòlica professo que un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Preguem al Pare per l'Església i pel món sencer tot dient escolteu-nos, Pare.
1: Per l'Església, perquè sigui instrument de perdó i de reconciliació enmig de la societat i donar així un bon testimoni de Jesucrist. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per tots els pobles del món, per aquells que són víctimes de catàstrofes naturals o de guerres i altres injustícies, perquè tinguin el consol de Déu, l'ajut dels altres països i creixi entre ells la solidaritat. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per la terra i per totes les criatures, perquè per tot arreu hi creixi la sensibilitat per la cura de la casa comuna i esdevinguem constructors de justícia i pau. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per totes les persones que pateixen per la pobresa, per la malaltia o per qualsevol mena d'abús o de violència, perquè Déu les protegeixi i la seva situació ens mogui a actuar per a una societat més justa. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyens. I avui farem menció especial per Rosa Girbal i per Josep Maimí. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment, per nosaltres, perquè vivint amb Jesús, aprenguem a perdonar de tot cor els que ens han ofès o ens han fet mal. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la nostra pregària i veniu-nos amb el vostre amor. Per Crist, Senyor nostre.

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare omnipotent. De vos, Senyor, ve la pau. De vos ve que ens dediquem sincerament al vostre servei. Doneu-nos de venerar degudament amb aquesta ofrena la vostra majestat i feu que tots els que participem d'un mateix sagrament tinguem un sol cor i una sola ànima. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Ell, amb el seu naixement, renovà la naturalesa caiguda, amb la seva mort esborrà el pecat, ressuscitant ens donà la vida i pujant a vos, Pare, ens ha obert les portes del cel. Per això amb els àngels i els sants cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient...

Sóc realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient acció de gràcies el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial».

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, oh Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i en particular dels nostres germans Rosa Girbau i Josep Maimí i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, a l'unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Fidel somenament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau.

Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. No som digne que entreu a casa meva, digueu només de parar.

Nen, que no es domini el nostre propi instint, sinó la gràcia salvadora, per Crist Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Que tingueu un bon diumenge, també els que heu seguit la missa per la ràdio. Aneu-vos-en en pau.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, al 91.2 de l'FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Marta!
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys.

Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, al Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Molt bon dia, benvinguts a la nova temporada del Dominical. Avui comencem la 33a temporada d'aquest programa dels diumenges. Avui, 13 de setembre, sé que sou molts els que heu preguntat quan torna el Dominical. Doncs mira, avui som aquí amb un dia radiant, amb un dia que la calor ha frenat una mica, amb una miqueta de garbí. Estem a 26 graus a Arenys de Mar i fa bon dia per passejar, no fa aquestes calorades que ens han presidit durant tot el mes d'agost, i també és un bon dia per anar a la platja. Avui, aquest Dominical, us recomano que l'escolteu, sempre ho feu, però perquè donarem algunes informacions innovadores. I començo per aquí, perquè les notícies van primer. Avui s'anunciarà, i avui anunciarem, que per primera vegada a Arenys de Mar un veïnat votarà, farà una votació, una votació popular per decidir si un carrer té un sentit o doble sentit. Es tracta de l'Avinguda Canalies, on el veïnat no s'acaba de posar d'acord sobre si les obres que ara s'han de fer per reconstruir el ferm, que havia quedat molt malmès per els camions de pas de les obres del Bareu, doncs si aquest carrer ha de tenir un sentit de circulació, com té ara, un sentit de circulació i aparcament, o bé n'ha de tenir dos sentits de circulació i, en canvi, es perd l'aparcament. Aquesta votació popular es començarà a fer a partir d'aquest dimarts, el dimarts, dia 15 de setembre, i es podrà fer de diverses maneres, també telemàticament, però també personalment aquí al Calissai, i es votaran durant 5 dies, del 15 de setembre, és a dir, des de dimarts fins al dia 20, és a dir, fins diumenge. Amb la qual cosa, tots els veïns i veïnes que siguin propietaris de l'àrea urbanística, de l'urbanització de Canalies, tindran dret a votar sobre si el Rial de Canalies tindrà un sentit de circulació, com ara, i manté l'aparcament, on tindrà dos, i llavors s'eliminarien les places d'aparcament. Malgrat que el reglament municipal diu que aquestes consultes no són vinculants, segons es pogut saber el Dominical, el govern s'ha compromès a que ho sigui, és a dir, que el resultat d'aquesta votació popular sigui vinculant i s'acabi aplicant. Això ve perquè l'empresa Metrobacesa, que és la que ha fet diverses construccions al Bareu, havia fet malbé el ferm del Rial Canalies i ara ha donat 60.000 euros a l'Ajuntament perquè es pugui refer aquest ferm. I aprofitant aquesta obra, s'ha de decidir si el carrer s'ha de mantenir com ara, amb un sol sentit, o n'ha de tenir doble sentit de circulació. Tots els veïns i veïnes de Canalies estaran citats, doncs, a aquesta consulta popular a partir de demà passat, de dimarts, fins al dia 20 de setembre. Tota una setmana, pràcticament 5 dies de votació per decidir aquesta qüestió. Avui parlarem amb el president d'una de les comunitats de veïns del Rial Canalies perquè ens expliqui, doncs, com ho estan agafant això. Hi ha hagut consultes a Arenys? Sí, però no hi ha hagut mai una consulta tan particular en un barri. I, per tant, això sí que és pioner, això és la primera vegada que passa. Recordeu que hi va haver consultes sobre si el xifrer havia de ser ajuntament. També hi va haver consultes sobre el tema de les clarisses. En fi, hi han hagut diverses consultes, però a Arenys de Mar, però eren genèriques i estava convocat tothom, tota la vila. Doncs ara no. En aquest cas, serà els propietaris de l'urbanització de Canalies els qui estaran citats a aquesta consulta popular a partir de dimarts i fins diumenge. Després us en parlarem d'això. I abans, diversos comentaris. Ha passat aquest mes d'agost i aquest mig setembre i avui, doncs, es produirà l'adeu del rector Jordi Pasqual, que no fa ni un any que va assumir la rectoria d'Arenys de Mar, d'Arenys de Munt i de Sant Iscle. Doncs avui a les 12 hi ha la darrera missa que el rector Jordi Pasqual que un celebrarà a la parròquia de Santa Maria. I, segons tenim entès, al final d'aquesta missa, cap a 3:15 aproximadament, doncs el Consell Pastoral i altres li faran una entrega d'alguns regals en agraïment a aquest any mal comptat en què ha estat aquest rector. I a partir de dimarts, doncs, entra ja el nou rector. Un rector que ja fa dies que corre per la vila i que té 73 anys i que començarà, doncs, a fer la seva feina com a rector de les tres parròquies, d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle, en Pere Domènech, doncs, a partir de dimarts. Mirarem, tot i que ja sabem que va passar per les micròfons de Ràdio Arenys la setmana passada, doncs mirarem a veure si la setmana que ve el podem convidar i pot estar aquí en els nostres micròfons. I què més passa? Doncs ahir mateix, i ara els que ens esteu seguint pel Facebook, com sempre, podreu veure les imatges, ahir mateix ja van començar a entrar els nous inquilins dels pisos de lloguer assequible al Rial del Bareu. Els veïns i veïnes que aquesta setmana passada ja van rebre les claus de mans de l'alcalde Stanis Fors, doncs ahir ja començaven a traginar mobles, caixes amb roba, etc. I van entrar. Ja, segons tenim entès, d'aquests 50 pisos, hi ha 3 famílies que ja hi viuen. Però alerta, hi viuen sense aigua i sense llum, perquè aquests dos serveis, tant l'aigua com la llum, els han de donar d'alta els propis inquilins. És a dir, els hi han donat la clau, però no els hi han donat l'alta de servei d'aigua i llum. I, malgrat que hi han entrat a viure perquè a alguns se'ls hi acabava el lloguer que tenien en el pis on la vivenda on ocupaven ara, doncs ara estaran els dies que calgui fins que tant la companyia elèctrica com la companyia d'aigua els hi doni el comptador i puguin connectar-s'hi. No vol dir que no arribi ni la llum ni l'aigua aquí. Vol dir que cada pis ha de tenir el seu comptador d'aigua, de llum, i s'ha de donar d'alta. Això, doncs, trigarà el que trigarà, però ara, de moment, els veïns ja fa unes hores, un parell de dies, que comencen a entrar les seves pertinences. Per tant, benvinguts en aquests 50 pisos. I just al costat, d'aquests pisos, a la confluència del rial asfaltat amb el rial de sorra, doncs l'Ajuntament ha col·locat un senyal que adverteix que si baixa la riera no s'ha de circular amb el cotxe, cosa que és molt evident, però han posat aquest senyal, benvinguda aquest senyal, però alerta, perquè aquest senyal l'han posat tan maldestrament que està quasi en el mig de pas dels cotxes. I aquí que hi passaven dos cotxes, o sigui, quan aquí en aquesta confluència no passen dos cotxes pel rial de la sorra, però un cop arriben a la part asfaltada, aquí sí que poden intercedir dos cotxes. Doncs com que han posat el senyal aquí al mig, només passa un. Bueno, això s'arregla ràpid, perquè fas el forat una mica més avall, al costat de l'altre senyal, i ja estàs. L'altre senyal, per cert, és un senyal de perill, que diu alerta perill. No sabem si és perill de senglars, perill de maremoto, perill de que xoquin els cotxes, però ara ja està aclarit amb aquest altre senyal, que si baixa la riera, no circuleu. Val? Doncs se la podien haver, en fi, un metre i mig i ja això. Però vaja, és que sempre volem l'excel·lència. Però és clar, és que Arenys som el poble de les 7 ciències i ens agrada aquestes coses, que les coses vagin bé. Més coses. El tema de la brossa, aquest, el darrer ple de juliol, ja es va aprovar una ampliació del cost de la recollida de brossa, més de 600.000 euros més del que estava previst, val ja la recollida de la brossa. I sembla que va bé, que el cop de l'estiu, on la població passa de 17.000 actual als 30.000 per les segones residències i els visitants, sembla que s'ha mantingut l'aportació de la brossa ben donada del 79%. Hem baixat del 82, que era durant l'hivern, al 79. Per tant, està bastant bé. Està bastant bé. Però, tot i amb això, continua havent-hi molt d'incivisme. I la gent, com que no troba els contenidors, doncs deixa les bosses d'escombraries llançades de qualsevol manera, a qualsevol cantonada. I això què provoca? Que Pumba, que els senglars, Pumba és el senglar del Rei León, doncs els senglars estiguin doncs, campant el seu... per la seva... I en els que esteu seguint-nos al Facebook podeu veure aquest vídeo on es veu uns senglars petits que en aquest cas no es veu, no s'aprecia, però el senglar s'encara amb un gos que l'està abordant. Llavors el senglar se'n va cap allà, el mira, mira el gos i li diu, però tu de què vas? No? I què busquen aquests dos senglars petits? Doncs busquen justament això, les bosses que habitualment la gent incívica deixa al costat de papereres, utilitzant papereres com si fossin contenidors o en cantonades. Sembla que l'Ajuntament ha començat a posar bastantes multes sobre aquesta qüestió. Veurem quantes són, perquè avui ve l'alcalde i li preguntarem. Més coses. Perquè us parlo dels senglars, però també us vull parlar de tres clàssics que hem vingut parlant durant aquest estiu i que continuen igual, o pràcticament igual. El pas del Rial de la Serp, un pas que habilita, quan això estava arreglat, a que els cotxes, o que aquest, la platja del Cavalló, l'aparcament de la platja del Cavalló, deixés de ser un cul de sac. Bé, doncs ha estat tot l'estiu que els serveis de medi ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar no li ha donat la gana d'arreglar. Diguem-ho clar. O sigui, han estat 4 mesos obviant que això és un problema. Ja ho vam dir a l'últim programa. Ves que no sigui que com que hi ha una empresa privada que treu lucre aquí al costat, aquesta empresa privada, pel seu negoci privat, hagi demanat a l'Ajuntament que no hi passin cotxes. I l'Ajuntament, pel que sigui, hagi accedit a que això no s'arregli perquè no perjudica un negoci privat. I, en canvi, estàs perjudicant a 800 persones o més que en fi, podien utilitzar aquesta via d'escapament, aquesta via de sortida, sobretot pels que som d'Arenys que la coneguem. Doncs bé, en lloc d'arreglar això, han posat aquestes tanques blaves, perquè, clar, això ha sigut el caos tan absolut que els cotxes aparcaven aquí, davant del pas del sota de la via del tren, perquè com que això està inutilitzat, doncs bé, felicitats. Ara sí, els 5 tècnics de medi ambient aquest hivern començaran a plantar arbustos i tamarius i a naturalitzar la platja, perquè primer són les plantes i els animals abans que les persones. Sembla que tinguin aquesta premissa. Bé, ens van dir que no ho arreglaven perquè, clar, la pluja... Si no ha plogut, senyores i senyors. Apenes ha plogut. En fi, una vergonya. Doncs hem estat aquest estiu amb el Rial de la Serp, amb el Cavalló absolutament inhabilitat. I el que continua igual és el Parc dels Països Catalans. Ja portem un any i mig que aquest parc s'havia d'haver inaugurat ara fa, en fi, 9 mesos, i continua amb aquestes tanques en obres. Ens diuen que probablement al mes d'octubre aquest parc s'obri, finalment. Veurem, veurem. Mentrestant, les plantes creixen ufanoses i aquest parc, doncs, que està bé, ha quedat molt bé, doncs la gent no pot fer ús. Un parc que, per cert, va costar 600.000 euros. Que hi ha dies que aquí no els cobrem. Ens quedem amb mig milió. En fi, Si és veritat que això ara a l'octubre s'inaugura, serà una magnífica notícia. I aquesta setmana ha vingut la directora general de Transport Públic, la Susi López, a presentar-nos que el bus d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt, que va a l'Hospital de Mataró, també treballarà a la tarda. Sí, amb horari de tarda. I també que serà un bus adaptat. La Montse Roig, que és una de les persones amb dificultat de mobilitat, ens ha enviat aquest àudio perquè està molt contenta d'aquest bus sigui habilitat. Escoltem-la.
1: Bon dia. Mira, soc la Montse d'Arenys de Munt. Escolta'm, mira, que si em podeu posar una cançó per tothom, perquè hem aconseguit que hi hagi accessibilitat en l'autobús d'Arenys de Munt, bueno, passant per Arenys de Mar, fins a anar a l'hospital o al tanatori de Mataró o on s'hagi d'anar. Però bé, és perquè doncs, tots els que hem estat batallant, doncs, l'alcalde d'Arenys de Munt, l'alcalde d'Arenys de Mar, la Teresa Verdura, en Van León, en Ramon Casas, gent que em deixo, bueno, tots, en Víctor, doncs, i tothom, els que anem en cadira, Arenys de Munt jo mateixa, l'Òscar... Bé, tothom, no vull deixar gent perquè és que em deixaria el nom de la gent, però bueno, prop de tothom, que hem aconseguit accessibilitat ja. Val? Doncs ara, una cançó. Val? Moltes gràcies, bon dia.
0: Gràcies, Montse, per aquest comentari. Després et posarem la cançó, que la dedicarem a tots els que podran gaudir a partir de demà d'aquest bus adaptat, però, com tot, hi ha una cara i una creu. La cara és aquesta, la que acabem d'explicar, que hi haurà bus a l'hospital i al tanatori de Mataró, també per les tardes, i que serà un bus adaptat. La creu és que va venir personalment la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a dir-li a Ana Maria León, la que ha recollit milers de signatures per portar, perquè hi hagi un bus d'Arenys a Can Ruti, doncs la pròpia consellera li va dir a Ana Maria León, a l'Ateneu, que aquest mes de setembre hi haurà aquest bus directe des d'Arenys de Munt, Arenys de Mar, a Can Ruti. Va venir la directora general de Transport Públic, la senyora Susi López, i no va dir res al respecte d'aquesta promesa de la pròpia consellera. Avui som 13 de setembre. 13 de setembre. Encara queden 17 dies perquè acabi el mes i, per tant, 17 dies perquè la consellera compleixi la seva paraula, que va dir que al mes de setembre hi hauria aquest bus directe d'Arenys a Can Ruti. Esperem que així sigui, perquè, si no, mereix un semàfor vermell, una targeta vermella claríssima, perquè ens han enredat a tots, començant per l'Ana Maria León i les 20.000 firmes que l'avalen a la seva petició. I per últim, home, un clàssic, les Clarisses. Les obres de les Clarisses. Com van les obres de les Clarisses? Aquest estiu hi va haver una visita d'obres on diferents polítics i gent d'Arenys, representants d'Arenys, van visitar aquestes obres. Avancen. De fet, la teulada encara no hi és. Però sí que ja es comença a perfilar el que és el primer pis, ja es comencen a veure coses. Diuen, ens expliquen que l'obra no estarà acabada a final d'any, però que sí la carcassa, és a dir, el que és l'estructura, teulada i tot això, sí que estarà acabat i que quedarà a l'interior. Doncs aquests són els detalls que us podem oferir ara d'aquesta obra, magna obra, eterna obra, de la futura biblioteca d'Arenys de Mar a l'antic convent de les Clarisses. Doncs bé, sou benvinguts en aquesta 33a temporada del Dominical, un programa que fa en Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Comencem.
2: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: 10 minuts i serà migdia. Toni Pardo, bon dia.
1: Molt bon dia, senyor Almirall.
2: Gràcies, home.
0: Què et sembla?
1: Li falta, perquè podia haver vingut amb el vestit de gala com anava...
2: Els capitans,
1: els capitans, bueno, sobretot l'almirall.
2: L'almirall, sí, amb aquell vestit blanc.
1: Blanc, amb tots els... Les xerrateres i els galons i les estrelles de, o les barres de gran almirall.
2: L'estic planxant.
0: Què tal, com t'ha anat, a tu? Una calorada de Déu, no?
1: Fatal, fatal.
2: Sí, no?
1: Tot el dia dintre l'aigua, amb els dofins, clar, que veníem a veure per allà.
2: Sí, sí, sí.
1: Que vam sortir a saludar un parell de vegades.
2: Ah, exacte, exacte, sí, sí.
1: Bé,
2: bé,
1: però poca feina, a casa, tranquil.
2: Molt bé.
1: I bé, i, bueno, i passar l'estiu.
2: Com ha de ser, com ha de ser, sí, sí.
0: Molt bé, avui en Toni Pardo ens porta uns regalets, no?
1: Uns quants.
0: Uns quants?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Avui tenim la barra de gelat de la Xixonenca, del nostre amic en Robert. També tenim de la plaça Mercat, que la gent s'hi acostumi a anar, ja que allà poden comprar el que necessiten, no tota la safata, no hi ha envoltoris de plàstic. Doncs a la plaça Mercat, la xarcuteria Lluïts ens regala una safata d'embotits. Si aneu i està tancat que fa vacances, no us preocupeu.
0: Que el regal es manté.
1: Es manté. També tenim un tortell del diumenge de la pastisseria de Can Danés, que durant unes setmanes, per descans de personal i el torn, només obriran el divendres, dissabte i diumenge.
0: D'acord.
1: Recordeu-vos que heu d'anar i encarregar
0: el que us agrada.
1: El que us agrada. Un tortell pel diumenge. També dels nostres amics del col·leccionisme d'Arenys de Mar, de les botelles de cava i les plaques de cava, en tenim una botella per regalar.
0: Ah, mira.
1: Amb la seva corresponent placa nova d'aquest any. I, a més, ja tenim dues entrades per anar al teatre principal, que aquesta setmana no hi ha teatre, la setmana vinent tampoc, però el dia 27 inauguren amb un espectacle infantil la Ventafocs, el musical en ritme dels 50, amb la Roda Produccions. El diumenge, dia 27, a les 6 de la tarda.
0: Molt bé. Avui recordem que hi ha la Fira de Brocanters, aquí davant de la Riera, que divendres es va inaugurar una exposició que es diu Universos Interiors, de l'artista Victòria Ibars, i que l'agrupament Escolta està demanant que ja es poden fer les preinscripcions per apuntar-se en aquest curs, i aquestes inscripcions acaben avui. Per tant, no us adormiu.
1: I també podem dir que el taller de teatre d'Espai Jove del Calissai comença els seus ensajos dimarts, dijous, i, bueno, cinc dies d'ensaig, i podeu trobar tota la informació de les edats que va i a les hores i els dies que ho fan a la web tallerdeteatre.com.
0: I dir-te també que tot el que t'agrada el mar, la base nàutica d'Arenys de Mar comença demà el programa Esport Blau 2026 amb infants de cinquè de primària de les escoles d'Arenys de Mar.
1: Mare de Déu, quanta cosa.
0: Has vist? Home, és que ha començat el curs. Per cert, la nova cap dels Mossos, la Sílvia Catà, és d'Arenys de Munt.
1: És d'Arenys de Munt.
0: Mira, a veure si es nota.
1: Ja. Què passarà amb el nostre benvolgut Bonaventura?
0: No, home, jo crec que el mantenen, no.
1: Que ens el mantinguin, no.
0: Sí, ha fet bona feina, està fent bona feina,
1: està
0: vaja.
1: Està fent molt bona feina.
0: Sí, però bueno. Mai demanda patrón, eh?
1: No hi
0: marinero.
1: No hi marinero. Bé, però almirante sí.
0: Almirante sí, sí. Doncs aquests regals que ens ha dit en Toni Pardo són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93-795-7912 o bé ens escrigui un correu electrònic a eldominical@radiorenys.cat. Tant en el WhatsApp com en el mail heu de contestar
1: la pregunta...
0: Que ara et faràs.
1: I dir el nom de qui sou.
0: Clar, perquè si no, impossible. A la bola de vidre li falta la pila.
1: Avui farem una endevinalla.
0: Ah.
1: Diu, soc rodó. Pot ser com un euro, com a les monedes antigues, les pessetes o el que sigui. Dic, soc rodó com la pesseta, posem per cas, eh? I a tothom tracto amb dolçura. M'estimo el pobre i el ric, els vells i les criatures. Què és això?
0: Soc rodó com la pesseta, o com l'euro.
1: O com l'euro, sí.
0: I a tothom tracto amb dolçura. M'estima el pobre i el ric, els vells i les criatures. Qui sóc?
1: Exacte.
0: Ah, mira, una endevinalla per començar el curs, eh? 93-795-7912, el dominical arroba radioarenys.cat. Ara ho posarem també en el Facebook, aquesta endevinalla, l'escriviríem i la posarem perquè la gent se l'en recordi.
1: Se
0: la torno
1: recordi.
0: A dir, eh? La torno a dir. Atenció. Soc rodó com la pesseta i a tothom tracto amb dolçura. M'estima el pobre i el ric, els vells

0: minut estava casada i li van posar el cognom del pare.
1: Ah, vale, vale. Molt bé. No, no. Coses veredes, amigo Sancho. I qui fa anys avui?
0: Avui l'Albert Deutsche Kohn, 52, en Deri Vives Jiménez, 52, l'Elisabet Bertran Clofent, 54, en Joan Torrentó Vilarnau, 33, en Joan Solà, 67, i l'Helena Ferran, 53. I ahir dissabte, l'Antoni Francesc Belsololl Martínez, 57, en David Fabregà Colomer, 52, l'Elisabet Mataró Manya, 52, la Glòria Torres Fontanal, 52, la Mireia Campeny Fortes, 39, la Tània Illa Valls, 30, la Lourdes de la Guàrdia, 93, i l'Alba Zárate, 37. I el dia 9, la Mirta Moré Bonamussa i la Matilde Verdaguer van fer anys. El dia 10, l'Anna Català Tena. El dia 11, en Santi Fumbó Nervós. I demà, dia 14, l'Ignasi Masseguer, Noemí Rossell, l'Anna Bilbeny, l'Elsa Rossell, la Sara Graupera i la Lola Serrano. I dimarts, dia 15, Montserrat Clapés, Albert Bax, Vanessa Serrador, Imma Asenjo i Pol Torrentó.
1: Doncs felicitats. I ara i tenim de funcions, no?
0: Arenys de Munt, la Rosa Terrats Alsina, de 90 anys, i l'Antònia Crespo Bermúdez, de 94 anys, que demà a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Martí hi haurà l'acte de comiat. I aquí Arenys ens ha deixat en Francesc Colomer Vilanova, de 83, la Rosa Simarro Palomares, de 89, i la Rosario Valverde Montoro, de 84 anys, que demà a les 10 a l'Eglésia de Santa Maria també hi haurà l'acte de comiat.
1: Doncs el condol a tots i a totes la, a la família. Mira, li he promès la cançó que ens ha demanat la, la Montserrat Roig per aquest bus, que a partir de demà ja anirà també a la tarda i serà adaptat, com demanaven moltes persones. Doncs mira, li posaré, o li posarem aquesta cançó que es diu Dreamer, Somiador, de Supertramp, perquè avui fa 52 anys que va sortir l'àlbum d'aquesta cançó, Crime of the Century. Per tant, siguem somiadors, somiadors, no perdem mai l'esperança.
0: Això no la perdem, que tot funcioni.
1: Això. Fins ara, Toni.
0: Fins ara.

0: Aquest Dreamer de Supertramp, que estan dedicats a aquesta gent que està contenta perquè a partir de demà aquest bus que va d'Arenys a l'Hospital de Mataró estarà adaptat i també podran accedir les persones amb dificultat de mobilitat o amb cadira de rodes. Per tant, això és el que ens demanava la Montse i aquí ho tens. Una altra cosa és la demanda de portar el bus a Can Ruti, que aquesta encara queda pendent. Bé, canviem de tema radicalment perquè volem parlar del port d'Arenys i tenim al telèfon la Margarita Díaz, que és la directora de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat. Margarita Díaz, bon dia. Hola. Hola, bon dia. Ui. Doncs no la sentim, la Margarita. La tornem a trucar. Per què volem parlar amb la Margarita Díaz, que és, com dèiem, la presidenta, la directora de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat? Perquè hi ha una sèrie de qüestions vinculades al port que volem saber en quin estat ha estat. Per exemple, hi ha l'adjudicació que ja està feta als locals de l'Espigó de Llevant, de Ponent, el que toca la Picòrdia, i que aquests locals que estaven tancats des de feia mesos ja estan adjudicats. Però també tenim altres que estan pendents d'adjudicació i volem saber en quin punt està, així com el pas per sota de la via del tren i de la carretera. Ara sí, em diuen que la tenim, almenys la podem escoltar. Margarita Díaz, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i gràcies. Bé, explicava als oients per què avui volíem parlar amb la directora de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat, perquè Arenys tenim ports, té diversos projectes en marxa, alguns dels quals ja estan fets o ja estan adjudicats, com ara, comencem per aquí, si li sembla, els locals que estaven buits, o que s'havien quedat buits, a l'Espigó de Ponent, tocant a la platja de la Picòrdia. Aquests locals ja estan adjudicats. Crec recordar de memòria que és un restaurant, un gimnàs, una escola de dansa i també un lloc per fer esmorzars més de brunch. Seria això, no?
1: Exactament.
0: Val, això quan els veurem oberts? Quan els ciutadans podran veure que ja estan oberts?
1: Doncs a veure, nosaltres, després de tot el tràmit del concurs i de demanar els informes de compatibilitat urbanística i tal, ja es va fer l'adjudicació definitiva i ara, a principis de setembre, els hi hem donat ja les claus. És a dir, que ara ja una miqueta la pilota està a la seva taulada del temps que triguin en fer la reforma i obrir al públic, però estan tots amb moltes ganes i posant fil a l'agulla, o sigui que... Sí, jo calculo que en 2-3 mesos és possible que ja tinguem alguns oberts.
0: Perquè, clar, hi ha alguns d'aquests locals que ja existien, per entendre, ja estaven fets i s'hauran de refer o remodelar, i d'altres que no hi havia les quatre parets. O sigui, fins i tot aquí s'haurà de fer més obra, no? Entenc?
1: Sí, exacte. El que eren l'antic Vitàfora i l'antic Camarre ja havien funcionat com a restaurants, i ja tenien una part d'obra feta, i els altres... El que passa és que el gimnàs i l'escola de dansa han ser espais molt diàfans, tampoc cal fer un... Són obres menors.
0: Clar.
1: No són obres d'estructura.
0: Per tant, vostè calcula que abans de final d'any algun o altre ja estarà obert.
1: Això ens han dit.
0: Molt bé, molt bé. Al costat d'aquest local, d'aquests locals, hi ha l'emblemàtic Pòsit, el restaurant Pòsit, que està tancat des de fa un any i mig, pràcticament. Aquest ja ha estat licitat?
1: A veure, aquest el vam licitar, va haver-hi un grup molt potent que es va interessar, però després no va presentar un projecte amb la qualitat que nosaltres li vam demanar. Llavors, probablement el tornem a licitar.
0: És a dir, que volen assegurar-se de que això no sigui una flor d'estiu, és a dir, que el qui realment aposti doncs faci el projecte de debò, no?
1: Exacte, és un edifici emblemàtic, està a l'entrada del port... i volem que sigui un projecte de qualitat.
0: Com està aquest edifici? Aquest edifici té molts anys. Caldrà que el nou inquilí faci alguna reforma, entenc, no?
1: Cal una reforma El que passa és que dels peritatges que hem fet no hi ha danys estructurals. Llavors, evidentment, com que és un edifici molt gran, doncs cal una gran inversió, però és més d'adequació i d'arranjar-lo perquè tingui una qualitat, però no una reforma estructural.
0: Ja. Des de Ports, què voleu que sigui? Que tingui qualitat, entenc, però qualsevol tipus d'oferta, que sigui un restaurant?
1: Bueno, en principi, volíem recuperar l'essència que havia tingut el Port d'Arenys com a destinació gastronòmica de primer ordre. Tenim una de les llotges més importants de Catalunya i creiem que hem de fer una aposta pel peix.
0: Mm. Per tant, de peix, eh? Ah, perquè fins ara era un restaurant italià, una pizzeria.
1: Sí.
0: Home, que algo de peix feien, però vaja, que no era el seu leitmotiv. Bé, una mica més enllà tenim el que en dèiem, el que coneguem aquí com els locals de Can Gironès, a la Llagosta Gironès, que ara aquestes naus s'han dividit en tres locals. Aquests locals ja tenen inquilí o encara estan en procés de licitació?
1: A veure, aquí ja vam fer el concurs i es van presentar diferents empreses i se'ls va fer l'adjudicació provisional. Mm. I ara estàvem esperant l'informe de compatibilitat urbanística per poder fer l'adjudicació definitiva. I també se'ls havien fet algunes esmenes dels estudis de viabilitat econòmica que tenien que adjuntar alguna dada addicional.
0: Ja. I quina mena d'activitat es faran en aquests tres locals?
1: Doncs n'hi ha el central, està dedicat a... és un mecànic que es dedica a tot el tema de motor, i els altres dos són un d'una agència immobiliària de compra i venda de vivendes i d'embarcacions, uh-huh. I l'altre d'interiorisme, tant de vivendes com d'embarcacions, també.
0: Ah, molt bé. Molt bé. Clar, aquest local era molt gran i l'heu dividit en tres, suposo per donar-li més viabilitat, perquè un local tan gran necessita d'una indústria o d'una activitat també gran, no?
1: Sí, i a més també tenia molt de fibrociment, de l'uralita, que hem hagut de retirar. Hem hagut de retirar tot el que era l'aïllant de les càmeres frigorífiques i arranjar una miqueta, hem pintat una miqueta la façana perquè tingui una altra imatge, i ho hem dividit en tres, doncs, justament perquè siguin negocis més viables, uh-huh. Perquè era molt gran.
0: Els que ens estan seguint al Facebook poden veure la façana pintada, que fa goig, i també les portes, que s'han pintat de blau. Seguim repassant una mica les coses que hi ha al port, perquè hi ha hagut controvèrsia també amb una sèrie de vaixells que estan enfonsats des de fa temps aquí dins de la dàrsena pesquera. Vosaltres, des de Ports, què esteu fent per retirar aquests vaixells? Es poden retirar realment?
1: A veure, ara el que hem fet és tot un procediment que es diu d'execució subsidiària, perquè aquests vaixells tenen uns propietaris i els hi pertocaria als propietaris actuar sobre els vaixells. El que passa és que com que ells no ho fan, doncs al final el que hem fet nosaltres és fer els corresponents requeriments, publicar-ho al DOC, fer uns peritatges pel risc, tant dels que estan enfonsats per la contaminació com dels que estan a punt d'enfonsar-se, i un informe de capitania. I amb això hem tingut la resolució de poder fer l'execució subsidiària per treure aquests vaixells de l'aigua. I ara ja hem fet la licitació, que està ara en informació pública, perquè vinguin les empreses, ens facin l'oferta per poder treure aquests 6 vaixells a l'aigua. 3 que estan enfonsats i 3 que estan a punt.
0: Ja, i els treureu? Vull dir, no els acabaran d'enfonsar, els treuen, eh?
1: Els traiem de l'aigua, els posarem allà a la punta, i de mentres nosaltres continuem treballant en paral·lel amb l'expedient d'abandonament per poder-los desballestar o subestar, el que toqui. Uh-huh. Però el que no podem és tenir aquesta imatge de vaixells enfonsats o semienfonsats.
0: I que, a més, estan ocupant un lloc que es podia fer servir, uh-huh. no?
1: Exactament.
0: Uh-huh. Per tant, això ho veurem aviat.
1: Sí, ja el dia 1 de setembre es va fer la licitació, o sigui que jo crec que cap a l'octubre ja farem l'actuació de retirada.
0: Mm-hmm. Molt bé, bona notícia. Justament, ara que estem aquí a la banda de la Dàrsena Pesquera, m'expliquen que esteu a punt d'iniciar també una sèrie d'obres de posar noves torretes de servei d'aigua, és així?
1: Mm-hmm. Sí, és el servei d'aigua i llum que cada pescador tingui a través del telèfon mòbil o d'una targeta la possibilitat de connectar o desconnectar, perquè el que ens estàvem trobant és que qualsevol doncs endollava o desendollava la torreta per posar a carregar un patinet i a la pesca tenen unes caixes blaves que han d'estar permanentment connectades per enviar la seva localització i si no els pot caure una multa molt important.
0: Sí.
1: I d'altra banda, també la gràcia de les torretes telegestionades és que cada pescador pot controlar el consum que realment fa. I llavors, la pràctica ens ha dit que amb això s'aconsegueixen estalvis importants.
0: Mm-hmm, molt bé. I això serà una realitat quan?
1: Això ja el projecte es va fer i es va licitar i està adjudicada l'obra i ara estàvem amb l'aprovació del projecte de seguretat i salut per tal que comencin a principis d'octubre o finals de setembre.
0: Molt bé. Parlant d'obres, també estem pendents d'aquest pas que ja ha d'unir ja l'uneix, vaja, és una escala i un subterrani, però aquest projecte de connexió més digna entre el port i la part d'Arenys del Rial Pau Costa, on abans hi havia la caserna de la Guàrdia Civil, aquest projecte per la part que toca ports, perquè sabem que una part la fa l'Ajuntament i l'altra la fa ports, la part de ports com està?
1: Doncs la part de ports està a punt de licitar-se, perquè els informes que vam demanar de carreteres, a dir, l'Ajuntament i demés, ens van arribar aquest estiu, i ara al setembre fem la licitació amb la idea de que comencin, doncs, no sé, cap al novembre o així.
0: Mm-hmm. I aquesta part, clar, mentre facin aquesta part, l'accés quedarà tallat, entenc, no?
1: Sí, probablement quedi tallat parcialment. Clar. Intentarem que sigui el mínim i, de fet, nosaltres una de les coses que hem valorat a la licitació és minimitzar les afectacions que hi hagi.
0: Uh-huh.
1: Però tant per la part dels vianants com de la part de la circulació de la carretera de l'accés, que no es tallarà mai totalment, però sí que algun carril pot ser que quedi afectat.
0: Ja. I la part aranyenca, la part, diguéssim, de la vila, aquesta la fa... Qui la farà, l'Ajuntament?
1: La farà l'Ajuntament, sí. Vam signar un conveni de col·laboració i la idea és que nosaltres comencéssim amb la primera fase i quan nosaltres acabem la primera fase ells faran la segona, que és l'altra part.
0: Mm-hmm. Però ja es coordinaran, no? Perquè no acabin vostès i després l'Ajuntament trigui una mica...
1: Anem coordinats.
0: Molt bé, molt bé. Pel que fa, justament, en aquesta coordinació amb l'Ajuntament, es va anunciar i es va explicar que es planteja una reordenació del que ara és la plaça de les Palmeres i la part de l'aparcament de Zona Blava, la part interior, i que ara s'invertirà i es posarà la part de la plaça més tocant a la platja i l'aparcament més tocant al vial. Això serà així i quan ho penseu fer?
1: Doncs això, nosaltres vam fer un avantprojecte, vam presentar la proposta a l'Ajuntament, l'Ajuntament ho va veure bé, i ara el que hem de licitar és la reducció del projecte executiu.
0: Reducció?
1: Això és tan fàcil. La redacció.
0: Ah, redacció, l'havia entès malament.
1: Exacte.
0: Per tant, això encara,
1: sí,
0: encara
1: projecte,
0: trigarà.
1: Encara li queda una miqueta, sí.
0: I pel que fa als aparcaments de la zona blava, tant la zona blava interna com la del vial, que aquí hi ha una combinació de zona de residents, com bé sap, amb zona blava, tant en aquesta banda com també l'interior del port. Això, en algun moment, vostès es plantegen que ho pugui gestionar l'Ajuntament, que ho pugui gestionar tot l'Ajuntament?
1: Nosaltres, el contracte de gestió de l'aparcament és un projecte que, bueno, un contracte de serveis que aquest any està a punt d'acabar-se i en farem un altre. Si l'Ajuntament es vol presentar o alguna empresa pública, nosaltres no tenim inconvenient. Però de moment estem mirant a veure quines millores podem introduir perquè sigui el sistema d'aparcament el més flexible possible.
0: Ja. Amb la idea de mantenir la zona verda, també, o no?
1: Sí, la zona verda és un tema que havíem comentat quan vam presentar les bases del projecte aquest de la Riu de la Picòrdia, perquè els aparcaments que hi havia de zona verda es mantinguessin.
0: Em queden dues coses, directora. Una és el tema del martell, del famós martell, que vau tenir una sessió aquí al Port d'Arenys. Saben que el Club Nàutic i alguns usuaris no estan gaire d'acord amb això, però amb aquestes modificacions que vostès van plantejar, han avançat en el consens? Creu que ara finalment no hi haurà oposició a aquest projecte?
1: A veure, nosaltres el Club Nàutic tenia uns dubtes i ens va demanar que féssim uns estudis especialitzats per garantir la seguretat del port. Cal dir que la seguretat del port, nosaltres som els principals interessats en que el port sigui segur, perquè en som els responsables. Llavors, de la problemàtica que teníem amb el dic de recer, d'una banda teníem el problema dels temporals de llevant que fan que sobrepassin les onades i, sobretot, al tram del final no tenim el mur aquest que fa de topall. I aquí fèiem un botaones perquè les oles rebotin cap enrere i aprofitàvem per fer d'aquest passeig un passeig que la gent hi pugui passejar de 3 metres d'amplada. Per una altra banda, teníem, com que la bocana és molt ampla, el que teníem és que les garbinades entraven moltíssima agitació dins del port. I llavors es feia un petit martell d'uns 50 metres que els estudis ens diuen que redueix l'agitació de l'entrada del port a un 50%. I el dubte que tenia el Nàutic, sobretot, era de la maniobrabilitat en aquesta zona, i s'han fet els assajos per garantir que la maniobrabilitat de la bocana és segura, amb totes les folgances i coeficients de seguretat que pertoquen. I tot i així, queda una bocana de 120 metres amb 4 metres de calat, que és un 50% més gran que, per exemple, la bocana de Blanes. Llavors, això nosaltres ho vam presentar, sí. I vam explicar al Nàutic. El Nàutic ens ha fet un escrit amb algunes observacions tècniques de quin període de retorn s'ha... Bueno, algunes dubtes que tenien sobre la metodologia que s'havia fet servir per aquests estudis, i nosaltres ho hem traslladat als especialistes que han fet els estudis perquè acabin de respondre a aquests dubtes, i esperem que amb això quedin tots els dubtes esvaïts.
0: Ja. Amb aquest projecte, el Port d'Arenys no deixarà de ser segur, com diuen els del Club Nàutic?
1: Jo crec que continuarà sent el port més segur de tot el Maresme, tot i que la resta de ports són segurs, és el que té la bocana més ampla i la continuarà tenint.
0: Ja. Doncs molta feina, no?, queda per davant, directora.
1: Tenim molta feina I continuem treballant, en millorar els serveis, en que el port estigui més maco. Ara estem treballant, acabem d'adjudicar un projecte de servei de pintura per mantenir el port amb una correcta senyalització, de jardineria, de càmeres de vigilància. I l'únic que tenim és una molt mala notícia, que ens alegrem per l'altra banda, i és que l'Antonio Codes, el guardamolls d'Arenys, se'ns ha jubilat.
0: Ai.
1: Després de 44 anys de servei ininterromput.
0: Ostres.
1: O sigui, jo crec que li hem d'agrair tots plegats la seva professionalitat, la seva disponibilitat i dedicació. Va estar molts anys vivint al mateix port i a la que el trucaven molts vespres, a l'hora que fos, sempre ha estat disponible. I a mi m'agradaria fer-li aquest reconeixement o aquest agraïment, almenys per part meva, perquè crec que gent així necessitem molts a l'administració.
0: I ara qui farà de guardamolls?
1: Doncs ara farem un concurs per tornar a treure aquesta plaça. Teníem un altre guardamolls que li dèiem itinerant que per cobrir la resta de ports del Maresme i ara està cobrint ell més el tema d'Arenys, però necessitem una altra persona, perquè el port d'Arenys és un port molt important.
0: Clar.
1: I necessita un seguiment continu.
0: Doncs molt bé, ens agradarà parlar amb l'Antonio, a veure si podem la setmana que ve tenir una xerrada amb ell, també per agrair-li tota aquesta feina de 44 anys ininterromputs al servei del port d'Arenys. Doncs Margarita Díaz, directora de la zona portuària Centre de Ports de la Generalitat, moltes gràcies per explicar-nos tot plegat. Ho seguirem atentament i anirem parlant de com evolucionen tots aquests projectes que ara estan en marxa al nostre port. Moltes gràcies i bon diumenge.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Ràdio Arenys, la primera. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ara fa uns dies es va constituir el Comitè Local d'Aliança Catalana d'Arenys de Mar. Aquest partit d'extrema dreta catalana, independentista, que també s'ha constituït Arenys de Mar. Amb quines pretensions? Doncs ara ho sabrem, perquè tenim al telèfon en Josep Maria Prat, que és president del Comitè Local d'Aliança Catalana d'Arenys de Mar i també president del Comitè Comarcal del Maresme. Senyor Prat, bon dia.
4: Bon dia, molt bon dia.
0: I gràcies per atendre'ns. Deia, amb quina pretensió s'han constituït aquí a Arenys de Mar Aliança Catalana? Per presentar-se a les eleccions municipals?
4: Evidentment, per presentar-nos a les eleccions municipals. Mm-hmm. Aquesta és la idea.
0: I vostè seria el candidat, senyor Prat?
4: No, en principi no està per veure. O sigui, els candidats no els tenim decidits. Precisament la feina del Comitè Local d'Arenys de Mar és presentar i buscar gent per fer una candidatura forta i potenta com per donar respostes a les necessitats d'Arenys de Mar.
0: I quines serien aquestes necessitats, senyor Prat?
4: Mira, són moltes i variades, però no és moment encara d'entrar-hi. No estem en campanya electoral, nosaltres prepararem les nostres propostes i quan sigui el moment les presentarem. El que sí que puc dir és que Aliança Catalana és un partit de seny, d'ordre i de bon govern. Per tant, intentarem fer una candidatura que doni resposta a les necessitats. De tota manera, deixa'm que faci un comentari, Enric.
0: Sí, home, i tant.
4: Perquè hi ha una cosa... Estic molest. O sigui, començo l'entrevista i ja estic molest abans de començar-la.
0: Digui,
4: perquè
0: digui.
4: Els objectius posats abans de fer una entrevista no són bons ni recomanables. És a dir, per què Aliança Catalana sempre li poseu el partit d'extrema dreta i no ho feu amb els altres? Per què no dieu la CUP un partit d'extrema esquerra o el Comuns un partit d'esquerres? Per què no poseu els altres adjectius? Primer, que no som un partit d'extrema dreta, que ja hauries de saber aquestes alçades. Però segona, que si voleu ser neutrals i mantenir certa neutralitat i ser un mitjà neutral que no pren partit, hauríeu de dir simplement el partit Aliança Catalana com un més. És una recomanació.
0: Sí, no, jo li accepto la recomanació. El que passa és que amb la CUP i altres partits que ja fa molts anys que belluguen, la ciutadania ja sap de quin peu calcen. És veritat, i a més jo aquí en aquest mateix programa ja he esmentat la CUP com partit d'extrema esquerra, efectivament, o així com a Junts, que és un partit de dretes o centre-dreta, i el Partit Socialista, que és un partit de centre-esquerra, no? Etcètera. Vull dir, tots han tingut el seu qualificatiu. La qüestió és que vostès ara són nous, i per tant s'ha de situar la ciutadania en quin espectre de l'àmbit ideològic es mouen.
4: A quin punt del nostre programa electoral consideres que és d'extrema dreta?
0: Bueno, és que li estic preguntant... És que jo mateix li estic preguntant amb quin objectiu es presenten a Arenys de Mar i quines serien les seves prioritats, i no me la sap dir. Vull dir, ja, en tot cas, quan me la sàpiga dir... Ja ho situarem en quin punt està, no?
4: Molt bé. De tota manera, aviam, hi ha una cosa molt evident. En les eleccions, els municipals no farem les polítiques, i això la Sílvia Oriol ho ha dit infinites vegades, farem les polítiques que siguin bones pel poble, independentment si les presenten les esquerres, les dretes o els uns concorda. Vull dir, el que s'ha de fer en els municipis és fer les coses bé. I això és bàsicament el que s'ha de fer. Nosaltres és evident que portem en el programa, i que això serà a tots els municipis on ens presentem, que farem una fiscalització del padró, que mirarem qui està en el poble realment quan es vinguin a empadronar, que farem una fiscalització dels comptes. És evident que intentarem portar una política de seriositat i rigorositat. Però, com dic, ara no és el moment d'entrar-hi, perquè no hi ha cap partit que estigui en campanya electoral, i nosaltres tampoc ho estem encara. Tot i que hem aconseguit, el fet que Aliança Catalana es presenti als pobles, ha aconseguit que els partits polítics ja estiguin presentant candidats i estiguin fent campanya un any abans del que feien habitualment. Normalment les eleccions són al maig, a partir del febrer-març començaven a sortir noms i a sortir llistes i a fer propostes, i aquest any ho han fet, sí, al març, però de l'any anterior. O sigui, és curiós la capacitat.
0: Vostè m'ha esmentat el tema de la fiscalització del padró. No sé si aquest Arenys de Mar, ho dic perquè sí que és veritat que és un discurs genèric que fan vostès des d'Aliança Catalana a nivell general, però no sé si Arenys de Mar, aquest és un dels principals problemes que tenen els arenyencs.
4: Jo crec que no. Arenys no és un dels pobles del Maresme, parlo que a mi em respecta i em consta del Maresme, no és un dels pobles que tingui més problemes. Però això no vol dir que si comencem a fer polítiques de fiscalització a altres pobles, és evident que la gent, si no es pot empadronar en un lloc, intentarà empadronar-se en un altre. Vull dir que el problema poder no hi és o no és important, però pot ser-ho en el futur, i més si ens van enviant a milers la gent que entra per Ceuta sense papers i els recol·loquen i ens els envien cap a la península.
0: No, però per això li dic, si no hi ha problema, perquè el volen convertir en un problema.
4: No, jo no he dit que hi hagi un problema. Jo simplement he dit que mirarem com està, a punt. O sigui, si aviam, això és com si em digués... escolti, per què vol mirar els comptes? Si no hi ha cap problema, per què vol mirar els comptes de l'Ajuntament? M'està dient això. No els miris, ja està bé, ja funciona. No. Yeah. Vull dir, a l'Ajuntament pot funcionar molt bé o pot funcionar molt malament, però és igual mala gestió que faltin calés com que ens sobrin. I aquí Arenys porta un romanent acumulat impressionant. Això és mala gestió, això no és bona gestió. Mm-hmm. Perquè vol dir que estem pagant amb impostos uns calés que després no es gasten i que van quedant acumulats. Bé, a partir d'aquí, el que vulguem.
0: Vostès, quan decideixin qui és el candidat o candidata i es presentin a la candidatura amb un programa electoral, estan oberts a pactes de governança d'Arenys de Mar?
4: Aviam, primer fem les eleccions i després ja veurem què passa. Nosaltres tenim pretensió de guanyar. Per tant, els pactes...
0: Però dic perquè justament hi ha un debat sobre això, de si a vostès li fan el que s'anomena cordó sanitari, és a dir, per evitar que vostè entri en el govern, o bé hi ha altres partidaris, també hi ha algunes veus de partits tradicionals que estan dient que amb vostès també es pot parlar, es pot pactar.
4: Sí, evidentment. És que evidentment, finalment, sigui quin sigui el resultat, el poble s'haurà de governar. Per tant, pactes se n'hauran de fer i hi haurà d'haver un pacte de governança, a no ser que hi hagi una majoria absoluta com hi ha ara. I tot i així, si hi ha majories absolutes, poden fer pactes. És evident que s'han de fer polítiques que funcionin, que siguin vàlides i que facin que el poble vagi endavant. El que no farem de cap manera i no pretenem fer són polítiques obstruccionistes. Ja he dit que nosaltres aprovarem tot allò que sigui bo pel poble, ho presenti qui ho presenti. No com estan fent els partits tradicionals, que el que fan és això, si ho presenta no sé qui, ja no en vull saber res. Pues no, nosaltres no és la nostra política. I, per tant, intentarem fer el millor per a ells. I tothom, tots els partits, tots els candidats, tots els regidors poden tenir una bona proposta i una bona idea. I no pel fet que ho presenti un s'ha de rebutjar com s'està fent habitualment. I, per altra banda, nosaltres, a cap moment, malgrat aquest cordó i aquestes, a cap moment amagarem les nostres segles. Nosaltres ens presentem a tot arreu com a Aliança Catalana, amb el nom i els cognoms, i siguem qui som. No com altres partits que, sabent que tenen molts problemes, estan amagant les sigles i s'amaguen sobre els... els estimem, els volem, els ara millor, ara pitjor, etcètera.
0: Ja. Vostè és president del Comitè Comarcal del Maresme. Vol dir això que es presentaran a la majoria de municipis de la comarca?
4: Ens presentarem en tots aquells municipis on siguem capaços de fer una bona proposta, un bon equip de treball. No volem quantitat, volem qualitat. O sigui, en els llocs que ens presentem serà perquè estem amb capacitat de governar amb cara i ulls, és a dir, per fer-ho bé. Nosaltres ja fa mesos que estem anant als plens dels ajuntaments, veient, familiaritzant-nos qui no té experiència amb el llenguatge municipal i municipalista i sabent què es cou. No hi ha un euro que es pugui gastar en un ajuntament que no passi un dia o altre, un moment o altre, pel ple de l'ajuntament. Pues perfecte, anem seguint aquests plens, anem fent els nostres resums, anem veient els pactes que hi han establerts, anem mirant les polítiques que cada un proposa, anem mirant les propostes que es fan, anem mirant el que s'aprova i el que no, que moltes vegades és molt més interessant mirar el que no s'aprova que el que s'aprova, i anar veient com està configurat aquell ajuntament, perquè el dia que entrem, que entrarem, tinguem la capacitat d'estar absolutament al dia amb tots els problemes i tota la situació municipal.
0: Per tant, li torno a repetir la pregunta. Aquí sí que fermament tindran candidatura a Arenys de Mar.
4: A Arenys de Mar tindrem candidatura, sí, estic en condicions de dir que tenim un equip fort i potent, amb capacitats i amb formació i amb coneixement, i, en fi, que sí. El que passa és que seguim buscant, o sigui, seguim treballant i seguim veient la gent que es vulgui incorporar en el projecte, i quan sigui el moment triarem els millors per tirar endavant el projecte.
0: Doncs Josep Maria Prat, que és el president del Comitè Local d'Aliança Catalana d'Arenys de Mar i també president del Comitè Comarcal del Maresme d'aquest partit, li agraeixo que hagi atès la trucada del dominical i en seguirem parlant, de ben segur.
4: Perfecte, un plaer, moltíssimes gràcies per donar-nos veu i a la vostra disposició per quan vulgueu.
0: D'acord, doncs bon diumenge.
4: Igualment, moltes gràcies, adeu. Bon dia.
5: Ràdio Arenys.
6: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
6: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
10: Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número, 93 795 79 12.
0: Passant 8 minuts a 2:15, avui restrenem temporada del Dominical, 33ena temporada, i avui és el torn de la Tribuna Política, és aquí la CUP, amb els seus dos regidors, l'Arnau Cucurull, bon dia.
11: Hola, molt bon dia a tothom.
0: I la Patsila, bon dia.
12: Bon dia a tothom.
0: Bé, miri quina llista de temes tinc, a veure si podem tractar-los la majoria d'ells. Però comencem per la notícia que hem encetat avui el programa, i és que a partir de dimarts hi haurà una votació popular, una consulta popular als veïns de l'urbanització de Canalies. Serà la primera vegada que Arenys es fa una consulta popular tan concreta en un barri concret, i es tracta que se'ls demanarà, l'Ajuntament demanarà als veïns què volen, que el carrer mantingui un únic sentit de circulació amb l'aparcament, o volen dos sentits de circulació i desapareix l'aparcament. Això ve a tomb perquè l'empresa Metrobacesa ha donat a l'Ajuntament 60.000 euros justament per arranjar el carrer que havia quedat molt malmès per les obres que l'empresa aquesta havia fet pels entorns. I ha donat aquests 60.000 euros i l'Ajuntament ha demanat als veïns com volen que acabi ordenat aquest carrer. Com que no es posen d'acord, es veu que estan dividits, l'Ajuntament ha decidit fer aquesta consulta popular que durarà 5 dies, que començarà dimarts i acabarà diumenge, el dia 20, que es podrà fer de diverses maneres i que hi estan, tenen dret a vot els propietaris de les finques, dels immobles que estan en aquesta urbanització. Malgrat que el reglament diu que el resultat no és vinculant, tenim entès que el govern acceptarà el resultat i serà vinculant per ells, i s'acabarà fent una cosa o altra que acabi. Després d'aquí una estona parlarem amb el president de la comunitat, un dels presidents de la comunitat de veïns de Canalies, perquè ens ho expliqui. Què els hi sembla aquesta decisió?
5: Bé, d'entrada tots sabem els problemes que fa que arrossega el Rial de Canalies. Entenem que aquest és el tram que va de la Nacional 2 fins abans que es desdobli a l'avinguda. És un seguit de queixes i denúncies per part dels veïns que tota aquella zona està molt malmesa, més enllà de que hi passin els camions de Metrobacesa que fan totes les obres dalt del Bereu, ja fa molts anys que està molt malmès. Entenem que més enllà d'una consulta, que sempre està bé poder preguntar a la gent, hi haurà uns estudis tècnics que decideixin quin és el flux, quin flux passa per allà de cotxes, quan especifiqui la Nacional 2, allà hi haurà una rotonda i molts cops es parla de desviar el trànsit del Bereu per la zona de Canalies. Per tant, s'hauria de tenir en compte si són aquestes propostes que es diuen, no? Si això entra o no. Entenem que està bé que es pregunti a la ciutadania com es vol, però entenem també que hi ha d'haver uns estudis perquè en un futur, si han de passar totes aquestes coses, no s'hagin de fer de nou, no? Uh-huh. Llavors, sí que hi ha d'haver una actuació, això no estem tots... em sembla que no hi ha cap partit que no hi estigui d'acord. Entenem que sempre està bé donar veu a la ciutadania, però entenem també que s'han d'estudiar bé les coses per si en un futur, no? El que diem, el que sempre es diu que a vegades que s'ha de desviar el trànsit, que es pugui desviar per allà, doncs que aquesta modificació respongui també, doncs, en un futur a aquesta necessitat.
0: Uh-huh. Doncs veurem què acaben decidint. Això, com dèiem, comença dimarts i acabarà el dia 20. Tenen 5 dies els veïns i veïnes per poder...
5: I on es vota?
0: Es vota de diferent manera. Es pot votar telemàticament, es pot venir aquí al Calissai a votar... Bueno, hi ha diferents maneres. Via presencial, a la UAC, l'edifici de l'Ajuntament, l'edifici Calissai, dels dilluns a divendres de 9 a 22, el dissabte de 9 a 2 i de 5 a 21, i el diumenge, a partir de les 9, de 9 a 2, aquí a l'edifici Calissai. I a la UAC, a l'Oficina d'Atenció del Ciutadà, de 9 a 2 cada dia. I també es pot votar digitalment, a través del web de l'Ajuntament. Has de complir una sèrie de formularis i identificar-te com a dret a votant. Bé, aquesta és una de les qüestions que avui hem encetat el programa amb aquesta notícia, però, com deia, n'hi ha moltes més. Per cert, també els vull preguntar sobre aquest ple que van haver d'improvisar a final d'agost, que era un ple repetit. Era per ratificar uns acords que s'havien pres un mes abans i que sembla que faltava algun ajust legal per evitar una impugnació i, per tant, evitar tota una sèrie d'impediments a allò que s'havia aprovat, entre altres, per exemple, tot el tema de la brossa, no? I van ser convocats d'un dia per l'altre, com qui diu, per anar...
5: Sí, d'un divendres a un dilluns.
0: A un dilluns, sí, sí. Per anar en aquest ple. Mm. Què els hi sembla que s'hagi fet això i, en tot cas, calia?
5: A veure, si és per un tema legal, al final, si cal, i ho diu el, no, el reglament, i perquè no es pugui impugnar, doncs s'ha de fer. El que sí que ens mostra és que en aquest mandat de plens extraordinaris la ciutadania d'Arenys de Mar n'ha hagut de suportar molts, perquè pensem que això són plens extres, diners extres que costen a la ciutadania, i entenem que això és per una falta i una mala planificació del govern, que molts cops porta molts temes que vol entrar, sobretot a l'estiu, i quan no entren per un ple ordinari els han d'entrar, doncs, per un ple extraordinari. Llavors, el que també denota això és que a vegades, quan no es fa bé, doncs, a més, per temes de forma i legalitats, ens passa a més el que ens ha passat en aquest ple, no? Que hem hagut de fer un altre ple, així de correcuita, per ratificar, doncs, unes coses que ja estaven votades.
0: Ja. Bueno. Entre altres coses, el que es va ratificar és aquest escreix de 631.000 euros que ens costarà a tots plegats el sistema de recollida selectiva porta a porta. Són 631.000 euros que venen justificats per diverses coses. Per exemple, es va posar un dia més de recollida de la brossa orgànica, s'han fet tota una sèrie d'ajustos que no estaven inicialment en el contracte i que ara, doncs, sembla que amb aquests escreix es podrà dur a terme. Estan d'acord amb això?
11: A veure, El model de recollida selectiva porta a porta és el model que ha defensat la CUP sempre i és el model que ha demostrat, no, ser més eficient. El que passa que sempre hem dit que la forma com l'ha implementat aquest govern, doncs, no ha estat la més adequada perquè ha mancat planificació i mostra un botó, no? Quan tu pressupostes, doncs, un servei i a part el d'aquestes característiques, que és, si no el més, dels més costosos de l'Ajuntament, doncs tu necessites una previsió i has de ser com molt curós a l'hora de fer els càlculs i a l'hora d'implementar un nou model. Llavors, si el nou model requereix de més pressupost perquè funcioni, no ens sembla malament en si mateix. O sigui, el que sí que ens sembla malament és aquesta dinàmica d'anem a implantar un model sense haver fet la planificació i l'organització prèvia necessària i després haver d'afrontar aquests canvis, a més, amb plens extraordinaris que... quan tu hi vas, no has tingut comissió informativa, no has tingut la documentació amb prou antelació, i això, quan estàs fent oposició, doncs és complicat i és també molt incòmode, no? Perquè has d'anar a votar una sèrie de coses que impliquen uns costos i uns diners públics, i aquesta mena de punts, doncs entenem que han d'anar a plens ordinaris i que s'ha de portar la documentació amb temps, que en aquest cas, per exemple, doncs, com ja heu explicat, no va poder ser.
0: Tothom estava pendent de què passaria a l'estiu. Aquest model es va implantar en ple hivern. Es va arribar al 82%, aproximadament, segons les dades que ens trasllada l'Ajuntament, 82% de reciclatge ben fet, d'orgànica, sobretot. I, segons ens diu l'Ajuntament, aquest estiu, arribada de gent, passem de 17.000 habitants, segons l'Ajuntament, a 30.000, hem arribat a uns estàndards de 79%, segons ens trasllada des de l'Ajuntament. És a dir, s'ha aguantat bastant bé el cop, perquè s'ha baixat 3 punts, però vaja, estem a l'entorn del 80% de reciclatge ben fet. I, segons també ens anuncia l'Ajuntament, això comportarà que la nova taxa d'escombraries, que ara s'aprovarà el mes d'octubre o novembre, ja comporti una rebaixa del que pagarem els arenyencs i arenyenques d'entorn del 30 euros, un 15% aproximadament sobre el que es paga ara. És a dir, que com que la gent ho fa bé, el reciclatge, sobretot de l'orgànica, s'està fent correctament, això comportarà que l'Ajuntament pagarà menys per la gestió d'aquesta orgànica i, per tant, això revertirà en tots els arenyencs i arenyenques. Aquesta és una bona notícia?
5: Entenem que és una bona notícia i que desmunta tots aquells que segueixen avui en dia estan en contra d'aquest model. Al final, quan tu fas una bona recollida, doncs hi ha un retorn, i en aquest cas és econòmic. I jo no sé si a Arenys hi ha 30.000 persones a l'estiu, em semblen moltíssimes. Això és una versió que RKR cada any diu l'Ajuntament. No ens fa falta tants perquè se'ns saturin els serveis o la Riera, diguem els que ja som i ens passa. En tot cas, és una bona notícia que estiguem a prop del 80% i que al fer-ho bé, no? Una feina a tots els arenyencs, el que comentava abans la Pat, és el model que la CUP defensa, no com s'ha implementat, però a base de picar molta pedra, doncs al final, no?, va donant els seus fruits i entenem, doncs, que s'ha d'anar cap aquí. I si és així, perquè les dades al final tampoc les acabem de veure, però entenem que segurament, doncs, si no és un 80, pot estar en un 70, que també és una molt bona xifra, perquè un 80 gairebé ja són els màxims que es fan a molts llocs. També cal ser realistes i a vegades posar una mica en dubte, per molt que ens afavoreixin les dades o ens agradin, però creiem que és un bon camí. I el que, si hi ha una rebaixa, doncs això, d'uns 30 euros, doncs, per cada casa, doncs al final... doncs totes les butxaques estaran més contentes.
11: Ara, les dades les hem de veure, que les hem demanat també, que això també és una tècnica del govern que acostuma a fer titulars amb percentatges i no estan prou, vull dir, almenys no ho hem pogut comprovar, de dir, bueno, Estanis, tu em dius que hem arribat al 80%, però aquests informes ens agradaria que l'oposició els pogués consultar. I després també el tema de la bonificació és un deure, vull dir, si la ciutadania ho fem bé, se'ns ha de bonificar. Ara també hem de dir que des del grup municipal de la CUP també estem una mica a veure què passa. passa, val? Perquè sabem que l'aplicació va presentar problemes, o sigui, sabem que s'han donat una sèrie de dificultats i una sèrie de, bueno, de problemes, que veurem això com es trasllada i com es fa efectiva aquesta bonificació i si realment hi ha la traçabilitat de que s'està ben fe- que s'està fent bé i que no és, bueno, doncs màgia d'aquesta preelectoral de sí, donc les, els el números titular que m'interessen i donc anuncis de bonificacions que m'interessen. És a dir, evidentment, si ho fem bé, se'ns ha de bonificar, però també volem veure com es fa doncs aquest traspàs i aquests càlculs.
0: Sí, però aquí hi ha dues coses, que la gent ens entengui. Una cosa és la bonificació per haver-ho fet bé aquest any, i l'altra és la taxa que pagarem l'any vinent, que sembla que tindrà una rebaixa. I aquí ens on tenim. És a dir, la bonificació... O sigui, una cosa és la nova taxa, que es veu que tindrem un descompte del 30 de 30 euros, a l'entorn de 30 euros, igual són 28, i l'altra és aquells que ho hem fet bé, segons l'ordenança de la taxa, tenen dret a un descompte. I aquí és on cada vegada que parlem d'aquest tema, la gent ens diu, aquest matí ja ens ho han dit gent, que l'aplicació continua sense recollir correctament les dades de la gent que ho fa bé.
5: Doncs això és... Bé, jo ho faig bé, no tinc l'aplicació. No fa falta que una aplicació em digui que ho faig bé. El que passa és que, esclar, quan tu promets bonificacions i no tens no desplegat tots els serveis que necessites doncs, per dur a terme això, doncs és un problema. I aquí és no, el que tornem-hi. L'aplicació del model, com s'ha fet, no és del tot correcte doncs per coses com aquestes.
11: I el tema de les taxes també, vull dir que clar, jo ara m'he confós, també, vull dir que sí. Gràcies per l'aclariment. El tema de la taxa, bueno, veurem com serà el ple d'ordenances d'aquest any, a les portes d'unes municipals, perquè també hem vist que aquest govern, vull dir, bueno, és com aquesta enginyeria financera de començo el mandat i pujo els impostos, s'acaba el mandat i els abaixo, no? Llavors, si realment Junts per Arenys té ganes de rebaixar les taxes, a nosaltres ja ens sembla una bona notícia, perquè començarem a recuperar i a preparar les nostres propostes per tal de que, bueno, de que s'apliquin també mesures a les taxes que ajudin a les famílies, no? Que això també en aquest mandat ha estat una cosa que també bueno, l'hem hagut de lluitar i també hem trobat a faltar a vegades mesures que fossin realment, bueno, fiscalitats que fossin garantistes, sobretot per la classe treballadora i la gent doncs, més popular i les famílies.
0: Al respecte d'aquest sistema, també hi ha gent que ens envia fotografies, aquest matí ens l'han enviat també, sobre bosses mal posades. Sí, la gent continua utilitzant papereres com a contenidors. Bosses mal posades al costat de contenidors de vidre, que no hi toca. O, per exemple, dels contenidors d'emergència, no a dins, sinó a fora. Sabeu si l'Ajuntament ha començat a multar? Perquè ens diuen que sí, però tampoc tenim...
5: Diuen que sí, però no... Perdó, no tenim tampoc, no ens ha arribat mai tampoc un registre del tema. Entenem que la majoria de gent ho fa bé. És cert que el que no ho vol fer bé no ho fa bé ara i no ho feia bé abans, i al final tots tenim algun veí en el nostre carrer que veus cada dia que la brossa està mal posada, i si sempre està mal posada és que l'Ajuntament, entenc, no hi posa solució. Només fa falta passejar pel casc antic, sobretot, per veure-ho més enllà del costat de les àrees d'emergència o dels containers, que sembla que es dona per fet que ho pots deixar-ho allà tranquil·lament, no? Perquè ja vindrà algú a recollir-t'ho. Però també hi ha moltes zones calentes a la resta del nucli antic, en el que la gent deixa bosses, que deixa mobles, que deixa matalassos, i que costa molt la resposta de l'Ajuntament per netejar-ho. Es ven molt que està molt millor que no estava, sí que és veritat que ha millorat, però hi ha una sèrie de coses que segueixen exactament igual. Llavors entenem que es multa poc o no es multa, en tot cas, perquè si no, no ja hi hauria gent que canvia de la manera de fer.
0: I això ha portat, també ens ha enviat un vídeo aquest matí, de senglars. Han tornat als senglars i ara on van? Als llocs on habitualment els incívics deixen les bosses plenes d'escombraries. I, per tant, fins i tot l'Ajuntament va haver de fer unes recomanacions dient alerta, no deixeu les bosses fora dels cubells, perquè aleshores els senglars doncs, fan de les seves. És a dir, tot és un peix que es mossega la cua, no?
5: Sí, bueno, el tema del senglar ja, més enllà del que algú posi malament la brossa, és que bueno, clar, hi ha una sobrepoblació, no? el Montnegre i tota la sala de Collserola, i clar, al final, bueno, per tot Catalunya, bàsicament, llavors, bueno...
0: També han notat, igual que jo, que comença a haver-n'hi menys arbrets, els arbres aquests metàl·lics, on els penjadors, per entendre'ns, perquè s'està com modulant. Hi ha aquestes ecoïlles que s'han posat en marxa, i en quatre ecoïlles són aquests contenidors intel·ligents que treballen amb targeta només per l'orgànica, i el veí posa la targeta, deixa l'orgànica, i llavors aquells veïns que han optat per aquest ecoïlla han deixat de tenir penjadors, o veïns que han optat, ara, després de tenir el penjador, han optat pel bujol comunitari. Com, per exemple, per cert, els nous veïns dels pisos del Bareu, del lloguer del Bareu, aquests tots tindran bujol comunitari, que ara en parlarem. Veieu que aquesta és una bona via? És a dir, els penjadors és una cosa que jo crec que majoritàriament no acaba d'agradar. És molt...
5: Bé, entenem que hi ha coses que a vegades s'han d'anar transformant, també. Vull dir, més enllà del que dèiem abans de la improvisació, coses, al final sí que és cert que el tema, no? Aquí veiem aquesta foto del que són aquests arbres metàl·lics i tot, doncs estètic no és. I si hi ha solucions, doncs, que s'integren més en el paisatge urbà i que donen millor resposta a l'hora de la recollida, doncs bé, està bé anar evolucionant això. Entenem que és una bona opció.
0: Sí, però algú dirà, us heu gastat calés amb els arbres i ara els traieu. No, clar, i no ha passat ni un any.
11: Aquí tornem una mica a la planificació prèvia, no? És a dir, que si s'hagués posat una mica més d'èmfasi i de cura en planificar i en treballar

0: com criteris justos, no? De dir, bueno, doncs aquests veïns poden tenir una ecoïlla i els altres no. Els veïns que viuen al carrer dels Jonis no l'han de poder treure la brossa el divendres a la nit perquè resulta que tal. Bueno, hi ha una sèrie de coses, no?, que està bé adaptar-se, però creiem que sí que s'ha de vetllar perquè hi hagi, no?, un criteri d'equitat i justícia entre com les comunitats i les veïnes.
1: Els pisos de lloguer assequible del Bareu aquesta setmana es van donar les claus als 50 inquilins i ahir ja molts inquilins ja estaven traginant mobles i entrant caixes, etc. Ens diuen que ja hi ha 3 dels 50 que ja hi viuen, malgrat no tenir aigua ni llum, perquè l'aigua i la llum l'han de donar alta cadascun dels adjudicataris. Aquesta va ser un motiu de crítica quan justament es van acabar aquests pisos i van saber les condicions en les quals es donaven. Què en penseu?
2: Bé, nosaltres la CUP en el ple ja ho vam dir que no estàvem gens d'acord, que no creiem que hagués de ser l'inquilí el que hagués de donar d'alta els serveis, perquè al final donar d'alta aquests serveis era un increment, em sembla, del total de l'aigua, llum i gas d'uns 300 o 400 euros, quan ja estàs anant a un lloguer que més o menys se te'n va als 750 euros en plaça de pàrquing i el lloguer. Per tant, no són... Sempre es parla d'un lloguer assequible, però un lloguer assequible per una persona que podia cobrar el seu mínim, això no és tan assequible, no? Per tant, nosaltres no hi estàvem d'acord, vam intentar canviar això, però es veu que les fundacions sí o sí van dir que per aquí no passaven, que ells no es volien fer responsables d'això, i l'Ajuntament no sé si va forçar gaire o no perquè això no fos així, però en tot cas el que ens trobem doncs, és que hi ha gent que ha d'entrar al seu pis i donar-se els seus serveis d'alta, quan es podria haver fet directament com nosaltres plantejàvem que es fes amb servidores que poguessin ser, no?, com d'energies renovables i que es fes un conjunt de tota la comunitat, com podria ser, no?, allò que tothom anés pel seu compte i d'aquesta manera segurament podries tenir uns serveis molt més econòmics.
1: Es podria haver fet d'una altra manera, efectivament. Vull dir, si la pròpia constructora dona d'alta aquests comptadors d'aigua de llum i després és un canvi de nom.
2: Correcte.
1: Però tu hi tens l'aigua de llum.
0: Que al final és el que, vull dir, els llogaters en general, no? És doncs jo vaig a llogar el meu pis i signo un contracte, però el pis en el que aniré a viure té tot el que cal tenir doncs, per poder-hi entrar a viure, no? I en aquest cas això no s'ha donat i sí que és una cosa de, com ja ha dit l'Arnau, ho vam batallar i ho vam lluitar a les reunions prèvies, ho vam dir al ple, no? I, bueno, i és una mica com aquesta situació, no?, de dir, com que la situació de l'habitatge està molt malament, no?, doncs al final qualsevol actuació és benvinguda i celebrada, però sí que és veritat que en aquest procés, tant a l'hora d'elaborar les bases, doncs els grups de l'oposició no se'ns va escoltar prou, o se'ns va escoltar, però després el que dèiem, allò va quedar sota un calaix, no? La forma com es va fer el concurs, no?, molta de la gent que es va apuntar va trobar a faltar com criteris de transparència, dir, molt bé que hi hagi una notària, però volem veure el número, no? En van haver-hi també problemes amb les llistes, de dir, gent que la van trucar perquè optés també els pisos de 3 habitacions que tindria, no?, més possibilitats i li van vendre unes expectatives que després no es van poder complir, no? Llavors sí que hi ha una sèrie de coses de dir, bueno, doncs celebrem i ens n'alegrem doncs per aquells aranyencs i aranyenques que els hi ha tocat, no? Però sí que el preu final, el tema de l'alta dels comptadors, el tema de la barreja de llistes i el tema del sorteig són coses doncs que no es van fer adequadament i que també s'han de dir.
1: I hem de dir també que molts dels que primer van optar a tenir aquest pis i fins i tot els hi van tocar han hagut de renunciar o no se'ls hi ha donat la clau perquè no complien amb els requisits. Perquè una de les condicions de les fundacions és justament que hi ha d'haver, s'ha de garantir un mínim d'ingressos perquè ells volen cobrar cada mes.
0: Sí, no i no, i això no està malament en si mateix, és a dir, doncs que hi hagin uns criteris que se saben des del principi, tenint en compte que és lloguer assequible, no, no pisos socials, sinó lloguer assequible, doncs està bé, el que passa que bueno, el problema de l'habitatge va molt més enllà i les problemàtiques són molt diverses i, per tant, calen més mesures, doncs, com ja venim dient, no? Doncs s'ha de mobilitzar el parc d'habitatge que tenim tancat, s'ha de mobilitzar per promoure que es posi de lloguer, no? Cal prendre una sèrie de mesures que van molt més enllà de doncs, aquesta proposta concreta de les fundacions que ja venia del mandat passat. I és veritat que en matèria d'habitatge aquest mandat, vull dir, s'ha tirat endavant aquest projecte que ja venia donat del mandat passat, però tampoc no s'ha fet res més, no? Quan Junts per Arenys duia, per exemple, el programa que convertiria locals, baixos de local en pisos. Doncs això, no sé si ho heu vist, jo no, i crec que no ho veurem, no?

0: Llavors sí que en aquest sentit és important que ho posem sobre la taula. Vull dir, el problema d'habitatge ja fa dies que corre i s'havien de desplegar més polítiques i no les hem vist.
1: La CUP, una de les banderes que ha fet durant aquest mandat és justament la municipalització del servei de l'aigua, ara que parlem d'aigua, no? Segons tenim entès, el contracte s'acabarà al febrer, el pròxim febrer, és a dir, d'aquí mig any. I sembla que el més calent a l'aigüera, perquè les últimes informacions que ens arriben, el que es va dir en el ple justament, és que la GUSAM, l'empresa aquesta pública d'Arenys de Munt, no funcionaria o no acaba d'agradar perquè sigui la que gestionés l'aigua d'Arenys de Mar. Clar, ara què passarà? Arribarem al febrer i no tindrem, no ho sé, vostè igual en sap més.
2: No, jo ni en sé més ni en deixo saber, jo no és el meu, no és
1: no,
2: el meu camp, però sí que jo hi vaig molt al darrere perquè és un dels cavalls de batalla de la CUP d'aquest mandat, i és una de les nostres propostes que el govern ens va comprar i que ho treballem i que ho tirem endavant. Aquí ja sabem que també s'intenta fer molt desgast polític d'això en alguns plens, però al final aquí nosaltres ho estem treballant, estem tirant endavant una cosa que no és fàcil i que ja hem dit més d'una vegada que pot ser que no entri dins aquest mandat, però sí que s'està treballant i està avançant. Una de les opcions era la GUSAM, no era l'opció, sinó era una de les opcions, les coses s'estudien, es mira si es pot entrar i s'ha trobat que poder hi ha una altra opció molt millor i molt més factible i més fàcil d'entrar que anar amb un altre... Amb un altre.
1: I quina és?
2: Si no em sona malament, s'està treballant amb una que es diu Gixa, que té dona serveis a diferents pobles també que són...
1: Sí.
2: Doncs, llavors s'està mirant alternatives en aquest sentit i assessorats també doncs, per la MAP, per l'associació.
1: Això és una empresa pública.
2: Sí, exacte. Sí, o sigui, al final, si no és per una banda, o s'està batallant per una altra. El que passa que no és tan simple ni és tan fàcil trucar a la porta i es veia que hi havia algunes resistències en Arenys de Munt, tot i que no descarto que hagi passat. Vull dir, ara hem tornat al nou curs, jo em vaig posar en contacte amb l'Ajuntament amb diversos temes que nosaltres seguim, un és el de l'aigua i no he rebut resposta encara, però si una cosa fem la CUP és fiscalitzar molt això. Cada 15 dies jo estic al darrere. No és una cosa fàcil, però entenem que si no és el maig del 2027, doncs serà en aquells moments...
1: Però llavors, si quan arribi el febrer i s'acabi el contracte actual, s'haurà de fer una pròrroga.
2: Es farà una pròrroga, em sembla que jo diria que no és el febrer, sinó que és el maig del 2027 que s'acabava. Perdoneu. I llavors bueno, es fan com molts contractes que s'acaba la licitació i estan en fals durant un temps fins que es fa una nova licitació. Per tant, s'està treballant en aquest camí. Hi han 4 estudis que s'han de fer, n'hi han 2 que ja estan tirats endavant i estem treballant doncs, tot el tema dels romanents, que hem treballat molt amb el govern, que diuen que en aquest ple doncs ens faran contents a l'oposició, encara ningú ens ha trucat ni ens ha dit res, però una de les coses és que hi hagi el compromís per acabar de posar aquests diners doncs per fer aquests estudis, que en queda un o dos.
0: Sí,
2: doncs,
0: sí, i també patim pel calendari, però ho estem lluitant. Vull dir que al final és com la CUP ha posat una proposta sobre la taula, que duiem al programa, l'estem lluitant fins al final, vull dir, no hi renunciarem. També tenim dificultats perquè el govern faci el que nosaltres volem i allò que hem acordat, vull dir, no és cap secret, i també ho diem aquí, ens preocupa, però no hi volem renunciar, i des d'aquí també doncs emplacem el govern a que es posi les piles, a que ens respongui els correus, a que posi sobre la taula doncs allò que ha acordat amb la CUP, perquè al final nosaltres hem fet la proposta, però ells l'han acceptat i, per tant, el govern té la responsabilitat política i el deure de fer-ho viable. I els hi hem posat més fàcil impossible, no? De dir, aquí t'envio l'empresa que has de contractar, aquí et dic el que has de fer, aquí et faig una mica a la llista de passos a seguir. Més hi ha, això, el correu setmanal i trucar a la porta setmana a setmana.
1: Una altra qüestió que també està en revisió és la gestió dels pavellons de la piscina i el gimnàs municipal, que fins ara actualment encara ho gestiona l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que se li ha acabat ja el contracte, i ara l'Ajuntament ha decidit que els pavellons els gestionarà directament l'Ajuntament i que el que posa a concurs és la piscina i el gimnàs. Precisament els 120 usuaris del gimnàs aquest estiu van fer un escrit i van presentar signatures pel mal estat de la gestió del gimnàs municipal que justament fa aquesta empresa. Estan d'acord que es divideixi, és a dir, que els pavellons tornin a gestió directa municipal i que la piscina i el gimnàs passin o es posi a concurs?
0: A veure, nosaltres intuïm que aquí hi ha també com una mica una maniobra de el que últimament no paro de dir que és enginyeria jurídico-administrativa. És a dir, saben perfectament que aquesta licitació els hi costarà molt. Vull dir, el regidor Pau Moret ho sap perfectament, el govern ho sap perfectament també, i han de buscar la manera de que això tiri endavant, perquè certament les queixes dels 120 usuaris doncs estan més que justificades. Aquelles persones que anem al fons de les creus a nedar i al gimnàs, doncs ja fa anys que estem veient com les instal·lacions estan cada vegada més degradades dades i el servei que s'està donant no és el que toca. I les quotes que paguem no són uns preus, vull dir, són uns preus de gimnàs normal i corrent. Llavors, aquí, vull dir, el servei que s'està oferint no és prou competitiu. Llavors, i aquí, doncs, el que passa amb les subcontractes, no? Vull dir, les empreses es queixen de que no poden fer el manteniment perquè l'ha de fer l'Ajuntament i es tira i arronsa i qui acaba, doncs, pringant som els usuaris del servei. Han fet aquesta proposta. Val, tenim ganes també de que ens l'expliquin i ens la justifiquin. Nosaltres sospitem que és perquè els està costant trobar algú, alguna empresa que estigui disposada a prestar aquest servei i retallant una part potser els hi és més fàcil. En tot cas, si aquesta és la millor fórmula, també s'haurà de vetllar perquè els pavellons estiguin en condicions. És a dir, s'haurà de fer una previsió de dir, val, si això t'ho quedes tu, doncs hauràs de fer també una previsió de neteja, una previsió de manteniment, que això ja sabem que en aquesta casa a vegades costa molt, no? De dir, sí, farem això i farem l'altre, però és com, val, tu a banda de fer i projectar coses, també has de pensar com les mantindràs. I llavors, en aquest sentit, doncs, no entrem a fer valoracions molt categòriques, estarem amatents i farem el seguiment.
1: Parlant de gestió municipal, avui hem entrevistat a la Margarita Díaz, que és la directora de la zona portuària centre de Ports de la Generalitat, és la que porta el Port d'Arenys, per entendre'ns, i hem parlat de diverses coses, però en relació a la reordenació de la platja de la Picòrdia, que es canviarà, es posarà la platja de les Palmeres, la plaça de les Palmeres tocant a la platja i l'aparcament més tocant al vial, és a dir, s'invertiran els termes, sembla que s'ha acabat la concessió de la gestió de la zona blava, i ara Ports de la Generalitat diu que vol tornar-ho a adjudicar. Jo li he preguntat si l'Ajuntament podria gestionar aquest aparcament, tant l'aparcament de zona blava com l'aparcament de zona verda, que sabeu que aquí sempre hi ha hagut controvèrsia cada cop que s'acaba aquest contracte si perdrem algun llençol a la bugada, no? Ha dit que no, que la zona verda es manté, però, i aquí ve la pregunta, o la qüestió, ha dit que Ports està obert a que, si l'Ajuntament vol, podria optar a la gestió de la zona blava del port.
2: Bé, nosaltres és una proposta que ja hem dit més d'una vegada. Creiem que l'obligació de l'Ajuntament és gestionar aquella zona d'aparcaments, i més si el que volem és, en un futur, pacificar la riera, doncs que la bossa d'aparcaments estigui al port, no? Ai, al port, diguéssim, a la primera platja. Creiem que és una jugada intel·ligent i que la gestió la podria fer directament l'Ajuntament i no sota una altra, diguéssim, empresa com tenim la Riera Venuda, diguéssim, a Interparking, Ja ho dic amb totes les lletres. Per tant, entenem que és una cosa que pot ser interessant, que hem dit més d'una vegada que l'Ajuntament, en el ple, que l'Ajuntament faci aquesta jugada, i creiem, doncs, que si Ports i l'Ajuntament s'entenen i sempre és en benefici, doncs, de la butxaca dels aranyencs, doncs, endavant.
1: Doncs veurem si l'Ajuntament dona aquest pas o no el dona. Hem tornat de les vacances, s'ha iniciat el curs i la quarta línia d'ESO, del segon d'ESO de l'Institut, no hi és ni se l'espera. Les famílies que lluitaven per això estan una mica decebudes perquè finalment no ha sortit allò que demanaven i el segon d'ESO de l'Institut està al límit.
0: cap sorpresa, era el que ens esperàvem. De fet, a l'últim Consell Escolar Municipal ja les intervencions que vam fer com a grup municipal eren les de el departament no està fent res ni ho pensa fer, només cal veure com està tractant a la comunitat educativa i, per tant, ens tocarà mobilitzar-nos i, en aquest sentit, doncs, com hem dit ja moltes vegades, ens posem a la disposició de les famílies i de la comunitat educativa en general doncs, per estudiar accions. Si no ens la volen posar, doncs no ens la posaran ara, però entenem que no hem de renunciar a fer aquestes demandes i a fer aquesta denúncia pública. I el que una de les actuacions que podem fer, que això ja va com més enllà de l'àmbit institucional, doncs és organitzar-nos i protestar doncs, com van fer els docents i també les famílies el primer dia de curs i donar suport a la vaga i a la lluita, perquè la sucursal del PSOE a Catalunya diu que governa per tothom, però el que ha quedat clar és que és el govern de ningú. Els docents i la comunitat educativa malament, els serveis de transport que ens posen no són els que ens mereixem, amb Rodalies feta un desastre, etc. Llavors, bueno, malauradament, no ens sorprèn.
1: Parlant de transport, aquesta setmana ha vingut aquí la directora general de Transport Públic, la Susi López. Dic Susi perquè ella mateixa es fa dir així, no perquè tingui una familiaritat amb aquesta directora general. I ens va venir a explicar que a partir de demà el bus que va d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt a l'Hospital de Mataró també funcionarà a la tarda i, a més, estarà adaptat finalment, és a dir, compliran la llei, finalment, a les persones amb dificultat de mobilitat. Val, fantàstic. Però, i què hi ha d'aquella promesa que la consellera Paneque li va fer a Ana María León en la terrassa de l'Ateneu ara fa uns mesos, i li va dir que el bus a Can Ruti, des d'Arenys de Mar a Can Ruti, que va recollir 20.000 firmes, seria una realitat aquest setembre? Se li va preguntar a Susi López i va dir que encara hi estan treballant.
0: Nosaltres també els hi vam preguntar que on estava la línia d'Arenys de Mar Barcelona que aquest poble ha demanat per activa i per passiva i ens va dir que no. És a dir, vull dir, vam assistir a l'acte d'aquesta presentació de la nova línia. Encara sort, vull dir, no es plantejaven fer preguntes, encara sort que en vam poder fer alguna perquè enteníem que més enllà de fer-nos la foto havíem de poder tenir informació. Ja ho vam dir, ens sembla molt bé que es pugui anar també a l'Hospital de Mataró en horari de tarda, ens sembla un mínim, no? Perquè al final és un tema assistencial, però que no ens venguin la moto de que s'ha fet una connectivitat amb Barcelona per empalmar un bus amb un altre. És a dir, hi ha una sèrie de persones doncs, que necessiten poder anar a l'Hospital de Mataró amb bus o per fer-se proves o per fer cures, fantàstic i meravellós, però la classe treballadora d'aquest poble, molta de la qual ha d'anar a Barcelona a treballar o molts joves que han d'anar a Barcelona a estudiar, el que reclamen és un bus directe, perquè la R1 no funciona i ens maltracta. I aquesta senyora a mi em va dir que nosaltres havíem de considerar per tenir la R1 amb uns privilegiats. Sí. I és com un si som uns privilegiats si funcionés. Però agafar el tren i no saber si arribaràs a l'hora a la feina o agafar o estar a Barcelona i voler tornar a les 9 del vespre i veure que no arribes, això no és ser un privilegiat. Això és estar maltractat per al govern de la Generalitat. I així, de clar...
2: I jugar-te la feina.
1: I ciutadans de segona, perquè els mateixos privilegiats són els de Mataró, que tenen no només tren, la R1,
0: sinó també bus.
1: Amb més freqüència, sinó el bus.
2: El que era molt sintomàtic és que mentre ell ens, l'alcalde d'Arenys i d'Arenys de Munt, ens deien que tindríem una línia Barcelona-Arenys, acte seguit després, la directora ens deia que no el tindria, que no es contemplava, i ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini. Per tant, això denota també la falta de tacte, no? Com deia la Pat, i de contacte amb la realitat de la gent que va dia a dia en transport públic i ha de patir la infrafinançació a les infraestructures i, a més, ens traiem el pit dient-lo de l'autobús, però és que Catalunya no està connectada amb l'autobús. Falten xarxes de busos per tot arreu.
0: Sí, i la sensació de dir... Ens va fer enfadar molt en el sentit de veniu aquí a fer un acte per fer la foto, la Generalitat i el govern d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt i el bus de Can Ruti que és una lluita que s'ha fet popular aquí.
1: Era el tema.
0: Que era el tema d'això, res de res.
2: Va venir la senyora que va fer les d'això.
1: Sí, Ana Maria León.
2: I va faltar poc perquè tothom s'hi fes la foto, eh? La foto sí. I el vídeo.
0: Però és com un, vale, us feu la foto amb l'Ana León, que ha impulsat això, Ana, es diu?
1: Ana Maria.
0: L'Ana Maria León, que és qui ha impulsat això, però li esteu dient a la cara que aquelles signatures no serveixen per res. I també hi ha un punt de dir, un moment, els ciutadans i les ciutadanes ens mereixem respecte. Això no és el que havíem demanat, les lluites populars i els clams populars eren uns altres. Llavors, prou ja.
1: Tres preguntes als oients. Una, la APP de la Brossa continua donant problemes i encara esperem una resposta de l'Ajuntament. És allò que dèiem abans, no?
2: Sí, al final. Jo entenc que els usuaris que la fan servir, doncs, ja fa temps que dura això, abans de l'estiu ja s'havia posat en solfa, doncs, que fallava. Si avui en dia segueix, doncs, animem el regidor d'informàtica, no?, diguéssim, doncs, que posi fil a l'agulla, perquè no pot ser això, diguéssim. Mm-hmm.
1: La Sara pregunta si l'oposició no pot veure els informes aquests dels percentatges de reciclatge.
2: Sí. Els demanem, sí, els podem veure, però quan ho demanem, de moment encara no hem vist mai cap.
1: I la Tere, que és una de les noves usuàries dels pisos del Bareu, diu que no tenen ni aigua ni llum i que el pàrquing ja té goteres.
2: Bueno,
1: el del Bareu.
0: Doncs ja farem el seguiment. Sí. Més que res perquè, vull dir que no seria... Vull dir que això ha passat en altres municipis que es fan promocions d'obra pública i que a vegades per complir terminis es va molt ràpid i hi ha problemes estructurals, si n'hi ha. Vull dir, ho entomem, fem les investigacions més que res perquè si s'han de resoldre coses, home, que es faci ara i que no...
2: Sí, que es faci ara abans de que...
1: Amb una obra nova sempre poden sortir problemes, sí, però que es sàpiguen i que se resolguin, efectivament. Mm-hmm. Doncs Arnau Cucurull i Pat Silà, moltes gràcies. Ben tornats al curs polític, i en seguirem parlant, de ben segur.
2: Sí, i tant.
0: Sí, i tant.
1: Molt bé, gràcies. Bon diumenge.
0: Apa, bon diumenge a tothom.
1: Adéu.
3: Ràdio Arenys.
4: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
5: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
4: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
6: Munt Bikes a Arenys de Munt.
4: La teva botiga de bicicletes de referència.
6: Treballem amb les millors marques.
4: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
6: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
4: Finançament a 24 mesos.
6: Munt Bikes.
4: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
6: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
4: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: El Dominical. Obrim línia directa amb l'alcalde. 93 795 79 12.
1: La 1 i 21 minuts, alcalde Estanis Forç, alcalde d'Arenys de Mar, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Com està?
9: Molt bé.
1: Passat l'estiu bé?
9: Passat, sí, sense vacances.
1: Encara no he fet vacances?
9: No, ni tinc temps ja, perquè ja se m'ha lligat amb...
1: Amb l'inici del curs.
9: Per tant, no hi ha hagut vacances.
1: Bé, ja les farà, no? Una escapadeta, por ahí.
9: Si m'escolta la meva dona, em dic que sí, no?
1: Sí, clar, no. Sí, sí. Bé, si em disculpa un moment, perquè sí. Saludaré ara a Pere Fernández, que és president de la comunitat número 1 del Rial de Canalies. Avui hem explicat a l'inici del programa que l'Ajuntament ha decidit obrir una consulta a partir de demà passat dimarts fins al dia 20, una consulta popular per demanar als veïns i veïnes quina opció volen un cop s'arregli el carrer. Si volen que es mantingui un únic sentit de circulació amb els aparcaments, o bé desapareguin els aparcaments per fer un vial de doble direcció. Aquesta serà la consulta que faran, que es farà i que els propietaris d'aquell vial de Canalies podran votar a partir de dimarts. Pere Fernández, bon dia.
10: Bon dia,
9: Pere.
1: A veure, això, aquesta consulta, a vostès els hi sembla bé? Suposo que és perquè no s'acaben de posar d'acord en quines de les dues opcions es decantarien, no?
10: Correcte. El senyor Tani va fer, a través de l'Ajuntament, va fer una convocatòria un dijous, va acudir bastanta gent de tot el que era les comunitats de Rial de Canalies. Jo vaig comptar aproximadament unes 70 i escaig persones, realment un número bastant quantiós, tenint en compte que altres convocatòries no han vingut tantes vegades, i sí, es van convocar davant del número 1 de Rial de Canalies, correcte.
1: Mm-hmm.
10: I va ser, o sigui, sorprenentment, doncs, bueno, és una convocatòria que agraïm a l'Ajuntament, la veritat, perquè no ens esperaven que fessin aquesta pregunta o aquesta consulta popular dintre del nostre carrer. Mm-hmm. Bé.
1: I, per tant, a partir d'aquí se'ls planteja que aquesta obra d'asfaltament que han de fer, després com quedaria el carrer? Si en una direcció mantenint l'aparcament o en doble direcció eliminant l'aparcament? I aquí és on vostès no es posen d'acord, no?
10: Bueno, aviam, la pregunta... estem tots d'acord amb una cosa, i és que té que asfaltar. Té que fer un primer asfaltat, doncs, per arreglar la situació tan precària que tenim d'aquest carrer, amb una sèrie... Bueno, hi ha un basal, hi ha molts problemes, que el senyor Stani, evidentment, és coneixedor i està col·laborant, evidentment. O sigui, la prova evident és que tenim contínues reunions. No va sortir l'acord perquè quan es va fer les preguntes, diguem, de forma generalitzada, i perdona l'expressió, va ser un garigall.
1: Yeah.
10: O sigui, cadascú vol donar la seva opinió, som conscients que, bueno, que a més la gent doncs, no respetem, i dic respetem, el torn de resposta, i bueno, va ser una decisió molt correcta de dir, escolta, doncs fem una consulta popular. A més, sembla ser que és de les primeres que es fan Arenys.
1: Sí.
10: I a més, en una zona no recepcionada per l'Ajuntament.
1: Uh-huh.
10: La gent no es posava d'acord si té que fer una direcció, si tenen que ser dos, si tenen que retirar o tenim que retirar els cotxes que s'aparquen davant dels números 1 i 3. I, bueno, jo espero que aquesta consulta popular, realment, la gent que va manifestar l'interès i la seva disposició per anar, diguem, amb aquesta consulta popular, doncs al final acabin votant.
1: Mm-hmm. Votaran els propietaris de les finques. Quanta gent pot votar?
10: Això ho té que respondre el senyor Stani. En un principi jo penso que som... O sigui, Rial de les Canalies hi ha molta gent de primera residència que poden estar o no empadronats a Arenys, però jo diria, miri, amb el nostre bloc només hi ha... En total són 75 vivendes. Mm. Si sumem, diguem, el número 2, el número 4, el número 6, jo penso... i és una opinió. Jo penso que podem arribar al voltant d'unes 300 vivendes. I el senyor Stani té el costat millor que jo.
9: Sí, gairebé. Nosaltres tenim calculades unes 260.
10: No m'he equivocat gaire.
9: Però estaven acabant de calcular perquè hi ha algun lloc que... No sé.
1: I el resultat d'aquesta votació, alcalde, serà vinculant per l'Ajuntament?
9: Absolutament. Nosaltres enteníem que, una... Gràcies, Pere, per participar. La veritat és que tothom sap, no fa falta que visquis a Canalies per saber que és dels carrers més trinxats que hi han, que és veritat que és una zona no recepcionada, però que és una zona que acaba sent de molt de pas. Per tant, els veïns tenen una paciència infinita i mentre no es donen aquestes obres que estem fent passes, molt lentes, i que els veïns els hi costa entendre que anem tan lents, s'ha aconseguit doncs, que Metro Bacesa doncs, pagui el que és doncs, aquesta carretera.
1: 60.000
9: euros. 60.000
1: euros.
9: I quan vam anar-ho a explicar, degut a l'èxit de la convocatòria, com diu, i que jo també calculava un 70 per sobre, els veïns no s'acabaven de posar d'acord. Per tant, quan veus uns veïns que no es posen d'acord, hi havia veïns que deien, bueno, però aquí sou propietaris, no sou propietaris, llavors hem fet una consulta que hem tardat 15 dies. Ells ja se'ls va posar un cartell a les porteries, demà se'ls hi posa un altre més detallat, dient, qui pot votar? Doncs si ets el propietari, el rebut de l'IBI, amb un rebut de l'IBI, si ets llogater, el rebut de l'IBI i l'autorització signada de la propietat. I llavors ens posem, evidentment, per internet, que estarà a la web municipal, o sigui, a la web municipal tots els aranyencs veurem, però només podran accedir-hi a votar els de Canalies, i també podran anar aquí al Calissai i aquí a l'Ajuntament. Per tant, hem estat...
1: Durant 5 dies.
9: De dimarts a diumenge. I hem estat formant... en els dos conserges que els hi toca, d'aquí del Calissai, hem estat formant la gent de la UAC perquè, clar, s'ha de tenir un control molt exacte. No poden votar dues vegades, ha de ser un per domicili, i, per tant, han d'estar molt preparats. Per tant, participació ciutadana, informàtica i secretaria han estat reunint i que tot estigués clar, perquè per saber qui és el propietari et bases amb el que...
1: L'IBI.
9: Amb l'IBI, i per tant ho tenien que dir-ho des de la Diputació de Barcelona. En canvi, els llogaters són pel padró, no? Yeah. I per tant, aquí el que no podem fer és que ho votin els dos. Per tant, està tot com molt... En el moment que votin, doncs ja quedaran marcats i no...
1: El resultat se sabrà el mateix diumenge, entenc. Entenc 260 vots.
9: Sí, jo entenc que sí, el mateix diumenge i decidirem.
1: Doncs Pere Fernández, que vagi molt bé.
10: Gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Tani.
9: Gràcies.
10: Perdona'm aquesta oportunitat i ja ens veurem a les votacions.
1: Això mateix. I igual parlem la setmana que ve, a veure com ha anat. Gràcies, Pere.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu, adéu. Ara sortien els dos regidors de la CUP i en relació a això han dit que, sigui quin sigui el resultat, s'hauria de tenir en compte també que en el futur a la Nacional 2 hi haurà una rotonda i que el Canalies ve cridat a ser una de les vies de sortida quan el Vareu, si finalment es deixa només en una única direcció, pot ser una de les vies d'escapament. Passi el que passi en aquesta votació, això comportarà o implicarà alguna cosa en relació al futur?
9: No, implicarà, mentre no es fan les obres, que nosaltres, pel tempo que tenim, entenem que poden començar el setembre de l'any que ve, tot agafat amb pinces, perquè ara en aquests moments està un procés de reparcel·lació que ja s'ha encarregat, i un procés, doncs, el tema de quotes urbanístiques. Les quotes urbanístiques se sap en més poc temps, però l'altre pot arribar a tardar 9 mesos, això es va encarregar el juliol, estaríem parlant del que febrer o març tindríem doncs, tota documentació, però clar, parlar de reparcel·lació vol dir parlar de què li toca pagar cada veí, i si hi ha algun veí que no està d'acord i ha de presentar al·legacions, ja saben tot això com se'n va. Si no hi haguessin al·legacions, que és impossible, doncs estaríem parlant d'un tempo doncs, que potser el mes de maig ja podries començar doncs, a licitar. Per tant, amb això creiem que ens anem ja de cara...
1: No, però jo li preguntava sobre el sistema circulatori.
9: En el moment que es faci l'obra bé, l'obra estem parlant de més de 2 milions d'euros, de 2.400.000 euros. Per tant,
1: el de tota la urbanització.
9: Per tant, quan hi hagi, ja serà un lloc ja amb un aparcament més clar i, per tant, serà una doble direcció sempre. Ara, perquè hi ha una sèrie de llocs on... hi ha una sèrie de canvis que amb 60.000 euros et dona per asfaltar-ho tot bé i per allargar el que puguem fins o eixamplar-ho, no? Fins on te puguem. Yeah. Pujant a mà dreta, si podem, fins als portals, i a mà esquerra, doncs encara hi ha alguns que tenen uns jardins i aquestes coses. Per tant, en el definitiu sí que hi ha una doble direcció.
1: No, és a dir, el que decideixin en els veïns serà provisional.
9: Serà provisional mentre
1: mentre no s'acabi la urbanització final.
9: Exacte.
1: Que això podem estar parlant d'anys, igual. Un parell d'anys.
9: L'urbanització no sé quan pot durar, però que ha de començar l'any que ve, d'aquí un any, això d'estar començat amb obres, sí.
1: És veritat que, tirem de memòria periodística, és la primera vegada que es fa una consulta popular en un lloc concret. Arenys havien fet consultes populars sí. de temes genèrics, del xifrer, etc. Però en un barri, en una zona concreta, no s'havia fet mai una consulta.
9: És que jo, quan hi vaig anar, vaig anar-hi el regidor Xavi, i vaig anar-hi el cap de mobilitat, i ens vam donar compte que era, tothom tenia una idea clara. El carrer s'ha de fer i s'agraeix que vulguin venir a asfaltar, i perquè està absolutament trinxat i hi ha gent que va amb mobilitat reduïda, amb cadira de rodes, i li costa poder arribar a anar-hi, perquè a més no hi ha, hi ha parts que no hi ha voreres, hi ha gent que deixa el cotxe sobre les voreres de sorra, i per tant, com a mínim, hem de garantir que algú que va amb cadira de rodes doncs pugui anar mínimament per l'asfalt. Ens vam començar a donar compte que deia, bueno, jo soc propietari, qui vota? Propietari? No sé. Davant del dubte, després que hi hagués, no, tu no pots votar, això no. Anem-nos-ho a mirar bé, mirem com es pot fer, i aquestes... perquè si volem que sigui vinculant, ha d'estar tot molt clar. Que no pots votar dues vegades, ni ningú pot dir, jo és que sóc el propietari, no he donat el consentiment.
1: No, li dic perquè crea un precedent.
9: Sí, sí.
1: I ara, a partir d'ara, quan hi hagi una divisió tan clara d'opinions en relació a projectes, es podria utilitzar aquesta fórmula.
9: Vaig tenir claríssim que era una molt bona fórmula, però que això portava que tothom aixecaria el dit.
1: Clar.
9: Vol dir, em sembla bé, no?
1: També. Sí, o està sigui, molt
9: hi ha,
1: bé.
9: O sigui, hi ha coses que un té clar com que les té que fer, però hi ha altres coses de dins d'aquell projecte que un té, bueno, com, quan no està clar, perquè tu de fora veus, home, pujar ja és un problema amb el doble direcció, però és veritat que si treus les 10 o 12 places de pàrquing, que estem parlant de 10 o 12 places, estàs, doncs, dificultant la vida a la gent. És veritat que 100 metres més amunt, a partir de la giravolta que va cap al mal temps, tindries, si segueixes cap amunt, hi ha sempre aparcament. Segurament gent que aparca al carrer té pàrquing a dins, i per la comoditat aparca al carrer i no se'n va fins als pàrquings, no? Mm-hmm. Però en tot cas jo entenc que els que ho han de viure i els que han de decidir realment són els que estan allà, perquè són els que ho pateixen. I perquè també és veritat que és un lloc on molta gent que ve a treballar Arenys va a Canalies, aparca i ve a treballar a la vila. Per tant, que no utilitza només ells com a veïns.
1: Mm-hmm. Ja saben que és línia directa amb l'alcalde, el 93-795-7912, o també a través de les xarxes socials, etc. Podeu fer les preguntes que creieu convenient. Estem acabant l'estiu i tothom estava pendent del nou model de recollida de la brossa, el porta a porta, si passaria o no passaria la prova de foc de l'estiu. Ja sabem que a l'estiu hi ha un increment de població important, de població que potser no coneixia el sistema i que, per tant, això ho posaria a prova el sistema. Estem a pocs dies d'acabar l'estiu. Què podem dir? Hem passat la prova?
9: Hem passat la prova i amb escreix. Tots sabem que juliol i agost són dos mesos complicats en qualsevol sistema. Allò que et surt els records a les xarxes fa un any, veies els contenidors que a les 7 de la tarda tots arrebossar pel carrer, i això no ho teníem. És veritat que hem sigut i som pics a 30.000 persones, que per tant són... quan hem arribat, com ara, el juliol vam arribar al juny vam arribar al 81%, el juliol el 82%, ara vam baixar al 79-80 o 79-90, però que és un èxit espectacular. Però la gent, és veritat que se li dona igual els números, eh? El que veu ha de veure, doncs, són... Hi ha coses a millorar, el tema de la brossa... Clar, si diem que hi ha un 10% que no vol reciclar mai, quan ets un poble de 200 habitants, hi ha 20 veïns. Però quan són 30.000, vol dir que hi ha 3.000 que no ho reciclen. Per tant, aquests 3.000 bosses no sempre surten tots els veïns, però és veritat, doncs, que entre papereres, on te poden, ho van fent. Per tant, evidentment que tu no veus sempre un poble... sempre veig bosses... Bé, això...
1: És a dir, 79% de reciclatge ben fet.
9: 79-80, és el 80. Això vol dir que el 90% de la població el fa bé, perquè hi ha un 10% de rebuig que això ja existeix. Tema els bolquers, els plats que ens trenquen, la pols, la gilet, el boli...
1: O sigui, estem molt a la vora de l'excel·lència?
9: Estem molt a la vora de l'excel·lència. Jo els pobles que conec, que al màxim són pobles de 500 habitants, que tenen un 91-92, però 80... I això fa que això automàticament, quan nosaltres hem, en el nostre preu que ens cobraran doncs, les incineradores, automàticament, a l'arribar amb aquesta 80%, si haguéssim arribat al 70%, també, si haguéssim arribat al 60%, també, però arribem al 80%, les condicions canvien. Per tant, això és com, quan, al igual que tu, quan fas de mestre,
1: ens costa menys diners.
9: Ens costarà molt menys. O sigui, a partir de l'any que ve, anar a portar el rebuig ens cobraran menys, anar a portar l'orgànic ens cobraran menys, i anar a portar el cartró i els envasos i el vidre ens donaran més. I això, juntament amb tots els quilos i quilos de rebuig que hem deixat de posar, doncs això...
1: La factura que paga l'Ajuntament serà molt inferior.
9: Molt inferior.
1: I això revertirà en els ciutadans?
9: Això ja ara, en l'any que ve, ja revertirà, ja, en el, ara teòricament ja s'han pagat els dos. La gent pot pagar els impostos de manera una, dues o fins i tot quatre. Als qui paguen quatre li queda l'últim rebut. A partir del qui ha pagat amb un o dos, la propera ja baixa. Recordo que serà mínim d'un 15%, segons posa. Vam quedar qui arribava a uns mínims, dos. Se suma un 30%, no se suma. Pots arribar a ser un 35% si sumes que has fet bé la brossa i que vas a la deixalleria. Per tant, estem parlant de números molt importants. I deixi'm que li digui la pregunta... Com ho controlem? Ja sap que ho controlem amb el xip d'orgànica.
1: Perquè aquí hi ha dubtes si l'APP funciona o no funciona.
9: Hi ha dubte que tenim problemes amb l'APP. I seguim tenim problemes amb l'APP. És veritat que ja tenim més d'un 35% de la població que ja ha passat els mínims. Però tenim un 65% que encara teòricament no l'ha passat. Com que nosaltres, quan ens queixàvem, quan dic nosaltres és Medi Ambient, la regidoria de Medi Ambient, ens queixàvem de que no hi havia les lectures correctes, aquest estiu hem fet dues lectures de nit sense avisar. Els tècnics i jo hem anat pels carrers i hem anat amb un braçalet d'aquests i hem quantificat per carrers, no tots en una nit, perquè era impossible, però sí, cada 15-20 carrers, quants cubells hi havia. I la diferència entre allò que ens passava al cap de 3 dies o 2 dies l'empresa i nosaltres era que ells havien marcat un 40% d'allò que nosaltres havíem fet. Per tant, si nosaltres havíem marcat 2.000 cubells, doncs a ells els sortien 800. Per tant, 1.200 no marcats. Aquests 1.200 no marcats eren carrers, que era zero. Mm. Per tant, això vol dir...
1: Que no ho van passar.
9: Que no el porten... o altres que estaven al 5% o els altres al 90%. Això no
1: per tant, passa. Hem constatat que efectivament...
9: Hem constatat que no funciona. Vam tenir una reunió la primera setmana de la primera setmana de setembre i els vam dir, això és clau per fer la baixada de la subvenció... de la baixada del preu de la taxa. Llavors, hi ha alguna fórmula i sembla que el mateix camió, si s'instal·la una... Un dispositiu, fa més soroll. Escolta, doncs, amortigueu el soroll o fem-ho.
1: Perquè jo estic... És a dir, que en lloc de fer-ho el canell de l'operari, ho faci el camió.
9: Que faci el camió. I que potser sent un pip, bueno, escolti, si sent un pip davant de casa, la gent prefereix tenir un pip i que tingui un descompte que no. Mm. Perquè l'altra cosa és, escolta'm, si hi ha gent, si diem que el mínim ha de ser 36 cops l'any, i la gent està en 22, 23, i els hi costa sumar, escolti, com que sabem que s'han equivocat, a partir del que han fet 10, ja podem fer doncs, que se li pugui donar. I aquell que encara no ha anat a recollir el cubell o marca 0, aquell sí que no té excusa.
1: I aquest se li aplicaria el recàrrec.
9: El recàrrec del 40%. Això estem parlant de persones físiques i també
1: comerços.
9: Dels comerços, perquè els comerços són la gran millora que hem fet aquest curs. Els divendres, els comerços molts s'havien... Llavors, els divendres, tu passaves per la Riera d'Arenys els divendres i eren muntanyes i muntanyes de brossa. Els divendres...
1: Per això, per tant, ara els ciutadans s'ho trobaran al rebut...
9: El proper rebut
1: ja trobaran
9: de
1: un descompte.
9: Ja trobaran el descompte,
1: val.
9: Que serà al rededor dels 28 euros.
1: Val. Això és una cosa. Sí. I l'altra és la taxa de l'any que ve. Sí. La que ara ens beneficiarem d'aquesta millor factura que l'Ajuntament d'Arenys de Mar pagarà per la gestió dels residus. Això comportarà que en la taxa que vostès ara aprovin al mes d'octubre o novembre contemplarà ja un descompte sobre els 188 euros que paguem?
9: Evidentment. A partir de l'any que ve, quan es passi ja el rebut, ja hi haurà reflectit aquest descompte.
1: Aquest descompte.
9: I aquest descompte...
1: Aquest descompte de l'entorn de 25-30 euros.
9: Sí, de 188 passarem un 161, una cosa així. Per tant, si el rebut ara és de 94 euros, passarà a ser de 80. O sigui, cada si ho pagues en dos cops, seran 14 euros menys, i si són tot l'any, seran uns 28. Però això no és res més, no gràcies a l'Ajuntament, això és gràcies als mateixos veïns que fan la feina. O sigui, ens agradarà més o menys, hi haurà gent que li hagi costat el canvi. Però mira, jo l'altre dia, que vam fer aquest vespreig, em vaig trobar un matrimoni que em va venir a trobar i em va dir: has vingut tres vegades a la meva escala, t'he escridassat i ho saps, t'he dit que això era una vergonya, que això no podia ser. 7 mesos després, t'he de dir que no tornaria per res al sistema anterior, i ara, quan vaig a tots els pobles, sento una pudor de contenidors que no la sento a la meva vila. I vaig dir: caram, tu, perquè és veritat que aquella gent que més o menys estava d'acord amb el porta a porta, que és una majoria, i sobretot la gent que ja fa anys que ho fem, no hi ha hagut problemes, però aquella gent que els diu, aquest 30% de la població ja hem tingut, doncs, però que majoritàriament està funcionant bé. Millorable, segur. Que hi ha coses que es poden fer millor, també. Per això, a partir de la setmana que ve, ja comencem a fer reunions amb veïns, també, una altra
1: vegada. Per tant, ara seguirem amb això, però que quedi clar per la ciutadania, i si ho he entès bé, ara ho explicaré. Ara els ciutadans, els que rebin el rebut ara, ja tindran un descompte per haver-ho fet bé.
9: Sí.
1: Els que no tinguin, ni tan sols hagin anat a buscar el bujol, aquests tindran el recàrrec.
9: Sí.
1: Això és una. I de cara a la taxa de l'any 27, ja tindrà un descompte d'un torn dels 28 euros,
9: sí,
1: perquè de 188 a 160 euros aproximadament, perquè l'Ajuntament li costa molt menys...
9: Clar.
1: Portar la brossa a l'incineradora.
9: Europa et diu: vostè ha de cobrar una taxa igual al preu que voregi el 100%. Vostè no pot subvencionar. Vostè no pot cobrar menys per aquest servei. I ara es feia linealment. Això val tant, dividit entre 9.400 habitatges. Ara has de pagar per generació, que és el que han de fer els veïns, els pobles, però com que és el més costós que hi ha i és molt enfarragós, els ajuntaments no s'atreveixen. O quan s'atreveixen és a començaments de mandat. Però això ho ha d'anar fent tothom. Llavors, a partir d'ara, tu pagaràs 161 euros... o pagaràs 262. Hi haurà 100 euros de diferència entre fer-ho bé i no fer-ho bé.
1: Uh-huh. Per tant, bona notícia.
9: Bona notícia, perquè gràcies a l'esforç de la gent, perquè quan més quilos d'orgànica poses... l'orgànica, sobretot, es contra... O sigui, quan més orgànica és menys rebuig. I, per tant, el rebuig el pagues a 80 quilos, i en canvi...
1: Si 80 generar, euros?
9: A 80 euros, i en canvi, si tu generes plàstic, tu no pagues 80, sinó que en reps 80. I aquí està el gran kit de les qüestions.
1: Val, però no tot és felicitat a la vida, com vostè sap. Hi ha encara moltes bosses mal posades, gent que incívica que deixa les bosses al costat dels contenidors... en fi, d'això n'hem rebut bastantes fotos avui. Vostès han començat a multar, a posar mà dura amb tot això?
9: Nosaltres jo crec que devem estar per les 300 multes ja, val? Només aquest estiu, eh? Unes 300 multes. I sí que hi ha bosses, evidentment, nosaltres aquest mes de juny, juliol, la d'agost encara no ho tinc, hem tret de bosses mal deixades 125 tones.
1: Clar. 125
9: sí,
1: tones.
9: Sí, però abans del porta a porta en retiràvem 300 de tonelades cada mes. Aquests 175 tonelades de menys cada mes que estem retirant, en 8 mesos, imagini's, passem més de 1.000 tonelades de brossa mal deixada. Perquè abans els contenidors n'hi havia dins dels contenidors de rebuig, però els contenidors estaven al voltant i tot estava en ple. Per tant, tenim una quantitat inferior i hem d'educar a la gent. L'hem d'anar educant.
1: I aquestes multes són de gent que deixa la bossa malament, de gent que fa turisme encara d'escombraries?
9: Les multes són, una, quan fem inspeccions de bosses i estan mal deixades. Ens costa. Ja, cada vegada que dos operaris de l'Ajuntament obren bosses, podem trobar... A vegades no n'hem trobat cap, però el normal és trobar-ne dues cada matí, de les 15 o 20 que agafem, perquè és de trobar un paper o alguna cosa. Dos, gent que va a tirar la brossa i que directament hi ha una àrea d'emergència i no ni es preocupa, no té targeta, vaja.
1: I la deixa allà sota.
9: Deixa allà fora. I molts, tinc que dir d'aquí, que són de fora. Sí, hi ha molta gent que ve de fora, que veu una àrea d'emergència i que va i direct... Perquè tu veus, tu pots anar a una àrea d'emergència i dir que està ple. Que nosaltres, tots els estudis que tenim, diem que ple, el cartró i l'envàs, els divendres i els diumenges davant de Lourdes i davant del carrer Barcelona i Canalies. Els demés contenidors, qualsevol fracció, no s'omplen mai. Mai és mai. N'hi ha que estan entre el 20% fins al 70%. Però, per tant, moltes vegades la gent posem en una àrea d'emergència bosses molt grans i no acabem de buidar els dos plàstics de llet i posar-los a sols i baixar, sinó que directament ho posem. Hi ha gent que ho veu ple i ho posa baix. Quan veiem que és això, no multem. Multem quan veiem que hi ha gent directament que veus que no va amb targeta, que baixa d'un cotxe i et deixa qualsevol cosa.
1: Ja. Parlàvem de coses que no acaben d'anar. Per exemple, el tema, o és una impressió meva, o es veuen menys arbres metàl·lics, amb menys penjadors arenys. És a dir, crec que els estan retirant perquè estan canviant i estan aplicant altres temes, no?
9: El tema dels penjadors, jo crec que és un tema que ni aquest govern ni l'anterior, quan es va fer la primera licitació, quan ningú va discutir els penjadors, perquè tampoc érem experts en temes de penjadors. I perquè hi ha pobles que els penjadors, com a Dosrius, que jo treballo, que hi ha 10 penjadors en tot el poble o 15, no passa res. El gran problema visual és quan tu veus un penjador darrere l'altre i la visual grossa era aquell carrer Duedes. Per tant, hem anat a buscar alternatives. I aquelles alternatives han sigut gent que tenia penjador com davant del Condis de la part de dalt, que els veïns ho han posat en els seus les seves portals. Entrades, però això també depèn del tipus d'entrades que tens i del número de veïns, o que han optat per fer fustes,
1: sí.
9: Que és el que ha tingut més èxit. O allò que hem fet a 3 punts, que hem posat una ecoïlla, que és una àrea d'emergència només per orgànica...
1: Amb contenidor intel·ligent.
9: Amb contenidor intel·ligent només pels veïns. I això ha sigut un èxit rotund. I quan aquest estiu hem anat a comptabilitzar el tant per cent, és altíssim. N'hi ha que és del 95%, hi ha que és, doncs, del 90%, 93%. Per tant, la gent...
1: I ara en posaran més, d'aquests?
9: En posarem 2 més, val?
1: D'aquestes ecoïlles.
9: Sí. Sobretot ho posarem al carrer Malgrat, que afectarà la part de Sagrada Família i Santa Maria, i el carrer Pineda, que servirà pels veïns de Joan 23 i per una part dels veïns de Santa Maria.
1: Per tant, vostè veu que a futur hi haurà cada cop menys arbrets d'aquests?
9: Jo crec que cada vegada... També li tinc que dir que la setmana que ve posem 2 en un carrer que ens han demanat 2, la comunitat de veïns. Però aquesta setmana, demà, per exemple, tinc reunió amb els veïns de Pompeu Fabra, perquè hi ha una comunitat que em va treure i ho posen a dins de la seva galeria, i ara volem saber si els altres veïns també ho volen fer. Per tant, aquella imatge visual, doncs, l'estem traient. És veritat que una bossa mal deixada amb un penjador es veu molt més perquè està a 1 metre i no té res a veure com qui la poses a terra. Però jo crec que la gent s'està donant compte i estem educant, perquè, i sobretot hem de fer encís, sobretot la gent ho posa l'orgànica dins el cubell d'orgànica, ens costa més que els veïns baixin el cubell verd. I dir-li que el cubell verd, el plàstic també fa pudor, perquè hi ha molts envasos, doncs, que compres car, peix i coses, i ens queda tot fet. Però jo crec que ens està funcionant molt bé.
1: I han vist més senglars que no, darrerament?
9: No, el senglars és un horror.
1: Sí, no? I per tant, aconsella vostè a que la bossa estigui dins el cubell, no? Que no em quedi...
9: Evidentment que nosaltres demanem que els cubells vagin amb un tema d'higiènic, perquè no hi vagin rates, i per tema dels senglars. Hi ha zones que són absolutament... Nosaltres cada dia, a partir d'aquesta setmana, la brigada et comença a treballar allà a les 7 del matí. Però s'ha passat tot l'estiu entrant a les 5. El primer que fan 3 treballadors de la brigada és anar a escombrar els penjadors on hi ha ports senglars. Per això en cada nit. Breu Tronqueda, Breu Llorera i Canalies ho destrossen tot. Destrossen, sobretot, totes les bosses que la gent deixa a terra, però també tenen prou força gran per empènyer els que no estan a dalt de tot. Per això aquí, abans que acabi el mes que ve, hi haurà uns tancats, que és el que han sol·licitat els veïns. Hem estat l'agost...
1: Tancats els penjadors.
9: Sí, hi haurà uns penjadors tancats. O fins i tot el que es Breu Tronqueda ho posarem dins un armari com està a Salrà. I per això els pisos, els HPO nous, tenen bujol comunitari i ja no hem posat ni penjadors ni res perquè ens fa molta por el tema dels senglars a la part d'aquests pisos nous.
1: M'ha centrat la pilota amb això dels pisos del Bareu. Ahir van començar ja els veïns a entrar als seus estris, sí. Armaris, caixes, etc. I no tenen aigua ni llum,
9: sí.
1: Perquè això ja es va quedar que els usuaris havien de donar d'alta l'aigua i la llum d'aquests pisos.
9: Sí.
1: Això es podia haver evitat?
9: No.
1: Per què?
9: Perquè nosaltres, quan ja... Quan nosaltres vam... Jo vull dir una cosa claríssima. Aquests pisos... aquests pisos que hem presentat d'HPO i que s'han aprovat, està tot fet aquest mandat. El mandat passat, l'any 2021, es va portar al ple que dues fundacions es farien càrrec d'aquí. Junts per Arenys ens vam abstenir perquè ens vam assabentar al ple que eren dues fundacions. I nosaltres vam demanar, estem d'acord amb tot, però... Això de que a Catalunya hi hagin 20 fundacions i tu li donguis a dit dues fundacions, no ens sembla bé. I per això ens vam abstenir. Algú, deixa veure, perquè això no t'ho pot dir en un ple, perquè sap que es pot debatre. No, és que Junts, ara, que no van votar a favor perquè se'ls va donar a dit a unes fundacions i enteníem que era això. Quan això es va aprovar el 21, en l'any 2023, quan jo entro, no hi havia res programat. Per què? Perquè aquelles condicions amb la guerra d'Ucraïna es van acabar i la fundació van venir i van dir, escolteu, aquell preu és aquell preu més X perquè Ucraïna ha encarit el producte...
1: Els preus de l'acer, de la construcció.
9: Preu de l'acer, perquè els interessos ara són més elevats i perquè no ens han donat el Next Generation. I, per tant, això va ser poc abans de les eleccions i el govern no va decidir. No van dir si res, ni si no. Jo, quan vaig guanyar les eleccions, entre que guanyo les eleccions... I entro d'alcalde. Aquells 17 dies, a mi em van venir a veure les fundacions per dir-me, vols... estàs d'acord amb tu? Perquè aquí no hi ha res i nosaltres volem saber-ho si ens entrem o no. Per tant, la feina que hi havia era d'haver demanat aquestes fundacions i que nosaltres, un cop estem al govern, entomem. El govern, en aquest espai anterior, hauria pogut fer un estudi d'aquesta pujada. No la van fer. Llavors, nosaltres, quan arribem, ens diuen, escolta, valdrà uns diners. I és quan fem la reunió amb l'oposició i ens diuen... tres possibles preus. El més car, 1 milió d'euros més. Si no baixen els tipus d'interès. Han baixat els tipus d'interès. 750.000 euros, però igual si trobem uns Next Generations, vam arribar a trobar els Next Generation, no aquest govern, o sigui, algun poble devien acceptar, després no els hi devien haver, i vam entrar. I finalment són aquests gairebé 400.000 euros que hem tingut que pagar. Però això, el conveni i tot, ho hem signat nosaltres. Doncs tot aquest mandat, tots els partits polítics per responsabilitats, hem votat a favor o ens hem abstingut. Menys el PSC, que ha votat en contra absolutament. Llavors, el preu de l'habitatge, que també diuen... El preu de l'habitatge ve marcat per l'Agència de l'Habitatge, perquè tu has donat unes subvencions i aquí t'ho diuen. No tenim marge ni pels preus, que són fixats i taxats per les condicions de les subvencions obtingudes, i els lloguers surten del càlcul aquest. Tu tens entre un i mig i un tres vegades més el preu...
1: El salari mínim,
9: i la convocatòria dels Next Generations et diu això. Vostè ha de cobrar aquest sou, aquests preus. Aquests preus podien ser 10 euros més barat, no hi podien anar. I quan nosaltres vam fer la consulta de l'aigua, l'Agència de l'Habitatge, i tenim la documentació, va dir que això ho paguen
1: els inquilins.
9: Davant d'això, nosaltres me recordo que vam dar intervenció, dir, podríem fer una subvenció, i això ho hem discutit moltes vegades. Per tant, aquí ni el govern que hagués estat hi hagués pogut dir.
1: Però clar, ara el problema és que hi ha algunes famílies que ja hi viuen sense aigua ni llum.
9: Jo he estat ahir i abans d'ahir, val? I no hi ha ni aigua ni llum. L'aigua, tots, és l'empresa, un cop que l'empresa, les fundacions que la donen. Els veïns, l'aigua, un llogater l'ha de demanar a ell. Per tant, en aquests moments no hi ha ni aigua ni llum. I ara, aquesta nit, han dormit tres famílies. Però el dia 15, la majoria de les famílies ja s'instal·len perquè ja no paguen el lloguer dels seus pisos. Jo ja he donat ordres i m'he reunit aquest cap de setmana amb l'arquitecte i enginyer que fem qualsevol cosa, una, si ha de ser una burra perquè tinguin llum, que la tinguin, i si ha de ser que es connecti l'aigua, que es faci alguna cosa, perquè no pot ser que
1: clar,
9: no hi hagi aigua.
1: Clar.
9: Llavors, com que hi ha algú que diu oh, però els pisos de l'Ajuntament sí que tenen aigua i llum. No, és veritat. Hi ha un pis que té aigua i llum perquè era el pis de la persona que durant aquests 3 mesos s'ha estat fent vigilància i suposo que li van donar d'alta perquè aquest senyor que es va estar 3 mesos tingués aigua i llum.
1: Yeah.
9: Que si cal, ara aquests dies, avui, demà, que no hi ha gent, jo dic, anem a obrir aquell edifici i que la gent pugui anar al lavabo perquè no hi pot anar-hi, perquè no té... Això no és ni cèl·lula d'habitabilitat, i un ajuntament no es pot permetre que una gent vagi a viure sense aigua i llum. Per tant, jo espero demà, entre demà i dimarts, resoldre aquests dos problemes. Okay.
1: Mentre donen d'alta els comptadors de...
9: Perquè, a més, la llum aquí a Arenys, jo no ho sabia, i l'aigua, només obre sobre ja dimecres i divendres, i sobre divendres va ser 11 de setembre, resulta que hi ha veïns que tenen hora per finals d'aquest mes o començaments d'octubre. Per tant, inaguantable. Per tant, aquestes coses que jo com alcalde, però el govern no sabem, no sabíem, això, doncs, ho hem de... Em pensava que era més àgil, doncs ho hem de moure. Ho he sabut a partir de les crítiques. Però jo ahir i abans d'ahir he estat molta part del matí i de la tarda i tothom, tot i aquestes dificultats, estava encantat d'estar allà.
1: Avui hem entrevistat Margarita Díez, que és la directora de la zona centre de ports, i ens ha explicat que s'acaba ara la concessió de la zona blava d'aparcament del port i que ara volen fer una nova licitació. I jo li he preguntat sobre si l'Ajuntament podria participar d'aquesta licitació. I m'ha dit que cap problema, que si l'Ajuntament vol, també podria optar a gestionar la zona d'aparcament del port, tant la zona interna com la zona externa. Vostès estarien disposats a fer-ho?
9: Sí.
1: Sí?
9: Sí, perquè hem tingut converses sobre això. Vull dir, ha fet la bona pregunta, perquè nosaltres, quan la directora de ports, Margarita Díez, ens va dir, jo vaig dir, ep, estaria bé municipalitzar aquell servei. No sé si ben bé municipalitzar perquè és de ports.
1: Bueno, que però gestioni. Però
9: gestionar-ho nosaltres, i vaig dir que sí. Vaig dir que sí, i a partir d'aquí diu, ens parlarem després d'estiu,

0: Servial, que és l'empresa que fa els pisos aquests nous, que encara no hi ha llum, tenia l'obligació de fer una part de darrere i ja ho ha fet. Ara està tot ja per recepcionar. Divendres o dijous de la setmana passada l'empresa va rebre l'okay de Boquet i, per tant, hem de tenir la documentació i a partir d'aquí ja podem recepcionar. Com que estem enmig del procés d'aconseguir més càmeres, perquè hem agafat aquest estiu 5 o 7 càmeres més, que el barri de Sant Elm, el carrer Barcelona amb Duedes, el Calissai, i allà a la baixa, Pompeu Fabra, amb l'Avinguda Mediterrània, tot allò aniran amb càmeres de seguretat, ja volíem inaugurar amb les càmeres. Però si hem d'inaugurar el parc i les càmeres les posem al cap de 10 dies, doncs ja farem que la policia estigui més atenta.
1: Per tant,
0: atenta,
1: el mes que ve podríem inaugurar el parc?
0: Sí, a l'1 d'octubre, a 2 d'octubre podríem inaugurar el parc. Jo crec que 1 d'octubre, Països Catalans, jo crec que sí, és la data bona per fer-ho.
1: Lliga la data. Alcalde, em queda poc temps, tinc algunes preguntes als oients escrites, però una meva. Ara ve una tongada d'obres a partir del romanent, no?
0: Ve una tongada d'obres que no s'ha mai vist a aquesta vila. I vull que la gent dirà, oh, com que venen eleccions. No. Des del 2024, des de fa 2 anys, hem tingut la llei d'Arsal, que ningú ha de conèixer. Però és com si a qualsevol veí la seva llibreta d'estalvis li tallessin. I, per tant, només tingués la seva nòmina. I a la seva nòmina pots fer el dia a dia.
1: Però els estalvis no els puguis utilitzar.
0: Els estalvis no els hem pogut utilitzar des de fa 2 anys, perquè hi ha hagut una llei. Per tant, a partir d'ara, nosaltres teníem tota la feina de projectes fets i el que hem fet és tirar. Per tant, totes les àrees de gossos noves que hi haurà, que si Can Quintana, que si Fèlix Cucurull, que si aquí que si a l'estació, que si el carrer Sant Pere, que si la baixada del carrer Sant Rafel, que el carrer Bonaire, que el carrer Sant Ramon, acabarem el sostre del pavelló, tot el tema de llums, d'electricitat...
1: I tot això s'ha de fer abans del 31 de desembre?
0: Tot s'ha de fer abans del 31 de desembre.
1: I ja donarà?
0: Esperem-ho. Què vol dir que un romanent ha de ser... Doncs aquests diners l'hem de fer el 31 de desembre. I si hi ha alguna obra que no hem d'acabat, l'hem de posar a pressupost 2027. I també ara ja estem fent el projecte, perquè com que hem fet 4 carrers i en tindrem 3 fets, ens quedarà el del carrer Escolàpies, que no es pot fer perquè hi ha aquestes obres que també duren més que l'obra de la Seu. Ja engeguem els projectes de tot el carrer Sant Ramon, tot el carrer de la Torre, tot el carrer Sant Antoni i tot el carrer de Sant Graviel.
1: L'Òscar diu, com es pot fer per tornar a tenir contenidors, encara que siguin d'aquests de Coïlles, on abans hi havia els contenidors antics?
0: No es pot fer. Aquest govern no ho farà. O sigui, nosaltres hem anat amb un porta a porta, hem fet una...
1: No, però ell diu els ecoïlles.
0: Les ecoïlles són per determinats llocs amb una molta població, amb voreres estretes, o ara les que posarem seran perquè hi ha un veïnat molt gran que no té escales. Els veïns de Joan 23, majoritàriament, són veïns grans, sense escales, amb ascensor, i, per tant, treure el cubell ho fan, però els hi costa treure'l, i això ho farem. Jo crec que al final, si la gent ja s'ha educat, si ja la gent ha agafat el costum de reciclar més que abans, i això és indubtable, perquè si no haguéssim arribat a aquests números, jo crec que amb el temps es pot anar afegint doncs, aquestes ecoïlles. Aquests diners són d'aquells que hem fet aquesta modificació grossa que hem fet perquè enteníem que era important fer-ho. Per tant, jo crec que ara tots el xip ens ha canviat. Aquest 10% que no vol reciclar l'hem d'educar, l'hem de dir, escolti'm, no t'agrada, molt bé, senta't, mira els beneficis, tot té un seu equilibri, però, sisplau, ara que tothom ho està fent majoritàriament bé, en el moment que veiem que tothom ho està fent majoritàriament bé, pots donar la confiança, perquè una ecoïlla... vull recordar que jo, si van 40 veïns a aquella ecoïlla, tu saps el nom dels 40 veïns o de l'edifici, però no saps si t'ho tiressin tot rebuig cada dia, tu això no ho sabries veure. Què ens ha passat? Li puc dir que de 31 bosses havien 30 perfectes i una casa, i bé, al carrer Horta Matanzas, que era una perquè hi havia una cosa d'un cartró d'uns que es posen uns tomàquets, i que de les 141 bosses que hi havia a Duedes amb una ecoisla, havien 122 perfectes, i em sap que eren 16. Bueno, era perquè algú s'ha deixat un iogurt, això estem fent l'excel·lència. I 3 que realment que van posar bosses en plàstic quan no, allà no s'hi podia posar. Que de 144 veïns, 141, ho fessin bé, amb la disposició de fer-ho bé, 138? Puh, això sí, sí. No es pot explicar. Sí. Estic a l'espera que

0: m'han de fer una entrevista una empresa de una empresa de temes de mediambientals, com la Vila, que l'estiu som més gran de tot Catalunya, que estem fent el porta a porta i que estem arribant als 80%. O sigui, som, en aquests moments, referent per a les empreses d'ho bé que ho fan els ciutadans de la nostra vida.
1: A veure si no podrà sortir per la porta, alcalde. Una última pregunta.
0: Que em veu molt gros, ja ho sé.
1: No, ho dic de satisfacció, això... home, de satisfacció. La Maria Antònia pregunta si sap quants euros portem pagats a la incineradora per tots els camions que portem amb brosses sense reciclar.
0: No, ara no ho sé, però es pot saber. Però jo, escolti, 175 tones al mes. A 80, doncs això, 8 per 5, 40, 40, s'ha multiplicat, 175 per 80...
1: Doncs pues miri, són 14.000 euros.
0: I per 8?
1: I per 8, 112.000 euros.
0: Doncs, de moment, als aranyencs ens ha costat 112.000 euros les bosses de rebuig mal deixades i tot que deixem a l'incineradora. Això és el que, de moment... Uh-huh.
1: Que deu ser menys diners que...
0: Bueno, doncs multipliqui 300 per 80, que aquest és 24.000, per 9. 24.000 per 9.
1: El doble, 221.000.
0: Doncs ens hem estalviat quasi 100.000 euros els anys... Per això l'any que ve pagarem menys. Només per aquest rebuig que deixes de fer. Que sobre aquest rebuig que deixes de fer és plàstic i és cartró que te'l donen de més. Que et donen més diners.
1: Toni Pardo, avui se'ns cobrarà l'arròs, eh?
2: Sí, avui el Toni Cugat.
1: Sí, sí, sí. Avui en Toni Pardo ens ha obert el curs amb una endevinalla.
0: Ai.
1: I l'endevinalla és... Soc rodó com la passeta i a tothom tracto amb dolçura. M'estima el pobre i el ric i els vells i les criatures.
0: Donut.
2: No. S'hi he afinat molt. El tortell.
0: Ai, home, i jo ho he fallat.
1: Home.
2: Això no
0: ho guardo.
1: Sí.
2: Però no ha estat vostè sol, eh? Perquè només hi ha hagut una persona que ho ha endevinat. Petons, el sol, xupa-xups, de tot, i només uns han endevinat que era el tortell.
1: Que era el tortell.
0: Jo pitjo un dono, així ens estic, que he pensat amb el dono. Sí.
1: Bé, doncs, llavors, el sorteig...
2: La senyoreta Pat ha fet el sorteig fàcil, perquè, clar, no hi havia més opció.
1: Sí.
2: I el premi està per l'Elisabet Graupera.
0: Home! Molt bé, Lissi.
1: Molt bé.
0: És de les que vaig a caminar, a veure si comparteix el tortell amb els que caminem, eh?
1: Exacte.
2: Abans d'això, hem de dir que ja ens ha deixat un altre aranyenc, en Nacho Ivern Archevaleta, de 69 anys. Encara no han posat els Cabré Junqueras, com serà la cerimònia i a on.
1: D'acord. Doncs gràcies, Toni. Alcalde, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Sempre hi ha molts temes i poc temps, però vaja...
0: Però en 15 dies tornem com a grup municipal.
1: Efectivament, i tindrem ocasió de posar-nos més al dia. Stanisfors, bon dia i que acabi de passar un bon diumenge. I a l'audiència, doncs, bueno, deixem-ho aquí. Avui, per ser el primer dia de retorn, ens hem estirat una mica, però gràcies al Xavi Salvanyà, que està per Terres Escoceses, que ens envia unes fotos magnífiques.
0: El vam trobar a faltar, l'11 de setembre.
1: Sí, no?
0: Ens posàvem tots allà per la foto i ningú ens feia la foto.
1: Doncs mira, Xavi, et troben a faltar. També el Fede Sadó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Us ha parlat amb molt de gust Enric Sierra. Tornem diumenge. Bona setmana.
2: Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: De la B20 en sentit Llobregat i a tocar amb la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total, les van atendre 7 persones ferides, dues de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
2: I parlem ara d'educació, perquè demà dilluns comença el nou curs per a la formació professional. Ho fa amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
1: Infermeria i Administració i Finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
3: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
2: Seguim parlant d'educació perquè el govern contempla també augmentar l'oferta de cursos de català arran del possible increment de demanda després del procés de regularització massiva. En una entrevista a RAC1, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que ara sortirem amb una oferta si hi hagués més demanda de la prevista, podem créixer amb la contractació.
1: Vila ha assegurat que l'objectiu de l'executiu és continuar el creixement d'oferta. El Consorci de Normalització Lingüística obre aquest dilluns el seu període d'inscripcions amb poc més de 48.000 places, la xifra més alta fins ara. També ha informat que s'està treballant perquè els centres laborals puguin oferir més cursos de català.
2: I encara en l'àmbit educatiu, en aquest cas en plana més local, la Fundació Impulsa busca voluntaris per fer de mentors al Moianès per aquest curs. L'objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becats per fer cursos de formació professional. Des de Ràdio Lons ho explica Jordi Givert.
4: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa a la Comarca.
5: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
4: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
2: I hem de parlar ara d'intel·ligència artificial, perquè aquesta continua avançant a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat ja la capacitat per controlar-la.
1: Aquests dies, en Jacob Coxon, un jove expert que ha treballat amb OpenAI i Anthropic, ha fet saltar les alarmes amb una advertència contundent. Les grans empreses estan perdent el control sobre els seus propis sistemes. Coxon alerta que aquesta acceleració podria arribar a representar una amenaça existencial per a la humanitat. Carme de Fez.
6: Seria capaç la IA d'anar contra la humanitat? On està el veritable perill? Manel Sant Romà és professor honorari de la URB i president de CIVICAI.
7: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat, el qual no vol dir que hagi de ser així. I quin és el precipici? El precipici és que aquesta tecnologia, per primera vegada a la història de la humanitat, la intel·ligència artificial es pot millorar a si mateixa. Pot ser cada vegada més intel·ligent. Soleta. Bueno, soleta. Primer ajudada pels homes, però pels que l'han creat, però pot arribar un moment que digui aparta't que tu no en saps prou. No? Això està passant ara ja. Això ja està passant. No és ciència-ficció, està passant.
6: Per què les pròpies empreses tecnològiques volen frenar el desenvolupament de la IA?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: Caldria un consens internacional per regular-ho?
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de pensar que no se'ls desmarxarà, però és que ells, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: Amb quina urgència s'hauria d'actuar?
7: Veus com aquestes són molt necessàries i a veure si reaccionem no tant abans de que sigui massa tard, perquè no crec que hagi de venir el dia en què un dia ens anem a dormir i l'endemà la IA ens extermina de tots, sinó que poden arribar a passar coses amb una escala de temps molt curta, i molt curta vol dir mesos o anys, molt fortes.
2: Veurem com avança la intel·ligència artificial en aquest cas, però mentrestant anem fins a Móra la Nova, que encara amb bones perspectives la recta final de la resolució europea de la gigafactoria precisament d'intel·ligència artificial, després de l'obertura de les candidatures el passat mes de juliol per part de la Comissió Europea i amb l'aprovació de Brussel·les a la Unió d'Empreses que vol optar la proposta espanyola. El consistori confia en una resolució favorable i treballa en la preparació de diferents aspectes tècnics que hauran de donar forma a aquesta gran infraestructura. Ens ho explica des de Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
0: Móra la Nova ha estat treballant durant tot l'estiu per tindre a punt la seva proposta per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Des de l'obertura de les candidatures el mes de juliol, per a un total de fins a 7 gigafactories arreu d'Europa, s'ha avançat en la preparació dels elements necessaris que han de donar forma a aquesta instal·lació, com el subministrament elèctric o el projecte d'edificació. Carlos Trinxant és el trinent alcalde de Móra la Nova.
8: Les instal·lacions que s'han de fer per poder donar servei van avançant. Durant aquest estiu s'han realitzat diferents reunions amb l'objecte d'anar avançant sobretot en el projecte que ha de portar el subministre elèctric al polígono del Molló per donar servei amb aquesta instal·lació, i després també s'ha estat treballant amb l'equip que està redactant el que és el projecte edificatori i d'activitat.
0: Des del consistori confien en que aquesta sigui una de les candidatures guanyadores.
8: Des de l'Ajuntament i tot l'equip de govern i tot el consistori estem convençuts de que aquesta instal·lació serà un abans i després per al nostre poble i per al territori que ens envolta. Estem parlant d'una instal·lació molt singular, molt pionera, evidentment, a tota Europa. La línia és de continuar treballant, tal com ho hem fet des d'ara ja fa un any, tant des d'Incasol com des de les empreses que estan portant el projecte, i estem segurs que al final en sortirem.
0: L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i espera anunciar els guanyadors a principis de 2027. La previsió és que les gigafactories comencin a operar 18 mesos després de la signatura del conveni. Des de la Generalitat ja preveien que si la candidatura de Móra la Nova sortís escollida, les instal·lacions estiguessin en funcionament durant el 2028.
2: Parlem ara de divorcis, perquè amb el final de l'estiu arriba també un augment en aquest cas, en les separacions.
1: El setembre és un moment especialment sensible per a moltes parelles, ja que després de setmanes de convivència més intensa durant les vacances, les dades judicials ho confirmen. És el moment de l'any amb més moviment als jutjats de família. Canal Terrassa, Enric Ventura.
9: Popularment es diu que el setembre és el mes dels divorcis, però a més els professionals ho corroboren. És el cas de la Maria José Vergara, advocada terrassenca, que a l'abril farà 30 anys que exerceix. Explica a Canal Terrassa que és el moment de l'any amb més peticions de divorci amb diferència. Rebat, però, que sigui una conseqüència immediata de l'augment de convivència conjugal durant les vacances d'estiu.
10: No crec que el motiu de la separació sigui la convivència, sinó que hi ha una base que està ja feta malbé i que el fet d'haver de conviure és el que et fa adonar-te'n que realment no vols continuar per aquest camí i agreuja tots els problemes que intentes tapar durant una convivència habitual perquè cadascú té la seva feina.
9: Per Vergara estem en un moment amb molts divorcis i on les parelles duren menys temps junts. Però encara n'hi podria haver més. Les dificultats per accedir a un habitatge fan que per a moltes persones plantejar-se un divorci sigui econòmicament complicat.
10: No és fàcil econòmicament. És a dir, no és només una qüestió del cost de l'advocat, procurador, notari, dels tràmits, per dir-ho d'alguna manera. És també com sobrevivim després. És a dir, avui en dia moltíssima gent té una hipoteca i si es separen, si es divorcien, un dels dos ha de marxar del domicili. O què fem? O és que amb la vivenda no podem. I això és molt difícil.
9: L'altre pic de divorcis és el mes de gener. Comença un nou any i moltes parelles s'estimen més iniciar el procés un cop acabades les festes de Nadal. L'acumulació de casos als jutjats, però, fa que sovint, quan arriba aquest segon pic de divorcis, encara en quedin per resoldre del mes de setembre.
2: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. Fins ahir hi havia el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament en un any, on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
1: Entre les propostes més destacades, la companyia Kamatchka ha inaugurat el certamen Ainokotuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut un punt de trobada d'artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
2: I hem de parlar també del documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia.
1: En Martí Rubiró, el director de l'Nou TV i codirector d'aquest documental, ha recollit el guardó aquest dissabte al vespre a Batumi i ens ho explica des del Nou FM, Caral Àries.
11: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
12: El documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius, amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
2: I parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar-lo, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
1: L'actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La colla tancarà els actes del centenari al mateix escenari on el va començar, el dia de Castellà de Sant Zacaries, el 24 d'octubre.
2: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, i és que el Barça ha visitat Llevant a partir d'un 4:15 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys, empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
2: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
1: Els de Manolo González van sumar així el primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, com a gran protagonista.
2: I del futbol ens n'anem al futbol sala, perquè avui s'ha disputat la primera ronda de la Copa del Rei en un duel que ha enfrontat el Mataró i el Rubí. En directe des de Mataró Ràdio, Oriol Debat, qui s'ha endut la victòria?
14: Doncs finalment ha estat l'equip visitant, el Rubí, que ha guanyat per 1-5 i a més s'ha mostrat superior bona part del partit. S'havia avançat al futsal, però un dels moments clau ha estat quan han expulsat en vermella directa la portera local per tocar la pilota amb la mà fora l'àrea. Això ha suposat una inferioritat de 2 minuts que ha aprofitat el Rubí, un rival teòricament superior, per avançar-se al marcador just abans de la mitja part. El segon temps ha continuat aquesta superioritat de les de Rubí, han pogut fer l'1-3 i, mica en mica, en el pas dels minuts, el futsal Mataró ho ha intentat de totes les maneres i ha permès fer arribar a l'1-5 definitiu a l'esportiu Rubí, que guanya el partit i supera aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, marcador contundent, però que no reflexa el que s'ha vist durant la pista durant tot el partit.
2: Moltes gràcies, Oriol, i com veiem, classificació per al Rubí en aquest derbi a la primera ronda de la Copa del Rei de futbol sala. Recuperem el futbol, en aquest cas futbol femení a la Lliga F. Empat de l'Espanyol per una banda i per l'altra triomf del Barça.
1: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra un Atlètic Club que va aconseguir l'empat en el temps afegit. El Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts. I per la seva banda, el Badalona Women juga avui a 8:15 al camp de l'Eibar. La primera del partit des de la ciutat de Badalona, Mònica Martín.
15: El Badalona Women té un gran repte a Ipurua, supera un Eibar que encara no coneix la derrota, amb un empat contra el Real Madrid i una victòria contra l'Espanyol. Les de Marc Ballester ja estan preparades per sumar 3 punts complicats, però també per trencar aquesta habitual defensa de 5 de les jugadores d'Iñaki Goikoetxea. La verticalitat i la creativitat seran un punt clau per superar l'Eibar.
16: Porque tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo. Intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurua.
15: Recordem que les badalonines sumen una derrota a Lezama i una victòria contra l'Espanyol.
2: Seguim amb futbol masculí a la Primera Federació. Mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu.
1: Tots dos van perdre en la tercera jornada d'aquesta Primera Federació. L'Europa 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol de la derrota que arribava al minut 93 i el Sant Andreu a Eivissa per un 2-0.
2: Males notícies per als dos equips barcelonins de la categoria i molt bones, recordem, pel Nàstic, que va obrir la jornada divendres amb una victòria per 4-2 davant l'Algeciras, que el manté al capdavant de la classificació amb 7 punts de 9 possibles. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
1: Amb la primera jornada de la Copa d'Espanya també, seguim, que avui el Club Bàsquet Prat s'enfronta als Amics de Castelló.
2: I marxem un altre cop al futbol sala, en aquest cas masculí, perquè s'ha estrenat ja el torneig Obertura a la Primera Divisió.
1: Aquest nou format ens presentarà dos campionats en un mateix curs. Perquè fa els dos equips catalans, derrota del CatGas Santa Coloma davant el Palma 2-4 i victòria del Barça 2-5 contra el Valdepeñas. I a la Lliga Pedrola, derrota dels Mamuts de les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
2: I tanquem amb ciclisme, perquè avui es disputa la darrera etapa de la Vuelta, que coronarà com a campió el mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas.
1: D'aquesta manera, 12 anys després, un ciclista espanyol tornarà a pujar un graó més alt del podi. Mas estarà acompanyat per l'eslové Primoz Roglic i per l'austríac Félix Gall.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa.
1: De nit també t'acompanyem. Ràdio Arenys.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
5: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
9: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
8: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
9: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
8: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Aquest cap de setmana es compleixen just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
12: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, Caral Arias.
11: Repassem la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
13: Bon dia.
11: Parlem també de trànsit, perquè l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit.
12: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
11: L'últim d'aquests, tot i no deixar víctimes, ha estat entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt a Barcelona ahir dissabte a la nit, amb un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
12: A més, els bombers van haver d'escarcerar una dona que havia quedat atrapada dins d'un dels turismes.
11: I en educació, demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
12: Els estudis amb més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
11: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble, sempre amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i el Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, quatre núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
11: I en els esports, el Barça ha visitat Llevant a partir d'un quart de cinc buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
12: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquiblaus fora de casa, gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
11: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest cap de setmana ha fet tot just 6 mesos des que el parc de Collserola es troba tancat arran del primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
12: L'incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, ara sí, Caralàries.
14: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
15: I nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports senglars o els camins amples que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
14: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
16: Simplement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
14: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
11: I l'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, especialment a la P7.
12: Les principals afectacions es podran concentrar a la P7 tant en sentit sud de Sant Celoni a la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, la C31 i la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, aquí està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
11: I a mode de balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i és que 4 persones han mort durant aquest pont, en aquest cas des de l'inici de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 a Altafulla en aquest sinistre, en què també es van veure implicats 3 vehicles, també hi va haver 4 persones ferides.
12: Divendres van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tenir lloc a la N260, a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. I poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe a la C59 a Caldes de Montbui. i el quart accident mortal va ser aquest dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. També un xoc frontal entre dos turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. Quatre persones més van resultar ferides, una de greu i tres de lleus. I el Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja en són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
11: I encara hem d'explicar un altre accident de trànsit entre tres cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt, a Barcelona, que va deixar ahir dissabte a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 de lleu, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
12: El sinistre es va produir als voltants de les 3:15 al quilòmetre 5,5 de la B20 en sentit Llobregat, a tocar de la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb quatre vehicles implicats, entre els quals hi havia una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van ajudar a escarcerar una dona atrapada en un dels turismes i 7 ambulàncies del SEM, i en total es van atendre 7 persones ferides, dues de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
11: Parlem també d'educació, perquè aquest dilluns, demà mateix, comença un nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, una xifra que supera en 15.000 els de l'any passat.
12: La infermeria i l'administració i finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
17: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
11: Recuperem plana de successos, en aquest cas per parlar de diversos apunyalaments. Comencem pel primer, i és que dos menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona.
12: Segons han confirmat les fonts policials de l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava agressió per arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques ha atès els dos menors i els ha traslladat a un centre hospitalari sense que les seves vides corressin perill.
11: D'altra banda, un home ha resultat ferit també per arma blanca i dues persones han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona.
12: Els fets han passat cap a 9:15 al carrer de la Llacuna, segons ha avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra a la CN. Els agents han rebut l'avís i en arribar al punt han localitzat a la persona ferida. Els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. També el sistema d'emergències mèdiques ha atès a la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari.
11: I, per últim, una baralla entre dos conductors també a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit també per arma blanca, segons confirmen fonts municipals. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova.
12: Segons les primeres informacions, la disputa calorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir a l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que es troba pendent de localitzar.
11: Parlem ara d'agricultura, però especialment de fauna, perquè el sector arrosser del Delta de l'Ebre alerta de l'augment de la presència del cargol poma als arrossars del marge dret.
12: Els productors calculen que l'espècie invasora podria afectar ja entre el 75 i el 80% de la superfície cultivada, tot i que la seva incidència és desigual segons les zones. Ràdio Delta, Diana Mar.
18: La comunitat de regants de la dreta reconeix que hi ha zones més afectades que altres, però adverteix que la situació s'ha complicat de manera notable. El sector regional d'expansió del Caragol Poma amb les inundacions de la tardor passada que haurien facilitat el desplaçament de l'espècie a través dels desguassos i les diferents parcel·les d'arròs. Davant d'això, els pagesos utilitzen tractaments amb saponina i aigua salada per intentar contenir la plaga. El sector també aposta per avançar cap a sistemes com la sembra en sec, que permet reduir el període d'inundació dels camps i dificultar la proliferació del caragol poma. El problema, però, acaba tenint repercussió directa sobre la viabilitat econòmica de les explotacions. Els tractaments incrementen els costos de producció en un sector que ja arrossega dificultats de rendibilitat. Els arrossers consideren que les mesures actuals no són suficients per frenar l'expansió de l'espècie i reclamen nous sistemes de control.
11: No canviem de tema perquè el gener del 2022 el grup d'anellament Call de Tenes Osona va anellar una gavina riallera que aquest estiu s'ha detectat a Rússia, al punt més al nord, on s'ha llegit mai una anella d'aquest projecte.
19: L'au, tal com es va poder resseguir virtualment gràcies a la feina dels observadors ornitològics repartits arreu, era a Cambrils 24 dies després que l'anellessin. El 9FM, Caral Àries.
14: Recorre més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp fins a Rússia. És el que ha fet la gavina riallera que va enllenar el grup d'enllenament de Call de Tenes Osona. La riallera és una de les gavines més habituals a Catalunya. El seu nom prové del so que emet, que recorda una rialla, i el cap se'n considera un dels trets més característics. Durant l'època de cria es torna marró fosc, mentre que a l'hivern és blanc amb una taca fosca darrere de l'ull. Es tracta d'una espècie migradora que reprodueix sobretot al centre i al nord d'Europa i que durant l'hivern es desplaça cap al sud. Es van allà ara fa 4 anys i mig i el novembre del 2025 se'n va tornar a tenir notícia a França. Ara, 9 mesos després, se sap que és a Rússia. Des del grup diuen que periòdicament reben lectures de molts països: França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Finlàndia, Dinamarca o Suècia. Però fins ara no els havia passat que se'n detectés una a Rússia. Sí que és habitual el desplaçament cap a latituds més al nord, ja que les gavines s'enllenen a Catalunya a l'hivern i després hi volen per criar. El projecte del GACO captura cada any entre 100 i 200 aus d'aquesta espècie. Amb l'anella que se'ls col·loca, qualsevol observador en pot fer lectura mitjançant càmeres i binocles. Així és com, de mica en mica, es va traçant un mapa que permet resseguir els seus desplaçaments.
11: I seguim encara amb fauna, perquè davant del descontrol i de la sobrepoblació de fauna cinegètica, que al Ripollès és representada principalment pel senglar, el cabirol i el cérvol, l'Unió de Pagesos reclama al govern un pla de control. Això suposaria, a banda de més llibertat per als caçadors, que l'administració actués d'ofici per regular el número d'exemplars. Des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
20: Tot i que el Ripollès no és una comarca molt centrada en el sector agrari, la fauna cinegètica afecta també negativament en la ramaderia extensiva. La sobrepoblació d'enguany provocada per la gran quantitat d'aliment al bosc ha portat a Unió de Pagesos a reclamar que el govern elabori i aprovi un pla de control més enllà de la zona de Roca Corba, on ja està actiu, ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
21: Els principals danys es concentren als prats de pastura, doncs que els senglars arrenquen i llavors a l'hora ja és un problema i a més a més també es perd producció d'herba. No? On hi ha danys, doncs animem sobretot els pagesos a presentar danys, perquè ja sabeu que l'administració es mou per papers, com més denúncies té, doncs més constància li tenen que això passa. I el que volem aquí als Ripollesos també és que si hi ha alguna zona on els caçadors no poden actuar, doncs que es faci saber i llavors que l'administració doncs actuï. No?
20: Les espècies que provoquen pèrdues al Ripollès són especialment el senglar, el cabirol i el cérvol en determinats punts de la comarca. Des d'Unió de Pagesos reclamen que els danys es notifiquin a l'administració per aconseguir fer pressió i que s'actuï. A la comarca la salut de les colles de caçadors és bona, però igualment es vol reclamar a l'administració que actuï en cas que aquestes entitats no puguin arribar a tot arreu.
11: I parlem ara de les rutes de muntanya, perquè la calor les fa augmentar, però des dels GRAE avisen del perill de no anar-hi preparat.
19: Per fer aquesta ruta, els GAE recomanen agafar un petit kit que incorpori un abric per si plou de cop i volta o una bateria externa del telèfon per poder-lo carregar. A més, asseguren que encara la gent no porta la roba i els calçats adequats per l'ocasió. Olot Televisió, Jan Bretxa.
22: L'estiu és el moment idoni per anar de vacances i descobrir territori. Per això, anar equipat per anar a la muntanya és essencial per evitar riscos i anar preparat en una situació imprevista. Els GRAE del Parc de Bombers de la Garrotxa es mostren seriosos a l'hora d'avisar i recomanar de quina manera s'hauria de fer la visita a la muntanya. En parla Pere Planagumà, el cap del grup de rescat de bombers de la Garrotxa.
0: s'ha de continuar fent consciència de que la muntanya doncs, és un medi hostil, encara que un dia d'aquests bons sembli doncs, que estem a cotes baixes i podem anar amb bambes i samarreta, però sempre hem de tenir doncs, això, una roba d'abric per una... Doncs això per una tempesta de tarda al Pirineu, que és molt habitual, i més amb aquestes dates que tenim ara, no? Un telèfon amb bateria, saber on anem, la ruta ben treballada, una mica els consells que donem sempre per sortir al medi natural.
22: L'estiu finalitzarà en setmanes i comença una nova època de visitar la muntanya, la d'anar a buscar bolets i castanyes, un temps en el qual s'ha de tenir especial compte per les pluges i el canvi de temps que pot suposar.
11: Parlem ja de cultura. Comencem amb la Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. I és que fins ahir el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament estava, com diem, esgotat en un any on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
19: Entre les propostes més destacades està la companyia Camacha, que ha inaugurat el certamen a Mintokuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut aquest punt de trobada entre artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
11: Parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar el castell, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
19: Aquesta actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i que també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta colla tancarà els actes del seu centenari al mateix escenari on els va començar, a la Diada Castellera de Sant Zacaries, el dia 24 d'octubre.
11: I parlem també de la Fundació PINAE, que organitza per tercer any consecutiu el programa Cultura amb Ànima, que pretén organitzar activitats culturals amb un benefici social. Enguany, la proposta està centrada en la música barroca. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca, l'Enric Vidal.
2: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
3: Sonarà, no?, tres compositors molt diferents, de tres llocs diferents d'Europa, i de cop és que la gent pugui gaudir d'un tastet de què era el barroc. No? Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no?, italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no?, més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
2: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
11: I tanquem el bloc cultural amb una felicitació pel documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi. Ens amplia la informació des del Nou FM, Queralt Àrias.
23: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
14: El documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius, amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
11: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
11: Comencem parlant de futbol. El Barça visita el camp del Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
19: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys, empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
11: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
19: Els de Manolo González van sumar així el seu primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb el que Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, va ser el gran protagonista.
11: Baixem una categoria, en aquest cas a la segona divisió, amb la derrota del Girona a casa davant del Castelló.
19: Un gol de Júnior al minut 7 de partit permetia al gironín situar-se per davant del marcador, però l'any mito del 81 va arribar a la reacció visitant amb dos gols per acabar capgirant aquest marcador. Avui torn pel Sabadell, que juga a Mallorca a partir de 6:45. La prèvia dels partits dels arlequinats des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Un acabat de descendir i màxim aspirant a l'ascens directe posa a prova el gran inici de temporada de la Hypermotion del Centre d'Esports Sabadell. Avui, a 6:45 de la tarda, al Mallorca Son Moix, el Reial Club Deportiu Mallorca rep un centre d'esports que du, de moment, en el primer mes, una mitjana anglesa perfecta, és a dir, ha guanyat els dos partits que ha jugat a casa, ha empatat, a més a 0, els dos que ha disputat lluny de la nova Creu Alta. Per contra, el Mallorca arriba a la cita un punt per sota dels de Ferran Costa, però això sí, havent guanyat tot el que ha jugat a Son Moix i a més sense haver encaixat encara, 3-0 contra el Ceuta, 2-0 contra el Valladolid. Per tant, una autèntica prova de foc pels arlequinats, que tindran les mateixes baixes que la setmana passada. Ferran Costa confirmava en roda de premsa, en la prèvia, que malgrat demanar el canvi, Joel Priego no hauria de tenir problemes per estar disponible avui, insisteixo, a partir de 6:45 en aquest Mallorca-Sabadell.
11: Parlem ara de la primera federació, amb una mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu, i és que tots dos van perdre en aquesta tercera jornada la categoria de bronze. L'Europa ho va fer per 1-2 contra l'Hèrcules, amb un gol que arribava al minut 93 per als alacantins, i el Sant Andreu va perdre, en el seu cas, en la seva visita a l'Eivissa, per 2-0. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
19: A la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: El Club Bàsquet Prat disputa aquesta tarda el primer partit del curs i el primer en contra de Copa Espanya. Rep l'Amics de Castelló en una primera prova exigent pels Potablava, que van començar els entrenaments el 31 d'agost i que no han disputat cap partit de preparació fins al moment. Amb 6 continuïtats i 5 fitxatges, el banc de proves i l'escenari per arrodar-se seran precisament els 3 partits de la Copa Espanya i la final de la Lliga Catalana de dimecres, començant tot aquesta tarda a casa contra un dels rivals més poderosos de la segona FEB. Escoltem l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
6: Els 3 partits de Copa Espanya per nosaltres no són tan importants com el partit de Logronyo, perquè és on ens juguem les coses importants. Aleshores, enrodar-nos aquests partits, aquesta pretemporada, aprofitar perquè tothom jugui, perquè la gent arribi bé, i després estar setmana a setmana.
5: El públic del Joan Busquets podrà veure les cares noves de l'equip, així com els sonats retorns de Pau Carreño i Robert Cusiells, en un partit que es juga en l'horari habitual, però diumenge, en comptes del tradicional dissabte. A partir de les 6 de la tarda, CB Prat, Amics de Castelló.
11: Escoltàvem aquesta prèvia, com diem, d'aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Amics Castelló, corresponent a la primera jornada de la Copa d'Espanya. Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, empat de l'Espanyol i triomf del Barça.
19: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra l'Atlètic Club, que va aconseguir l'empat al temps afegit. I el Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts, mentre que el Badalona Women juga avui mateix a 7:45 al camp de l'Eibar.
11: Canviem d'esport un altre cop, marxem al futbol sala amb l'estrena del torneig Obertura de la Primera Divisió. Aquest nou format ens presenta dos campionats en un mateix curs pel que fa als dos equips catalans. Derrota del CatGas Santa Coloma davant del Palma per 2-4 i victòria del Barça per 2-5 contra el Valdepeñas.
19: A la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts, les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
11: I acabem amb una darrera hora, en aquest cas, amb el Gran Premi de Motociclisme de Misano, que s'ha acabat just fa uns minuts, amb una nova victòria per a Marc Márquez, per davant del seu germà, Àlex, i completant el podi el també espanyol, Pedro Acosta. D'aquesta manera, el pilot de Cervera s'acosta cada cop més al liderat del Mundial, que continua ostentant el també espanyol, Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta franja sigui la més complicada, entre les 5 i les 10 hores, especialment a l'AP7. Les principals afectacions es podran concentrar a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca Franca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31, a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. També a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N11 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Barcelona va deixar ahir un balanç de 7 ferits de diversa consideració. El sinistre es va produir als voltants de 3:15 de la nit i, segons les primeres informacions, van haver-hi 3 cotxes implicats en els xocs, al qual un d'ells era una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van haver d'escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total es van atendre 7 persones ferides, dues de les quals eren de l'ambulància, que van ser totes traslladades a centres hospitalaris. I a la Diada, l'Òmnium Cultural ha denunciat avui diumenge l'actuació policial a la nit en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, s'ha demanat que s'investigui i s'aclareixin els fets. Els Mossos van detenir 18 persones, 10 de les quals eren menors d'edat, per desordres públics i aldarulls. I també 2 menors han resultat ferits per arma branca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons avançat Metropoli Vierta i confirmat per fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 2:15 de la matinada en què van alertar d'un jove ferit. En arribar als llocs dels fets, els agents van localitzar la primera víctima i molt a prop una altra que també presentava una agressió per arma blanca. I en cultura, el Fira Tàrrega tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa i circ i música pels carrers de la ciutat. Entre les propostes més destacades hi ha hagut la companyia Camacha, que va inaugurar el certamen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Sabies que...
4: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més...

0: és que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: Ràdio Arenys.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, a tu mateix. Contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren. Però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon, bon dia. Dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies
2: per
6: convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Doncs per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això. Perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt. Quan cantes, clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalles, veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... la veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida, i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent, i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui hi ha aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que entre les partitures tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé,
3: i això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. Hi va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada?
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vam enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades. Vale. Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part d'això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven i et feia, tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant la viola i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havíem de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espelmeta tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Que hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espelmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar, el segon convidat, ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar, però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim... A veure, vull dir, jo he estat mestra molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, sisplau.
2: Clar, és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat els
3: catalans. És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge.
3: Sí,
4: tot fantàstic.
3: No,
4: o sigui que... Quina pena
2: ara
4: que estiguem així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia a vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé. Doncs
2: no,
6: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns.
3: O més, eh?
6: Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: com de 5 pisos, però,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent. No? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi doncs l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols a la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar en marxa una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Clar. Veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure...
6: S'havia de microfonar
4: per això,
6: i a l'exterior no es podria.
4: És això. Realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes o banderes,
2: i drons,
6: tot,
2: si armes
6: i drons.
4: Que tampoc podíem
2: portar
4: drons.
2: L'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podíem portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, Vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els mòbils, apagar els micròfons, ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... o potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Eh? Aleshores, jo crec que una cosa...
2: Sí. Vicenç,
5: perdoneu,
2: endavant.
5: Jo crec que
2: no,
5: si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és dir, evident,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs
6: que va
5: circular, doncs, ja... el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
6: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf.
6: És molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... Jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: Uh-huh. S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
2: molt bé.
4: Molt
2: bé. Sí, sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que la Sagrada Família per terra, incendiada fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat. Per tant, esperem que segueixi així. Perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt emocionant.
2: Hi hem vist imatges i guapo.
6: Jo no hi havia estat a l'Alguer i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents, és a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet, no? I bé, doncs allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs ha estat planetària, i la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
6: Omplia la sala, no? El quarter, que li diuen, no? Que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies de fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menys preu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent. Uh-huh. I aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord? Perquè estaves dient sí, Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït, no? Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén, aquest sentiment que és nostre.
3: És nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial, que et demostrava això.
3: Mm-hmm. Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó, i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, i jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
7: La Generalitat de Catalunya celebrano al Quartel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
8: Un gran home, un gran català, un grande arquitecte, che ha posato le sperre per cosa? A che scelga nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Chiesa è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
9: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall de la nau central on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
10: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sobre la Sagrada Família?
11: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem la Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va doncs, beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant, d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé, veritat moltes gràcies.
3: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser?
6: Sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
6: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
6: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, uh-huh. És aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, uh-huh. No? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
6: L'infern i el dimoni.
4: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, a veure, la meva àvia era vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així, i una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. Jo aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava, amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs... No? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
6: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: I la capella d'en Miquel Barceló.
4: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
6: Moltes.
4: El segur. Rosetó aquell, sí. Que fa el buit el dia, sí, de la Candelera.
6: I... Hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del naixement, sí, la façana de la passió, i ara s'ha de construir la façana de la glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per... fer aixecar la façana de la Glòria, com en el seu moment, doncs, se li va encarregar a Subirachs.
3: A veure si sorgirà i un Brunelleschi.
6: No, un dels tres és Miquel Barceló.
4: Miquel Barceló, sí,
6: per
4: sí,
6: això
4: sí.
6: És públic,
4: sí.
6: I, per tant, no ens estranyem que algun dia, doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
3: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, mm-hmm, volen tombar uns ahir.
6: Ara no, fa cent anys.
3: Però va, barra barbarant.
2: Això ho diuen els joves.
4: Ara, sí,
3: no,
4: sí.
3: Però
4: sí.
3: Vull dir que barra barbarant de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
6: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez de Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí, sí, que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent, sí, que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
2: El president Sánchez
6: ha estat l'ombra.
3: Sí, sí, sí. El
6: president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
3: és que això
6: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels Comuns no hi hauria...
4: Vols dir això que no s'hauria donat. És que
2: és un altre tema,
6: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme, sí, institucional, uh-huh, que és digne de subratllar, no?
3: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull evident. Dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
2: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
12: Sí.
2: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
12: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és molt el quart llibre més venut de Catalunya.
2: Sobre el papa.
12: De llibres de no ficció i no sobre el papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix en definitiva la lluita intrigant, la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa doncs, fos realment doncs, un papa que continués el llegat del papa francès, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono, i la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament doncs, de lideratges doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge que ha fet doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa doncs, realment el món de la política en el que ha de ser, és a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etcètera, etcètera. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
2: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
12: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
2: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí, peregrí.
3: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
2: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
3: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
2: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
6: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019,
2: sí.
6: I ara he tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori...
3: És el del museu, o no?
6: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte
2: però volíeu molt important. Però volíeu mostrar els llums, sí, vosaltres, sí. Els llums que se'n deriven.
6: Sí, i tot el, hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres l'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc., o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
3: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
6: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
3: La part antiga,
6: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per gaudir la referència a la natura és molt important. Sí. És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase. Doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
2: 5 minuts.
6: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una cosa. I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
2: Perquè era especial.
6: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall, el judici... Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
3: Però les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
6: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben tres o quatre segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
2: Ara ja en queden 4 de minuts només.
6: Doncs endavant, tu manes.
2: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
6: A Roma, sí.
2: Ell et va dir unes coses interessants.
6: Ell va ser un acte molt maco, i ell, la seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí, doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics, si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
3: Quan
6: no?
3: Et toca l'ànima.
6: Sí, el cinema,
4: fet,
6: no?
4: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
6: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
2: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
13: sí,
2: Vicenç?
13: Sí, sí, sí.
2: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
12: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert, doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té, doncs, el papa Prevost en aquest moment, i que el va tirant endavant. Uh-huh. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
2: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, etcètera. Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
3: Que passin un bon estiu.
2: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
6: Moltes gràcies, Teresa.
12: Moltes gràcies.
6: Un plaer.
3: Adéu, adéu.
2: Que vagi bé.
14: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any. Us presentem el còctel definitiu.
15: Dos parts de coach.
14: Un toc d'influencer de PowerPoint.
15: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
14: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
15: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
14: Me llamo Obon, Xavi Obon.
15: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
14: Coaching

0: Sí.
1: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
2: Vale, pues ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la major de la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre les 12 i aquesta mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui d'aquí una hora a les 5 i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7. Les principals afectacions es poden concentrar en aquesta carretera, tant en sentit sud entre Sant Celoni i l'Arca de Vallès, com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. A més, preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sur, a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest cop de volum, a trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures d'ordenació de la circulació. I Òmnium Cultural l'ha denunciat avui diumenge l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. I en aquest sentit també han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. I també l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Regidoria de Governació, ha estat treballant en una nova ordenança general de civisme. Mireia Caparrós, La Cala Ràdio.
7: La nova ordenança parteix de la necessitat d'adaptar les normes de convivència a la realitat actual del municipi, marcada, segons el text, per una important afluència turística durant els mesos d'estiu i per l'increment de determinades conductes incíviques que poden alterar la tranquil·litat i el benestar de la població resident. Un dels àmbits que es reforça és la gestió dels residus vegetals. La proposta estableix que les restes de jardineria s'han de dipositar dins dels contenidors específics i prohibeix deixar-les al seu voltant. Pel que fa als animals domèstics, es manté la prohibició de la seva presència, permanència o accés a les platges del terme municipal, excepte en les zones del litoral expressament habilitades. Xavier de la Fuente és el regidor de Governació.
8: Ametlla no pot ser un receptor d'escombraries ni d'actes incívics. La gran majoria de la gent actua de manera responsable, però cal donar resposta contundent a aquelles conductes que perjudiquen el conjunt del poble.
7: El text incorpora igualment un règim sancionador que diferencia entre infraccions lleus, greus i molt greus. Una de les
6: I novetats... fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar amb una novetat que ja presentàvem en el passat programa. Lucas Santana, aquest músic de Bahia del Brasil que acaba de publicar amb nou format el disc Brasiliano. Vam sentir el tema en el qual doncs, canta amb Chico César i ens faltava poder sentir el tema en el qual col·labora Gilberto Gil, una de les seves grans inspiracions, juntament amb Caetano, evidentment. Tots de Salvador de Bahia i Lucas Santana doncs, va col·laborar amb ells en aquell Tropicalia 2 dels anys 90-94 i alhora doncs, Lucas Santana és una de les persones dels músics que més està, diguem-ne, sintetitzant tota aquesta música popular brasilera. Havia treballat també amb Chico Sainz, amb Arthur Lindsay, etc, etc. I en aquest moment està, doncs, això, en un moment d'efervescència, perquè si realment doncs, anem a buscar el llistat de la seva discografia recent, doncs va a un per any i inclús dos. Bé, Lucas Santana, des de Salvador de Bahia. Aquest disc Brasiliano té, a més, un tema que aquest no ens el volíem perdre aquí al programa amb les noies de Cucanya, el duo de Tolosa de Llenguadoc que doncs, revoluciona el folklore occità, col·labora amb Lucas Santana en aquest tema. Aquí els tenim.

0: Cucaña cantant en occità en el disc Brasiliano de Lucas Santana, un disc que vol reflexionar sobre la llengua. De fet, doncs, el disc es diu així, Brasiliano. El primer tema que hem escoltat amb Gilberto Gil es diu A Història de Nossa Língua i aquest segon amb Cucaña es diu Liga. I bé, ara avui doncs barrejarem, com fem sovint, les diferents seccions. Perquè la passada setmana vam estar parlant del programa de la Mercè, però només del que passava el dimecres 23 a la plaça Catalunya. I doncs és prou interessant, amb Via Ferreira, la Brama i Marjan, però doncs, el programa del BAM i el programa musical de la Mercè, que sempre amaga concerts molt i molt interessants i, a més, gratuïts, doncs és molt més ampli. Per tant, avui barrejarem els concerts, les descobertes, doncs això, remenant el programa d'aquesta propera Mercè. I una de les coses que passa el mateix dimecres 23, en aquest cas al Teatre Grec, és que ve Luisa Sobral. I aquest és el single del seu darrer disc, Felicidade.
1: Eu estava longe lá.

Luisa Sobral serà al Teatre Grec el dimecres 23 i és l'ocasió de veure aquesta cantautora portuguesa que és una de les destacades de l'escena en aquest moment i alhora també doncs, és compositora de temes que han cantat Ana Moura o Antonio Sambujo o Mayra Andrade, entre d'altres. Luisa Sobral al Teatre Grec, però en un escenari diferent com és el de l'Avinguda de la Catedral, aquell dimecres 23 té lloc un dels concerts que podríem dir, diguem-ne, més histriònics, inclús divertits. És un personatge holandès, es diu Arp Frick, toca la guitarra i li agrada el funk i s'envolta d'una formació gospel. El títol de l'espectacle, igual que el del disc, és el darrer disc, The Gospel of Jessamy. Veure Arp Frick és realment submergir-se en un gospel ben diferent. Aquí va un tema, Father, Father.

Barb Frick, des d'Amsterdam, un personatge que li agrada el gospel, però que alhora és capaç de mixturar-lo amb la música disco. De fet, ell s'inspira molt en una banda com la Chic, i alhora, doncs, això, li dedica aquest disc Jessamy a la seva filla, The Gospel of Jessamy, un espectacle que es podrà veure a l'Avinguda Catedral el dimecres 23. I sense marxar de l'Avinguda de la Catedral, però passant a dijous 24, ens trobem al concert de Maria Terremoto. I és important anar a sentir del seu disc Manifiesto aquesta rumba.

Maria Terremoto obrint la nit flamenca d'aquesta Mercè. Aquesta nit flamenca que tindrà lloc a l'Avinguda Catedral el dijous 24, el mateix dia de la Mercè, i que, a més de Maria Terremoto, doncs després hi haurà un espectacle que es dirà tal qual la Barcelona flamenca. Dirigeix Chicuelo, Juan Gómez Chicuelo, amb una formació on hi ha veus com la d'Anna Brenes o Joaquín el Duende. I alhora hi haurà convidats com Montse Cortés o Carles Benavent o una llista llarga de convidats. Un concert, una nit flamenca amb Maria Terremoto i aquest espectacle que condueix Chicuelo a l'Avinguda Catedral dijous 24. I doncs ara anem de descobertes. Una descoberta perquè el BAM també és això. El BAM, i dins de la Mercè, sempre s'ha distingit per facilitar la descoberta de diferents artistes, ja sigui de les músiques urbanes, de les músiques del món, o en aquest cas, de les dues coses alhora. Usi Freja, Don't Disturb Me.

0: my body and my soul.
1: UCI Freixa és el nom de la formació que, de fet, lidera i doncs, protagonitza Kelly Rose, una noia nascuda al Camerún, però que des de París doncs, acaba de llançar aquest debut i que és el seu primer disc. De fet, serà la primera vegada que actuï a Barcelona i, d'alguna manera, doncs, això, amb tota aquesta actitud combativa que té el hip-hop i alhora doncs, el discurs, un discurs doncs, clarament que reivindica doncs, l'acceptació, la lluita i la llibertat de sentir-se qui es vulgui. És un punk rap des de, diguem-ne, França, però amb arrels al Camerún. Kelly Rose. I una altra descoberta que ens porta el BAM és una noia que ve de la diàspora palestina a Itàlia. Es diu Tara i, de fet, doncs el tema que sentirem es diu així, tal qual, diàspora. Tara.

Tara, des de la diàspora palestina a Itàlia. Una de les descobertes que podem fer dins de la programació del BAM, i no ho hem dit, però tant Tara com Ussi Freya seran a l'escenari del Raval. Ussi Freya el 25 i Tara el 26. I el mateix 26, després del concert de Tara, uns, diguem-ne, vells coneguts aquí al programa, que els hem sentit i ens han agradat sempre molt, són la formació, el duo de Síria, dels Altos del Golan a Síria, que es diuen Tut Art. Seran a Barcelona i faran ballar tothom d'aquesta manera.

A la Rambla del Raval, el dissabte 26 de setembre, doncs aquests dos germans, el duet de Hassan i Rami Nakle, faran, que es diuen Tut Art, doncs faran el seu concert. De la diàspora palestina de Tara a la diàspora síria dels germans de Tut Art. I això és la Mercè, és el BAM. Anem a buscar encara una altra possible descoberta interessantíssima que podem fer a través d'aquest programa. Això és al teatre grec i és la música d'una formació doncs, que es diuen Def Mama Def i que ens permeten doncs, descobrir la música urbana que actualment es cou a l'Àfrica. Serà el teatre grec dins d'aquest programa de la Mercè. I, de fet, doncs, quan un vol anar al teatre grec, doncs, ha de pensar que les places són limitades. L'aforament es tancarà un moment o l'altre. Aquesta gent, Def Mama Def, són dues dones que fan un hip-hop i una fusió doncs, musical amb cantada en wolof i que alhora doncs, això barreja la música urbana, el hip-hop, l'afrobeat i doncs, les arrels tant de Dakar com també a Saint Louis, al Senegal. Def Mama Def, una bona descoberta de la Mercè.

el duo senegalès, el duo femení Def Mama Def. En aquest cas, en aquest single Oya, amb la veu de Mousy Dibe, que en tot cas aquest no hi serà, al Teatre Grec el dijous 26 dins de la programació del Grec. Def Mama Def, fusió africana, hip-hop i músiques urbanes des del Senegal. I aleshores ara dissabte 26, he dit dijous i volia dir dissabte. I abans de la Mercè, el dimarts 22, fora del programa, evidentment, fora del programa de la Mercè, de fet és un concert més que tindrà lloc doncs al Poble Nou. Això estem parlant del Centre Cultural de l'Aliança del Poble Nou. Un concert que no volem deixar de parlar-ne aquí al Mixtures. És un ensemble de música kawali, la Fanafi Ala Sufi Kawali. És un ensemble, és un grup de música kawali que amb les tables i amb els harmòniums i sobretot amb les veus i les palmes doncs faran un concert d'autèntica música kawali. Alhora, doncs, presenten el concert com Del Kawali al Duende, una mica com vam voler fer aquí el programa monogràfic que li vam dedicar aquest estiu a la música kawali, la lligam entre la música gitana i la música sufí del nord de l'Índia. Fanafi Ala Sufi Kawali seran al casino de l'Aliança del Poble Nou el dimarts dia 22. És una ocasió molt interessant per a aquells que s'interessin per la música kawali, una música espiritual però amb una força impressionant. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència

0: tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De peus a cap. El teu benestar comença als peus.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Inicia aquesta hora i fins les 10 del vespre de la franja més complicada per a la circulació en aquesta operació retorn del pont de la Diada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Les principals afectacions es concentren a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a l'AP7 i a la C55 i a la C58 en sentit nord, a la N2340 entre Comarruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir el volum de vehicles, Trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I a Ceuta, la policia ha iniciat aquest matí el trasllat de centenars de migrants a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. El nou assentament està ubicat al barri de les Rosales i té la capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la de propietat de la CEPES, que és l'entitat pública empresarial de sòl, i que han cedit pel Ministeri de l'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de l'Home Colmenar han fet el recorregut a peu, escortats per la policia. I arran de l'11 de setembre, Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de l'esquella nit, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per als aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També en aquest sentit han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de línia policial va llançar objectes als agents. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona, aquesta matinada. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos han rebut l'avís a 2:45 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat una primera víctima ferida i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi han desplaçat, que han atès els 2 menors i han traslladat al centre hospitalari les seves vides, però no corren perill. I també un accident entre 2 cotxes i una ambulància a la ronda de la Barcelona va deixar ahir 7 ferits de diversa consideració. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc entre 3 vehicles implicats, un dels quals era una ambulància. En total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals eren de l'ambulància, i totes van ser traslladades a centres hospitalaris. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el

0: programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

Aquesta setmana entrevistem a Bernardeta Mas Serra, entre les vinyes i els casalicis. Aquesta dona ha estat una impulsora del que és l'enoturisme i el oleoturisme, a un poble tocat per l'Ebre com un ginestar. La seva història té a veure amb la inclusió i la generositat. Va treballar com a mestra a una escola unitària que també va dirigir. Ens explica que alguns dels alumnes ara col·laboren amb ella amb el projecte familiar. Els casalicis han estat transformats i sumen amb bellesa a l'entorn que ens el voltant.

0: Molt bona tarda, molt bona tarda, Bernardeta. Benvinguda a Radio Arenys, benvinguda a Dones en Ruta. Estem en un programa pilot provant com funcionarà. O sigui que moltes gràcies per atendre'ns i donar-nos la benvinguda a casa teva, que ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres per venir fins aquí, a la Ribera d'Ebre, en aquest lloc tan màgic i meravellós, i estic molt contenta de poder participar en aquest programa tan interessant, que parla de dones, que tenim molt per explicar.
0: Tenim molt per explicar, sí, senyor Bernardeta. Acabem d'escoltar una música i sona una guitarra. Aquesta música l'has triat tu. On et porta?
1: Doncs mira, l'he triada perquè em porta a la meva època d'estudiant i l'època del pis, l'època d'amics, d'aquelles estones amb una guitarra a la mà que t'acompanyaven. I aquesta cançó del Serrat m'hi porta perquè m'hi sento identificada. Jo també m'agradava composar aquelles cançons, allò senzillet, però doncs, que em feia il·lusió parlar de la meva vida d'aquells moments. I m'agrada.
0: Però anem una mica abans.
1: Sí.
0: Anem a la teva infantesa.
1: Uh-huh.
0: On vas néixer? Com va ser?
1: Mira, jo vaig néixer amb una família nombrosa. Vaig néixer al 58, encara que, clar, jo em considero dels anys 60, perquè el 58, els dos primers anys del 50, bueno, considero més del 60. Vaig néixer amb una família que som 6 germans, que ens estimem molt, i llavors jo era la segona d'aquests 6 germans, la primera nena, i era molt tremenda, molt. I llavors, quan tenia 8 anys, em van posar interna, perquè no devien saber com conduir-me, i amb tots els que venien darrere ja teníem prou feina. O sigui que als 8 anys vaig marxar interna, vaig néixer a Vinyols i els Arcs, que és al Baix Camp, a prop de Cambrils, Reus, i em van portar a Tàrrega, perquè hi havia una hermana, que era un col·legi de monges, que coneixia la meva família i em van portar allà un any. I em vaig passar la meitat de l'any malalta, perquè hi havia una humitat i una boira, i tenia les glàndules inflamades i em passava la meitat de l'any al llit. Però tenia una companya d'habitació, la Julieta, que era com la meva mama. Era fantàstica, o sigui que me l'estimo moltíssim. I aquests van ser els meus inicis, però només hi vaig estar un any. L'any següent ja m'han traslladat a Tarragona amb un clima una mica més benèvol per les meves angines. I allí vaig començar a estudiar i vaig fer fins a COU i després vaig fer magisteri. Soc mestra, he sigut mestra pràcticament tota la meva vida, des dels 20 fins als 60. O sigui que ja ho he disfrutat moltíssim, perquè vaig encertar molt la meva feina. I sempre dic que mai no hi ha hagut cap dia de la meva vida laboral que hagi dit avui no aniria a l'escola. Per tant, a mi em sembla que això ja haver-ho encertat molt i haver gaudit molt de la meva feina.
2: Bernardeta, mi Bernardeta. La verdad que estoy muy emocionada de que estés aquí con nosotras. Este proyecto Dones en Ruta hace parte también, Mujeres por el Mundo colabora en este proyecto y realmente escuchar a una mujer de mi pueblo que nos trae conocimiento, que nos trae experiencia de vida, es un privilegio. Te lo quería agradecer.
1: Gracias.
2: Cosas que no sabía, por ejemplo, este proceso de ir de un lugar para otro, de nacer en un lugar, bueno, esto es un tema que me toca siempre, ¿no? Uh-huh. Como nosotras mujeres uh-huh. que de alguna forma nos movilizamos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro país. ¿Cómo has sentido tú que ha sido esto en tu vida? Tantos cambios, tanto movimiento. ¿Qué te ha traído?
1: Jo crec que sóc una dona de món.
2: Total.
1: No d'un lloc, sinó del món. M'agrada, i a més m'agrada dir-ho.
2: Sí.
1: Perquè jo vaig néixer a Vinyols, ja vaig anar a Tàrrega molt joveneta, vaig estudiar a Tarragona. Als 16 anys vaig anar a París sola, no sola, amb un amic. Amb un amic vam anar a París, amb un amic francès, i vam als 16 anys. O sigui, ara, amb el meu pare, que era pintor, sempre anàvem a pintar a diferents llocs i ens prenia tres germans, quatre germans, segons com anàvem, dos, tres, però a mi m'agradava molt. O sigui, sempre m'ha agradat moure'm. I gràcies a Déu he tingut la sort de poder viatjar molt amb els nostres fills, amb el meu marit, sempre hem viatjat molt i per això em considero una dona de món. Sí. I fer cap a ginestar, o sigui, després de Tarragona, venir de mestre a ginestar, que va ser la meva primera destinació, va ser una cosa fàcil a la meva vida. Primera, perquè era un poble. Jo estava acostumada a viure en un poble, tot i que havia viscut a Tarragona, no? Però ja no em venia de nou. I després va ser un poble amable, que em va obrir el cor, que em va obrir l'escola, el contacte amb les famílies, el contacte... Bueno, però hi ha una cosa molt bonica de quan vaig arribar a Ginestar. Quan vaig arribar a Ginestar, vaig venir a substituir a un mestre que s'estava morint, que després no es va morir, va viure com a 15 o 16 anys més. Però no hi havia casa pel mestre, no hi havia hotel, no hi havia res. Sabeu on vaig passar els primers 15 dies?
0: A on? Vinga, va,
1: explica. A casa de l'alcalde.
0: Que dius,
1: en sèrio. 15 dies em va tenir a pensió completa a casa seva, perquè em va veure amb 20 anys al poble. Clar, no sabia, a casa no hi podia tornar cada dia. I les nenes les tenia a escola i va dir, quan vingueu a dinar, porteu a la senyoreta cap a casa. I vaig passar 15 dies a casa d'ells.
0: Pues això va ser un molt bona rebuda, no?
1: Fantàstica. Total. Jo quina penso rebuda. Que, de veritat, en general el poble molt amable, però l'alcalde, bueno, i quan arribava a casa, com les nenes deien, mare, mare, i jo també deia, mare, mare, tots cap a casa, fantàstic, molt
2: però
1: bonic, molt bonic.
2: Ginestar tiene eso, ¿no? Te abre sí. Las puertas. Sí. Yo que también he llegado al pueblo hace 5 años, yo me siento en casa, la verdad. La calidez de las personas, bueno, ni que te hablo del paisaje, ¿no? Los viñedos, el río. Todo esto te hace sentir aquí en un pueblo que te recibe, que es amable.
1: Sí, jo me'n recordo quan vaig venir aquí, perquè això era un cul de món, em sap greu dir-ho, però la manera d'accedir aquí eren tot curves, curves, curves. Venies per Falset, curves. Venies per Vandellòs, curves, curves, que si posaves dos cotxes junts, no, físicament no hi cabien, una cosa espectacular. Però quan vaig girar aquí al Molló i vaig veure el riu, se'm va obrir el cor i vaig dir, per on he arribat? Sí, he arribat al paradís. De veritat, han acabat. Quan van fer el pont del gas, me van destruir aquella imatge primera. Em va saber un greu, però em va ser un pont per sobre del riu amb l'oleoducte, amb el gasoducte, vaja. I em va saber un greu perquè era aquella imatge que després de tantes curves vaig dir, on t'hi ha arribat? Saps? Una cosa màgica, bonic, molt bonic, sí. Molt, molt. Per això el riu per mi és molt important. I penso que la gent que viu aquí no li dona la importància que li donem als que venim de fora, que el veiem amb uns altres ulls.
0: Això passa, eh? Això sí, passa, sí. Això és una cosa evident. A Barcelona, per exemple, la gent té la Sagrada Família i potser no la va veure mai. Per què? Perquè la té.
1: Exacte, perquè la té de sempre. Està. Dona per suposat.
0: Es dona per suposat, sí. però no. També s'ha de visitar i s'ha de valorar. I realment el paisatge que hi ha a Ginestar i l'entorn i la gent, jo vaig venir l'estiu passat a conèixer l'agost, que va ser quan va néixer el projecte de Dones en Ruta, i vaig quedar enamorada. Tant que aquest any hem tornat a fer-ho. O sigui,
2: I con un projecte.
1: No m'estranya, no? De veritat,
0: sí.
1: Que és molt bonic.
0: Sí.
3: Doncs, mira, ara estirant d'aquest fil de com ens apropem en el territori i com el territori ens fa obrir una part nostra, què va obrir de tu? Perquè aquesta nova Bernardeta, que iniciava el seu projecte com a mestra, què va iniciar? Quin moment va ser per tu?
1: Home, per mi va ser la meva vida de tota, se pot dir. Perquè, bé, mentre ets jove, no? Doncs sí, vius, però vius, vull dir, vius. Vas deixant que flueixi, no, la vida. Però, clar, quan arribes a un poble, i em vaig casar amb el meu marit, o sigui, el vaig conèixer aquí, no feia ni 2 anys que ens coneixíem, ens vam casar. A l'any ja vam batejar la nostra primera filla, o sigui, que va ser tot un pup, seguit, en quant a la família, no? I tenim 3 fills que es porten ni 2 anys cada un. O sigui, amb 5 anys en vam tenir 3. I érem joveníssims, perquè jo en tenia 22, 23 quan va néixer la meva filla, i ell 22 perquè es portem mig any, ell menys que jo. Sí, això sóc la gran. I o sigui que mira, si érem joves i vam començar aquest projecte de vida que ens va unir, ens va, bueno, fantàstic, i sempre hem tingut com una, no, hem crescut junts. Som dos plançons, érem tan joves, dos plançons que s'han criat junts i han fet un arbre fantàstic, no, de vida, perquè clar, no teníem una vida massa feta abans. 22 anys, avui dia 22 anys, és que dius, es casen? No pot ser, és un infanticisme. Però nosaltres ens vam casar i ens ha anat molt bé, gràcies a Déu. O sigui,
2: bueno, has tingut molta sort, perquè no tothom pot dir el mateix
1: moltíssima.
2: I poder continuar amb la mateixa empenta. Penso, no sé si realment el fet de tenir un projecte en comú, a part del que normalment estem en una família, que és els fills, sinó tenir un projecte fora, que és la feina, una feina que a tots dos us apassiona i que hi heu posat allà tota la fe, això fa que realment es mantingui més la parella.
1: Sí, segur, jo estic segura. Mira, primera, he de valorar que el meu marit em va respectar molt sempre la feina. O sigui, jo he sigut molt intensa. Soc intensa en general amb tot el que faig, però amb la feina de mestra, molt intensa. Llavors, jo sortia amb els nens, se pot dir, cada any, una setmana. I mai em va dir, i te'n vas? Mai. O sigui, sempre m'ha respectat, m'ha deixat molt el meu espai. O sigui, però, al mateix temps, aquesta connexió, no? Cadascú té el seu espai, però aquest punt de que tu saps el que fa l'altre, de saps què el preocupa, que saps què el mou. Per tant, clar, el negoci de casa, doncs clar, també el portava jo, o sigui, el portava dins, el seguia, i si diu vull provar de fer una cosa nova, doncs vinga, mà, som-hi, ens ajudem. I a la feina igual, quan havíem de fer teatre, Manuel, vine, que hem de fer decorats, o que hem de penjar això, o que hem de fer allò, o sigui, sempre, no, aquesta sinergia, aquesta combinació de forces que ens ha permès fer coses molt boniques. Perquè una persona sola, per moltes idees que tingui, no fa gaire cosa. Si no hi ha un grup de gent, igual a l'escola. La frase que m'agradava dir, jo era la directora, m'agradava dir quan arribava un mestre nou, tu en què ets bo? Tu en què ets bo? No, jo, doncs, això, vinga, sumem. Saps? Sumem, perquè una escola petita, pocs mestres...
2: Era una unitària.
1: Sí, una unitària i una ZER. O sigui, combinada amb una altra escola per poder tenir els mestres especialistes.
2: Sí, però s'anava combinant.
1: Sí, I això era tan important. I sobretot agrair la biblioteca. Ostres, la biblioteca, és que no havia funcionat mai tan bé com ara. És que ho fas fantàstic. És que això, fer, saps? És espinya. Veure el projecte de tots.
2: Que hi ha espinya.
1: Sí, clar.
3: I has parlat de respecte i has parlat d'uns valors que potser ja portaves a dins però que es van incrementar amb la vostra parella. I la metàfora que has explicat dels dos plançons és preciosa perquè realment mostra un camí compartit. I no sé, a mi em fa sentir molt feliç, no? Que una persona que se'n va de casa, que té una vida i que inicia el seu procés professional, doncs pot compartir-ho. Això
2: que està dient la Blanca és molt sentit, perquè no la veieu, però li brillen els ulls. La Blanca, quan ha explicat tot això, li brillen els ulls. Vol dir que és un sentit compartit.
3: Sí, realment, perquè les dones tenim aquest punt de sacrifici moltes vegades i quan trobes algú que et fa costat esquena amb esquena, és un privilegi. Tant si és un company de feina, i tu has parlat de feina, com una persona...
1: Un company de vida, sí que és veritat.
2: I penso que la idea del respeto de l'altre, no? Compañero, compañera, ese respeto mutuo, que es tan importante en el desarrollo emocional de toda persona. No solamente te veo, te reconozco, sino que te respeto. Respeto tu espacio, respeto tus decisiones, respeto tus elecciones. Eso es tan importante.
4: Y las apoyo.
2: Y las apoyo.
1: Y las valoro.
2: Y las valoro.
1: Y las valoro.
4: Aquí estamos cuatro mujeres.
1: Sí. Cada una. No, es verdad. Es estimar y saberse estimar la vida. Eso es muy importante. Sí, saberse. Sí. estimat, que t'estimen i que valoren el que tu fas. Això és fantàstic.
2: Això és jo, un plus.
1: Que sí? Jo sempre ho dic, això el reforça aquest positiu, deia. Dic, jo si feia el menjar i el Ferran, que és un dels meus fills, pujava per les escales i deia, oh, mama, quina oloreta, que bo! Això ja et donava ànims a vingar, a cuinar i a fer-ho bé i tal. Ara imagina't que se senten a taula, oh, això està salat, està dolç, està cru, està... I s'ho faran, no? Sí, és així, sí, que et valorin, no? Saber-te estimada i valorada, això te dona ales i empenta per fer tantes coses.
3: Sí, i has parlat de la teva faceta de mare. Clar, venir de fora, trobar un marit, tenir la feina i, a més, tenir els teus bebès tan junts, això no és un repte molt gran? Com ho vas portar?
1: Sí.
3: Perquè...
1: Però jo sempre tenia la idea que s'havien de sentir germans. O sigui, com més a prop estessin, més podíem compartir totes les experiències junts. Per tant, a mi, jo vinc d'una família numerosa, a mi m'hagués agradat 4. Però el meu marit, el 3, va dir, ara espera't una mica. I va haver una època que deia, què, ja? No, encara no. Perquè, esclar, és que 4 ja hagués sigut... Però, bueno, contents d'haver tingut els 3 i que ells estiguin molt units, que això és molt bonic, perquè ells participen de tota la... O sigui, hem aconseguit que ells estiguin involucrats també en tot el negoci familiar i tot aquest projecte.
2: Sí, sí. Escolta'm una coseta. També ens agradaria, abans d'entrar en matèria en el projecte que teniu entre mans, que ens expliquis una mica què és aquestes dues paraules, no? Quines eren?
3: Sí, tu t'has definit com una dona molt completa, però hi ha una línia del teu projecte professional que és l'oliturisme.
1: Oleoturisme.
3: Sí, oleoturisme. I l'enoturisme.
1: Molt bé.
3: Aquestes paraules, molta gent es va posar de moda en un moment i les tenim més properes, però explicades per algú que enceta una aventura com aquesta, doncs és una altra cosa. Què ens pots dir d'això?
1: Doncs mira, aquí tenen molt a veure els nostres fills, a banda de que després qui ho executi siguin no siguin ells. Però sí, és la visió de les noves idees, no? O sigui, el meu marit és tradicional, ve de moltes generacions de fer vi, el vi es feia a casa, bueno, tot això, després van comerciar amb el vi, a l'engròs, i decideix un dia fer una varietat nova, que és el merlot, perquè aquí sempre fèiem macabeu, que és les vinyes que hi ha a la vora del riu, que són molt productives, perquè estan en terra de llim, per tant, s'ho fan com arbres, els ceps, i donem molta producció. I clar, amb aquesta gran producció, molts litros de vi i vendre-la en gros. Però el meu marit diu, ara ho provaré a la muntanya i plantaré merlot, que és un cep que no té res a veure aquí en la zona, que és francès, i apareix el vi negre a casa nostra. I llavors, a partir d'aquí, diu, com que no, les vinyes no són tan extenses, l'envasaré, l'embotellaré, i apareix el primer reserva merlot dels Sunyers, el 2001. Però com aquell un caprici que diu vaig haver de fer una variant, no? I ho fem al celler de casa, perquè el vi blanc el fèiem amb un celler molt més gran. El celler de casa, el de tota la vida, aquell que es xafava el raïm, els cups. Molt bé. I llavors va començar això. I quan els nostres fills es van anar fent més grans, doncs van començar a introduir-se i a fer les varietats noves. Per exemple, la nostra filla... La filla, que és la gran, és farmacèutica. I me'n recordo que quan era petita em deia jo no ho seré com tu, mamà, tota la vida estudiant. Jo em casaré amb un home vell i ric. I resulta que aquesta filla, que tenia aquestes idees, ha estudiat 3 carreres. I una d'elles diu, papà, aquesta l'estudiaré per tu. Enologia. I va fer enologia. I llavors ja es va començar a moure. Que els nostres fills sempre han ajudat a casa. Sempre.
2: Mira, hi ha una cançó que has triat, Bernadette, que és Tot sumem, del Sheik, que potser fem una paradeta perquè la gent que ens escolta pugui pair tot això que ens has explicat, es pugui pair, i escoltarem com vosaltres, una família en el que tots heu sumat, partint d'aquelles dues branques que van créixer en paral·lel i després amb els fills que teniu al voltant, Doncs escoltarem aquesta cançó i després ens comentaràs per què l'has triat.
5: Molt bé, perfecte.

0: Doncs, a veure, aquesta música em porta també a preguntar-te com és que has triat Tots sumem, d'en Jake?
1: Doncs mira, ho he triat per dos motius. Un, perquè el grup Shake és un grup d'aquí, autòcton, com el riu. Així. I és a més, coneixo, o podria dir, un alumne meu tocava la trompeta Shake, després un company de professió també tocava, no sé exactament, el germà d'una amiga meva, o sigui, és molt proper. I a més hem fet cançons molt properes d'aquí, molt d'aquí, que parlen de nosaltres. Però aquesta, precisament, Tots sumem, és, jo podria dir, un lema de la meva vida, pensar que sola no puc fer res i que per molts projectes que tingui, si no estan compartits, no es poden tirar endavant, perquè no, a vegades perquè tinc projectes una mica eixelebrats, però ja, si no, si veig que no, que no tinc quòrum, més val que ho deixem estar. Però aquest va ser una cançó que vam fer expressament per un projecte de col·laboració entre l'Escola d'Educació Especial de la Ribera, que és el Jeroni de Moragues, i el celler de Corbera d'Ebre. Van fer una col·laboració de recollir diners a través del vi per donar fons a l'Escola d'Educació Especial. Per tant, és rodó, és una cançó rodona. I Tots sumem, per la vida en general, crec que és un bon lema.
2: Y en esto de sumar, yo creo que tú en Ginestar eres una de las personas que suma, suma con ideas, suma con proyectos, suma con amistad, ¿no? Porque siempre que te encuentro ahí está esa sonrisa. Y creo que es como un concepto de vida tuyo, pero que lo llevas no solamente a tu familia, sino a la comunidad. ¿Cómo funciona esto en una comunidad con un proyecto para que todos sumemos?
1: Home, jo els projectes els faig perquè sumin. O sigui, per exemple, recuperar dos casalicis com són Ca Margalef i Cal Pubill, convertir-los en cases rurals, permetre que la gent hi vingui, coneixi de primera mà aquests casalicis,
3: Què és un casalici?
1: mireu, la paraula és, no sé, un casalot és una casa molt gran, no? Pues un casalici és una casa gran però amb un toc, diguéssim, de bellesa, d'amor, de projecte, de dinastia, no? És això, o sigui, una casa amb molta vida, de molts anys, i a més, que no només la família, sinó tota la gent que treballava per aquesta família, que vivia d'aquesta família, que se l'estimaven. Perquè jo ara he escrit un article sobre Ca Margalef, perquè vam entrar aquí i vam trobar papers i tal. Tota la gent que he anat a trobar perquè m'expliqués coses de la família, he notat aquesta estima. No? La gent que vivien aquí es feien estimar. Eren bona gent. Si necessitaves alguna cosa, per exemple, m'explicava un treballador, em feien aportar un càntir d'oli en aquella parella, vellets, en aquella casa, m'hi feia portar un càntir d'oli cada temps que ella pensava que ja no tindrien oli. Aquests detalls, no? Que anava a veure els treballadors que collien olives i portava les butxaques carregades per donar caramelets als nens. Aquestes coses, no? Que són els teus treballadors però que formen part d'aquest casalici, d'aquesta nissaga. I això és molt bonic.
3: I vosaltres viviu aquí?
1: Nosaltres vivim a Ginestar, sí.
3: A Ginestar.
1: Però els dos casalicis, un eren dels meus sogres, que són completament diferents. Eh? Uns és un casalici que és com un palauet i el Ca Margalef és un casalici típic dels d'aquí, de pagès, de gent que treballaven a la terra, que conreaven la terra, que feien vi, que feien oli i que el comercialitzaven. I llavors són dos casalicis, diria jo, perquè l'altre, qui el va fer era el farmacèutic del poble i va fer com un palauet més aviat. No té res a veure amb un casalici que tenen el celler a dins, que es feien el seu vi, el molí d'oli a la mateixa casa, que es feien el seu oli i després això ho venien i les terres. I...
2: O sea, que tú traes memoria a este pueblo,
1: sí.
2: Rescatas memoria. Y tan importante, ¿no? En un pueblo tener esa memoria viva. Cuando yo entro aquí como una persona que no conozco o estoy aprendiendo a conocer la historia del pueblo y veo y te pregunto, oye, ¿y esto qué es? Y tú me dices, esto hacía parte de un molino o hacía parte de qué sé yo, de la cocina rústica. Yo estoy aprendiendo de eso. Me imagino que cuando vienen tus huéspedes se sorprenden de toda esta historia que hay. Las mismas sillas en las que estás, estamos sentadas, ¿no? Sí. Todo tiene una historia.
4: Farem fotos que penjarem a la web de la ràdio, perquè, clar, aquest programa és gravat, estem gravant i es passarà a l'agost. Estem al juliol, aquí a Ginestar, i la sala on estem doncs, és impressionant. I farem un petit vídeo que compartirem i que sortirem totes i ja veureu les cares que posarem. Això és un input perquè ens mireu.
1: Sí. Volia dir que a Ginestar, perdó, hi han 13 casalicis. Alerta, eh? Un poble
2: sí.
1: Com aquest, o sigui, respon a una època d'esplendor. Jo ho relaciono amb els templers i després els hospitalers que van deixar Miravet i es van instal·lar aquí, o sigui, de tota la comarca. Però aquí, 13 casalicis al carrer Ample, que no és carrer Major, sinó carrer Ample.
4: Duny-do.
1: O sigui, respon a una època molt plena, eh?
0: Sí, t'indica que hi ha molt de prestigi, t'indica que les persones ja estan intentant instal·lar-se per crear una via del que sigui, política, de guanys. I jo torno al tema de l'enoturisme i l'oleoturisme, perquè m'encantaria que ens expliquessis què és això.
1: Molt bé. O sigui, la família nostra, productors de vi i oli de tota la vida. De quantes generacions tiraríem enrere? Doncs mira, el molí té data del 36, fixa't, al començament de la guerra. El molí d'oli, el que ara tenim. I el vi, doncs igual, de tota la vida, perquè les vinyes de tota la vida s'han conreat i s'ha fet doncs, amb el procés tradicional i tal. Doncs molt bé, dos conreus. Però la vida canvia, va canviant, no? Abans es venia doncs, d'una manera, es venia a la zona, tal, després se surt, però avui en dia hi ha, no? Hi ha les xarxes, hi ha un altre món, una altra manera de comerciar. El meu sogre anava a vendre oli i passava 2 mesos, gener i febrer, de viatge. Per què? Fidelitzava els seus clients anant-los a visitar. Eren els seus amics. O sigui, com podien deixar de comprar oli al senyor Fernando si els anava a veure cada any?
0: Sí, sí, clar.
1: Clar, era una fidelització tremenda. Estava 2 mesos anant a veure els seus clients i els seus clients li feien la comanda de l'oli, després hi anava el camió i els... Era aquesta manera. Avui en dia, això ja no és, perquè oli en trobes al súper, oli en trobes a tot arreu i molt bo i tal. O sigui que ja és un altre sistema. Llavors, amb això és quan entren els nostres fills i entren aquesta nova visió del món i del comerç d'una altra magnitud. I nosaltres ho hem volgut lligar. Lligar. Quan fas una activitat de, per exemple, wine and kayak, que és una de les que fem, no? Baixar pel riu en kayak, arribar a les vinyes, venir al jardí Sunyer i fer un tast de vins. Però no només de vins, sinó d'oli, també. I introduïm la clotxa, que és el plat típic de la Ribera, que és el que es menjava quan s'anava a fer olives, que es agafava un tros de un pa de mig tallat pel mig i s'hi posava tot el rostit, tot el que havien fet, la tomaqueta, la ceba, l'all i l'arengada, i ja dinaven allí a la voreta del foc i encara s'escalfaven perquè se feia a l'hivern les olives. O sigui, anar a buscar tradició combinat amb noves experiències, com pugui ser el kayak. La gent que ve a les cases, tots tenen com a rebuda una ampolla de vi i una d'oli, perquè sàpiguen que som productors, perquè tastin el nostre producte, perquè l'escampin, perquè sàpiguen que aquesta terra produïm això i ho fem molt bé. És la manera de lligar, no? O sigui, oleo, oli, eno, vi i el turisme.
0: El turisme.
1: O sigui, intentar que la gent conegui aquesta zona a través dels nostres productes, de la riquesa que tenim, el riu, les cases, el paisatge i els productes. Per exemple, nosaltres no tenim fruita dolça, però si tinguéssim fruita dolça, també hi ha un món, o sigui, tot el que és la floració i després poder venir a collir in situ, tot això. Nosaltres el que sí que fem és berenar en família. Fem un dia que berem en família, o sigui, venen i els nens xafen el raïm i cullen i veuen, no, els cubells i tot el procés, que també és bonic.
2: Bernardeta, tú eres para mí una embajadora, la embajadora de Ginestar, porque la verdad es que cuando yo vine a vivir al pueblo, todo el mundo me decía, ¿dónde? ¿Quién es qué? Y bueno, esto de presentar el pueblo, lo construido, lo vivido, lo sentido, ¿a dónde tú piensas que, hacia dónde va este camino tuyo? ¿Cómo sigue tu proyecto? ¿Cuál es tu proyección a nivel de pensar en la vida como las mujeres que ya, en la edad que tenemos, que estábamos hablando hoy, ¿no? Que, que llegamos a una edad que estamos pensando, bueno, no, tengo más ideas, tengo más creatividad, pero tengo menos ganas o tengo menos energía. ¿A dónde va encaminada tu...?
1: Mira, es un tema que sí que fa pensar, ¿no? El que està clar és que no ho podem fer com sempre. Avui escoltava, per cert, les notícies i diu que el Penedès estan arrencant vinya perquè hi ha massa producció i baixa el preu. O sigui que, i que no poden vendre tot el vi que produeixen. Solució? Arrencar vinya. El Penedès.
2: Zona vinícola per excel·lència.
1: Com sobreviurem amb això? Com sobreviurem? Que nosaltres també tenim molta vinya. I clar, i el meu marit diu, enguany sí que ens arruïnarem. Pues, a veure, no sé si ens arruïnarem, però està clar, tu portes tot l'any conreant-ho, portes tot l'any treballant-ho, fent-hi tots els tractaments, tot molt ecològic, tot molt ben cuidat, i a l'hora de collir, si no ens compren els raïms o no ens compren el vi, què? Aquí s'acaba, no? Perquè pel que diuen ells, estan arrencant vinya perquè hi ha massa producció. D'acord. Llavors, està clar que no ho podem fer com sempre. Llavors, nosaltres hem obert aquesta via que ens permet combinar-ho amb altres coses. Per exemple, nosaltres teníem un jardí particular al costat del molí que poquet a poquet l'hem anat arreglant bé perquè m'agraden aquests projectes. Tal. Vam fer el casament del nostre fill i ens va quedar molt bé. Doncs ha vingut algú i dic, ai, ens deixaríeu? Sí, ens deixaríeu, clar. Per tant, ara hem obert una escletxa. És a dir, els jardins, obrir-los a fer esdeveniments, a fer casaments o a fer festivals o a fer alguna cosa que ens doni...
2: L'eclipsi, no?
1: Molt bé, ara estem preparant el dia de l'eclipsi, perquè des d'aquí...
4: És el dia 12, no?
1: Sí, 12 d'agost.
4: O sigui, tenim... 12 d'agost.
1: Sí.
2: Jo ahir todavía no he sentit.
1: Bueno, és un... Vull dir, que és... És un espai privilegiat i des del nostre jardí, ja aquell dia que era la prova, vam fer la foto i es veia fantàstic. O sigui que és això, és aprofitar. També amb cellers singulars de la DO Tarragona, també han fet alguna actuació, també han fet... O sigui, intentar, aquí també, aquí a Camarregalef ens va molt bé perquè a la Fira del Raure, que és al setembre, fem el tast del vi novell. I llavors doncs, també aprofitem, fem música en directe, la presentació dels vins, del... O sigui, intentar obrir camins, perquè és que si no, això és... O sigui, lo clàssic...
4: Però no arrenca vinyes.
1: Doncs jo no ho sé, però és que conrear la terra porta molta despesa, eh?
2: Sí.
1: En jornals, en persones que ho han de fer, és que clar, la màquina de collir també val molts diners. Els adobs, tots, els fitosanitaris, tots molt... vull dir, molt dins de la línia de que siguin ecològics, com més ecològic, més car. O sigui, tot, clar, això vol dir que si tu tens menys finques, gastaràs menys. I si resulta que no pots vendre tot el vi, doncs hi ha una part que et sobra. I hem de ser realistes. És que, és clar, o sigui, si, oh, és que és quina llàstima deixar una finca sense conrear, oh, quina llàstima. Sí que és, ara surts a les vinyes i és un mar verd. És fantàstic. Però, esclar, si això t'ha de portar pèrdues més que ganar, clar, doncs com ho farem, això? Mm-hmm. O sigui, hem de veure, hem de ser realistes, eh? hem de ser realistes i hem de pensar que els números són els números.
4: El que passa és que potser tu et planteges anar com a fomentar el que és el consumisme, no? Que és el que s'està consumint en aquests moments, i això tirar per aquí, no?
1: No, és que no. Nosaltres no fomentem res. Si la gent veu vi i el vi té sortida, fantàstic. O sigui, nosaltres tenim la sort o la no sort, que n'embotellem, i el que embotellem l'acostumem a vendre, i després venem a l'engròs. Però si ara el nostre comprador de cada any te diu, oh, jo és que enguany amb la meitat en tinc prou, què fem amb la resta del vi? Uh-huh. El vi és viu, eh? El vi es transforma. Sí. Així com l'oli. Tu pots tenir l'oli en molt bones condicions i d'un any cap a l'altre, fins i tot 3 anys, tu, l'oli serà fantàstic. El vi evoluciona. És viu.
4: És viu. Uh-huh.
1: Per tant, aquell vi es pot convertir en vinagre, però amb una facilitat, saps? Uh-huh. O sigui, clar. Llavors, o sigui, hem de ser, és el que et deia, no és consumisme, no, no. O sigui, nosaltres fem vi perquè la gent en begui, eh? Està claríssim. O sigui, és que és el nostre objectiu, que la gent gaudeixi del nostre vi i que els que després l'elaboren per fer altres coses el puguin fer servir. Però, clar, si no hi ha venda de vi...
4: Sí.
1: I nosaltres som un micro enmig d'un món de productors.
2: O sea, esto ha sido, perdón, una respuesta muy buena, porque es como a lo que te pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que viene por el frente? Son desafíos.
1: Sí,
2: son desafíos que a todos nosotros, yo creo que en los tiempos que corren, este desafío de mantenerse, mantenerlo construido o poder seguir en el proyecto, porque esto es un proyecto familiar, pero es un proyecto de vida. Uh-huh. Entonces, admirable que puedan pensar en qué otras salidas, ¿no? He tenido el privilegio de estar en una de las presentaciones ahí en el, uh-huh, en el jardín. ¿Cómo se llamaba aquella cantante?
1: Ay, yo me acuerdo. Janet, puede ser.
2: Sí, cantante, ¿no? Soul. ¿No? Oh, pero era un escenario precioso, precioso. Entonces, bueno, pienso, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Rumiant, clar, la teva postura com a dona en tot aquest camí que has fet. És a dir, has plantejat, ens has compartit la teva vida, he vist, m'ha passat la pel·lícula teva, m'he pogut fer l'escenari, i he vist una dona valenta, emprenedora, una emprenedora que llavors no es deia emprenedora, però que va posar tota la seva energia en tirar endavant una família, una feina, una actitud de vida. I em pregunto, evidentment que totes fem un plantejament de què me'n penedeixo, però si tinguessis la possibilitat de no empenedir-te, sinó millorar alguna coseta, quina és de la teva trajectòria, allò que diries, mira, aquí li posaria una mica més de el que fos?
1: No ho sé què dir-te. De veritat que estic molt contenta de la meva vida. Fins i tot de les coses, per exemple, l'última eleccions alcaldia em vaig presentar d'alcaldessa perquè m'havien vingut a buscar diverses vegades i jo sempre havia dit que no, que treballant a l'escola i jo no volia tenir ni partidismes ni res. En un poble has de ser molt neutre i jo sóc mestra per tothom i jo treballo per tothom i no... Però ara ja no, ara estic jubilada i em va semblar que podia portar el poble, no? I vaig presentar-me, que sempre havia buscat excuses, ja no tenia excuses i no vam sortir. Fins i tot aquí, això tampoc m'arrepenteixo. No ho tornaré a fer? No. No em tornaré a presentar? No. Però en aquell moment jo vaig pensar, si la gent ho vol, jo m'ofereixo a treballar 4 anys pel poble. I ho hagués fet, eh? I he sigut canyera. Però... doncs van decidir que volien una altra opció. Però fins i tot jo penso que això, tot i haver sigut d'alguna manera, consideres de dir, oh, doncs, no? Que és com un fracàs, no? Però, per l'altra manera, per la meva vida, pensar que vaig ser prou, no? Esplèndida per dir, ei, us ofereixo 4 anys de la meva vida, si els voleu fer ús, em coneixeu, la majoria m'heu tingut de mestre, sabeu com sóc i com treballo. Doncs penso que també per la meva vida ha sigut un punt positiu aquesta, no? Aquesta manera de donar-me al poble.
4: Bernadette,
1: que em segueixo donant amb altres aspectes. Però
4: tanquem amb aquestes paraules que has dit ara perquè són precioses. És a dir, jo tinc un projecte, jo el presento, jo m'ofereixo. I si funciona bé, i si no, és un plus per la meva vida, perquè jo he sigut capaç de fer aquest oferiment. Això no es podria tancar l'entrevista d'una altra manera que amb aquestes paraules. Ha sigut un plaer venir aquí, entrevistar-te, i moltíssimes gràcies Marina, Luz Marina, perquè ens has ofert i ha sigut possible fer aquestes entrevistes per tu. Gràcies, Blanca, per també estar aquí fent costat d'un projecte que tenim entre mans, i sobretot gràcies a tu per rebre'ns a casa teva i fer aquesta entrevista, que és entranyable.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat, i si a algú li pot servir, li pot fer companyia, fantàstic.
4: Doncs jo penso que sí, i donem gràcies a Ràdio Arenys per fer possible que hagin sortit dones en ruta i hagin vingut a buscar les dones in situ a entrevistar-les. Donem gràcies al Joan Bosch, que és el que està fent possible el muntatge posterior, i res, fins a la propera.
0: I gràcies a la RIM, que ha enfilat tot aquest tema endavant.
4: No, però com ha dit molt bé la Bernadeta, ha sigut perquè hi ha un grup de persones que recolza i ha sigut en equip. Vull dir, això és el que fa que sigui possible fer aquestes coses, i avui el programa ho demostra. Moltes gràcies a totes i a tots, i gràcies a la gent que ens escolta. I si voleu fer comentaris, doncs ja sabeu, a través de les xarxes o a la web de la ràdio. Fins la setmana que ve amb una altra dona.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
1: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
0: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
1: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
0: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
2: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any. Us presentem el còctel definitiu.
3: Dos parts de coach.
2: Un toc d'influencer de PowerPoint.
3: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
2: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu
3: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
4: Me llamo Obon, Xavi Obon.
3: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
2: Coaching Tònic. Un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
3: O no?
4: Cal que ara ens posem...

forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música. Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Diversos accidents compliquen la circulació aquest diumenge a la tarda en l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: primera hora de la tarda en una zona forestal propera al castell de Tagamanent, al Vallès Oriental. Segons han explicat els bombers, el foc crema a baixa intensitat i es treballa a una línia d'aigua des de terra amb 14 dotacions terrestres, ja que els dos helicòpters bombarders que hi treballaven s'han retirat. I també dos menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Siguenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:45 de la matinada que alertava d'un jove ferit. En arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta primera víctima i molt a prop un altre que també presentava agressions per arma blanca. Fins al punt s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques que van atendre els dos menors i els van traslladar a un centre hospitalari. I Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per al delurs posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant la línia policial van llenjar objectes als agents. I en cultura, el festival Fango Fest, dedicat al cinema fantàstic i de gore, tanca avui la seva 17a edició en posta, després de projectar més d'un centenar d'obres, algunes d'estrena mundial i altres d'estatal. I pel que fa als esports, el Barça masculí ha guanyat el Llevant 4-2, mantenint així el seu ple de victòries a la Lliga. Això sí, sense patir. Els blaugranes han marxat al descans amb un 2-0 al marcador, que és de Xavi Espar i Lamine. I el segon han sabut reaccionar i han marcat a Lamine i a Dayemi. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. I deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 1100.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
7: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
9: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
1: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Munt Bikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
4: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
4: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
4: Munt Bikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
4: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un incendi ja estabilitzat ha afectat una superfície provisional de 1.900 metres quadrats a Tagamanent, al Vallès Oriental, segons han informat els agents rurals. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 3:15 de la tarda i han activat inicialment 2 helicòpters bombarders i 9 dotacions terrestres, que han acabat pujant més tard a 12. La zona afectada es troba a prop del castell de Tagamanent i poc abans de 5:45 el foc ha quedat estabilitzat. Segons la investigació dels agents rurals, la causa del foc hauria estat un llamp latent associat a la tempesta que va afectar la zona el dimecres passat. I circulació amb retencions de forma generalitzada arreu del país en aquesta tarda de diumenge d'operació tornada del Pont de la Diada. La via més afectada per accidents és l'AP7, ja que n'hi ha hagut 3 en diversos

0: L'N260 entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit Barcelona i 3 quilòmetres a la C-17 en sentit sud, és a dir, Vic. I a Ceuta, la policia ha iniciat el trasllat de centenars d'immigrants a una nova instal·lació temporal, segons les fonts del Ministeri d'Inclusió. Aquest nou assentament està ubicat al barri de Los Rosales i té una capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la dels CEPES que s'ha cedit al Ministeri d'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de la Loma Colmenar han hagut de fer el recorregut a peu escortats per la policia. I dos menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Siguenza, al barri de Carmel de Barcelona. Segons han informat fonts policials de l'ACN, els Mossos van rebre l'avís a 2:45 de la matinada i alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta primera víctima i molt a prop hi van trobar una altra, totes dues per arma blanca. I a Cultura, la 31a edició de la Terra de Trobadors ha tancat aquest diumenge amb més de 60.000 visitants en 3 dies de festival, la més alta de la seva història. Aquest certamen a Castelló d'Empúries supera els 55.000 assistents de l'any passat en una edició que ha comptat amb més de 200 activitats de recreació històrica, música, teatre i divulgació i gastronomia. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem una temporada més l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda i benvinguts.
3: Què tal, Ignasi? Bona tarda de nou, encantat.
2: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Parlem de futbol, el Barça manté el lideratge.
3: Els de Hansi Flick han guanyat 2-4 al camp del Llevant i mantenen el ple de punts 15-15. Xavi Espar, Lamine Yamal amb un doblet i Adeyemi han marcat els gols blaugranes. Per la seva banda, l'Espanyol s'afiança en una zona còmoda de la classificació gràcies al triomf per 0-2 amb Pamplona, amb doblet d'un Roberto que ja suma 5 gols en 5 partits.
2: D'altra banda, la Lliga F, el Badalona Women visita Eibar.
3: Les badalonines visiten Ipurua des de 8:15 buscant el segon triomf consecutiu. Per la seva banda, el Barça manté el colideratge després d'una victòria molt treballada per 4-2 sobre l'Atlètic de Madrid amb un doblet de Brooks i aixecant un marcador en contra dues vegades. A l'Espanyol se li va escapar el triomf en temps afegit a Lezama 2-2 per sumar el primer punt de la temporada.
2: I a la primera federació femenina, el Barça B debuta amb empat.
3: El filial blaugrana, únic equip català a primera federació femenina, ha empatat a una a casa davant el Real Unión de Tenerife. A segona federació, on Ona Sanadrià i Espanyol B són colíders, disculpeu, amb dos triomfs en dues jornades.
2: I pel que fa a la segona divisió masculina, prova de foc aquesta hora per al Sabadell a Mallorca.
3: Els arlequinats juguen la recta final del partit a Palma després d'un gran inici de temporada. De moment, el marcador favorable als mallorquins, 2-0 al minut 73. El Girona va patir la segona derrota a la Lliga 1-2 amb el Castelló i queda ubicat a la part mitjana de la classificació.
2: Vuitíssim, marxem de ronda. Passar a marcadors aquesta hora de diumenge 13 de setembre de 2026. Força partits per ser un diumenge, força més del que és habitual a aquesta hora. En futbol, Lliga F, el Badalona Women, que juga aquesta hora a Ipurua.
3: De moment, minut 34 del primer temps, Eibar 0, Badalona Women 0.
2: A segona divisió masculina, el Sabadell, que si no ho evita en el quart d'hora i poc més que queda, de moment està patint la primera derrota de la temporada.
3: Sí, com deies, Ignasi, minut gairebé 75 de partit, Mallorca 2, Sabadell 0.
2: I a segona federació masculina, aquesta hora juga a Terrassa.
3: Minut 47 de la segona meitat, recent començada la segona meitat, Terrassa 0, Barbastro 0.
2: D'altra banda, estem doncs, atents a aquesta hora també de diversos partits a les lligues catalanes de tercera FEB.
3: Tarragona 35, Salou 33.

0: L'altre grup, també, quart, 61, Mataró, 64. I continuem repassant també Castelldefels, 44, CC, 24. Igualada, 89, La Parròquia, Bàsquet Sama, 64.
1: I pel que fa a un parell de finals que s'estan disputant ara mateix i que podeu seguir, per cert, a la plataforma La Xarxa Més en hoquei patins, Supercopa Catalana Masculina a Mollerussa, s'està jugant en aquesta final ara mateix.
0: S'està jugant i ja hi ha campió. El campió es proclama el Mollerussa després d'haver guanyat 3-0 al Ripoll.
1: Doncs la primera Supercopa Catalana Masculina per al Mollerussa, primer títol per al seu palmarès en aquesta competició. I a aquesta hora encara s'està jugant també en hoquei herba, el Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor, la final femenina.
0: La final que va pel tercer quart, tercer període, quan resten 3 minutets per acabar-lo, Egara 0, Júnior, 4.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 8 i 8 minuts. Comencem a repassar ja amb més detall tot el que està donant de si el cap de setmana esportiu pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Comencem parlant de futbol i d'aquesta primera divisió masculina, cinquena jornada, on ahir l'Espanyol ja ens va donar una primera alegria amb una victòria a domicili i avui el Barça ha seguit el mateix camí.
2: Llevant 2, Barça 4. Osasuna 0, Espanyol 2.
1: Doncs bona victòria del Barça al camp del Llevant en un partit amb llums i ombres, perquè ha començat molt fort el Barça. Ha marcat al minut 5. Xavi Espart s'ha estrenat com a golejador, el jove jugador que està lluint i molt en aquest inici de temporada. Al minut 19, assistència de Rafinha i gol de Lamine Yamal, 0-2. Només començar la segona meitat, un altre cop Lamine Yamal de penal, un penal que havia forçat ell mateix, ha servit per marcar el 0-3, que deixava el partit pràcticament sentenciat. Era el sisè gol de Lamine, que agafa a Rafinha, Camello i Mbappé al capdamunt de la classificació de golejadors de la Lliga. Però el partit s'ha complicat a partir d'aquí, perquè el Llevant ha fet dos gols, ha posat la por al cos a l'equip de Hansi Flick, amb gols de Romero al 79 i Brugué al 88, i finalment Adeyemi amb un gran gol, amb moltíssima potència i amb moltíssima qualitat, al minut 92. Ha acabat sentenciant 2-4, 5-5 per al Barça, que és líder, havent guanyat els 5 partits disputats fins ara, 21 gols en 5 partits, 4 d'encaixats. Un Barça incontestable, tot i que avui és veritat que en algun moment doncs s'ha complicat una miqueta la vida. Després del partit escoltàvem un parell de jugadors blaugranes, Pau Cubarsí i Eric García.
3: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
4: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos, y a cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima. Son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido, ya te digo, vienen de World Champions mis compañeros, también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
1: Doncs content Eric García, només ha acabat el partit, i també Pau Cubarsí fent doncs autocrítica als companys d'Esport 3. També n'ha fet d'autocrítica Hansi Flick. A la roda de premsa ha admès que el primer gol encaixat ha estat culpa seva, però en qualsevol cas ha valorat la victòria i com s'ha refet l'equip després d'aquests moments complicats a la segona part.
5: We had a great start.
6: Hem començat molt bé, però a la segona part, amb el 0-3, hem abaixat una mica el nivell. Havíem de jugar amb més calma, però el Llevant també ho ha fet molt bé. El terreny de joc no estava a les millors condicions, i el primer gol que hem rebut ha estat culpa meva, perquè volíem fer un canvi en aquest moment.
5: And then it happens.
6: Però estic content, perquè l'equip s'ha refet i ha marcat el quart gol.
5: The team came back and scored the fourth goal.
1: Doncs victòria de la Barça per fer el 15-15, continuar com a líder i afrontar ja, o començar a pensar en el pròxim partit de Lliga. Serà dimecres, jornada intersemanal, el Barça que rep el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou per buscar la sisena victòria consecutiva en Lliga. I de la seva banda, l'Espanyol, que va aconseguir una gran victòria també ahir, 0-2 al camp de l'Osasuna, segona victòria de la temporada, primera a domicili, doblet de Roberto, que ja porta 5 gols, i l'Espanyol, que s'afiança en la zona mitja alta de la classificació, de moment 7è amb 7 punts. Després del partit, Edu Expósito i Roger Hinojo, dos dels jugadors blanc i blaus, deien això.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Bueno, al final un dissabte molt complet, no? De moment, Sí, sí, sí, hem començat molt, molt i molt bé, amb dos gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també, Osasuna ha apretat molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais, ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem doncs de setmanes que no acabem de sortir les coses com volíem, no acabem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble, hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels tres punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir el portatge 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Doncs contents els jugadors de l'Espanyol per aquesta victòria, com dèiem, doncs segellada gràcies als dos gols de Roberto. Li van preguntar al tècnic de l'Espanyol, Manolo González, a la roda de premsa, pel bon paper del davanter espanyolista, 5 gols en 5 partits, i ja doncs des d'alguns sectors de l'espanyolisme reclamant la seva presència a la selecció espanyola de futbol. Manolo González deia això sobre Roberto.
9: Pues lo que ha aportado siempre, Roberto. Mira, siempre decimos lo mismo, a veces, claro, ahora lleva 5 goles en 5 jornadas, y lo que decimos, subirse al barco del chaval es fácil. Yo no he tenido nunca dudas con él. Aunque a veces el año pasado Juan Kiko él, porque había dos delanteros, y Kike hubo un momento que estaba también a un muy buen nivel. Pero Roberto te da la vida, un chaval que se parte el alma, trabaja como un animal para el equipo, ayuda, y a partir de ahí sabemos que el delantero vive del gol, está claro, pero que hace muchas cosas por el equipo. El día que no está bien y no está bien de cara a gol, te da muchas cosas al equipo que quizá otros jugadores no te dan.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 8 i 14, parlem de la Lliga F, tercera jornada, on està jugant el Badalona Women. Eric, què està fent?
2: Doncs sí, de moment a puntet d'acabar la primera meitat, minut 43 gairebé, d'aquesta primera meitat, Eibar 0, Badalona Women 0.
1: De moment sumaria un puntet a Ipurua. El Badalona Women, recordem que de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre en aquest inici de Lliga. I ahir van jugar tant el Barça com l'Espanyol amb aquests resultats.
2: Barça 4, Atlètic de Madrid 2, Atlètic Club 2, Espanyol 2.
1: El Barça li va costar, davant de l'Atlètic de Madrid, un equip matalasser que es va avançar al minut 9 amb gol d'Alegre, va empatar Vicky al 26, Brooks feia el 2-1, que semblava encaminar un altre cop al partit pel Barça, però Jensen, al 54, 5 minuts després, tornava a empatar, i no va ser fins al 64 amb gol de Hansen, que va ser una de les millors del partit, i al 86 amb un doblet de Brooks, que van acabar culminant aquesta victòria 4-2, per continuar al capdamunt de la classificació, empatades amb el Madrid Club de Futbol, que també és l'altre equip que ha guanyat els tres partits disputats fins ara. Pere Romeu, tècnic del Barça, analitzava així aquesta victòria.
10: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient, és una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar, veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: I de la seva banda, l'Espanyol va sumar el primer punt de la temporada, però un punt agradós, perquè estava guanyant i va ser ja el tram final del partit, els últims minuts, que l'Atlètic Club va acabar empatant 2-2. En qualsevol cas, primer punt de la temporada per l'Espanyol, que deixava aquestes sensacions a la seva entrenadora, Sara Monforte, i a una de les jugadores, Lara Lacosta.
11: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança, i la primera part ha sigut de 10, la llàstima era el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona ells ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ahir igual ens hem enculat una mica. I al final, en tot el final, l'expulsió no ha sigut gens fàcil. És un bon punt,

0: És veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, després ja hem portat estrès, no? L'ocasió que hem tingut també de Clara pel 3-1. Però bueno, satisfeta, sobretot pel com, que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
1: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino, creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid CF.
2: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
3: I 17 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, on el Sabadell, de moment, Eric, no acaba d'aconseguir la remuntada.
4: 4 minuts falten perquè el partit arribi al minut 90 i veure quan afegeix l'àrbitre. De moment, el Sabadell, que perd 2-0 davant el Mallorca.
3: Un doblet de Fuentes al tram inicial del partit, als minuts 11 i 24, de moment, sentenciaria el conjunt de Ferran Costa. Seria la primera derrota, això sí, en 5 jornades de Lliga, en aquest retorn a la segona divisió, un Sabadell que està fent un gran inici de temporada. I de moment, això sí, davant del Mallorca, un dels grans favorits per aconseguir l'ascens a primera, avui està caient. Ahir la derrota la va signar el Girona, i mira que havia començat guanyant, però finalment va acabar encaixant la primera derrota a Montilivi.
4: Girona 1, Castelló 2.
3: Llàstima, perquè s'havia avançat el conjunt gironí al principi, al minut 7, amb un gran gol de Júnior, però el Castelló al tram final, amb gols de Sienra al 81 i Álvaro García al 86, va acabar capgirant el marcador. Un Castelló que és líder amb 13 punts, realment està sent un dels equips intractables en aquest inici, i va capgirar aquest partit davant d'un Girona que pateix la segona derrota a la Lliga, primera a casa. Quique Álvarez, tècnic gironí, ho veia així.
5: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
2: En Joc, amb Ignasi Trapero.
3: 8 i 19, i parlem també de la primera federació femenina, és la segona màxima categoria femenina del futbol estatal. Avui ha debutat l'únic equip català que tenim ara aquesta temporada en aquesta categoria, com és el Barça Atlètic.
4: Barça Atlètic 1, Unión de Tenerife 1.
3: És un empat a casa de la Barça B. De fet, ha estat una jornada amb molts empats, només 3 equips han aconseguit la victòria, o de fet l'estan aconseguint perquè la Lama està jugant ara mateix, però la resta de partits han acabat amb empat. Per tant, primer puntet pel Barça Atlètic, pel filial Blaugrana. I una categoria per sota, segona federació femenina, es concentren 5 equips catalans. De fet, 2 d'ells ara mateix els tenim al capdamunt de la classificació, després de tots aquests resultats de la jornada 2.
4: Saragossa 1, Ona Sant Adrià 3. Elx 2, Europa 0. Espanyol B 2, Llevant B 0. Barça C 4, Villaviciosa de Ondón 0. València B 0, AM 0.
3: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià i Espanyol B són primer i segon amb 6 punts. Són els dos únics equips que de moment han guanyat els dos partits. La resta d'equips catalans també els tenim a la zona alta. El Barça C tercer amb 4 punts, igual que l'AM que és 5è, i l'Europa setè amb 3 punts. Una Europa que avui ha patit la primera derrota de la temporada, Elx 2-0, una Europa molt incòmoda en tot el partit i que ha estat inferior a un Elx que ha merescut la victòria. Nani Aces, l'entrenador de l'Europa, després de la victòria entre setmana davant de l'AM a la Copa de la Reina, valorava que avui l'equip li han passat les cames i no ha estat al nivell habitual.
6: Ja sabia que veníem a un camp supercomplicat, jo crec que aquí molts pocs rivals trauran punts. No hem estat còmodes en cap moment del partit, però tot i així també crec que avui el futbol ens ha somrigut molt poc. Crec que ells, la primera que ha tingut, ens l'ha fet, i això ens ha fet anar ja per darrere en el marcador tot el partit, i la segona part, quan havíem ajustat i estàvem millor, hem tingut una errada que ens costa que ens costa el segon gol. Al final ja ho sabíem, que era un rival a tenir en compte, però jo crec que avui l'equip li han pesat les cames i li ha costat molt entrar al partit. No, esperem això. Primer recuperar jugadores, preparar bé la setmana, primer deixar que descansin, donarem dos dies de festa perquè real que pensem que la plantilla ho necessita i tornar a preparar una altra jornada complicadíssima contra un dels rivals que jo crec que és candidat a guanyar la Lliga i que ja ens va demostrar a la pretemporada que era un rival que ens va passar per sobre. És bona notícia recuperar Alba Pérez i és bona notícia que torni Serri i a partir d'aquí intentar ser les màximes possibles i que arribem al nostre màxim nivell per encarar dissabte.
3: Vuit i 22 minuts. Vinga, parlem també de la primera federació masculina. Tercera jornada. Va anar bé i força bé pel Nàstic i malament per Sant Andreu i Europa.
4: Nàstic 4, Algeciras 2. Eivissa 2, Sant Andreu 0. Europa 1, Hèrcules 2.
3: Doncs el Nàstic, que va aconseguir una molt bona victòria el divendres per 4-2, amb dos gols de... o un gol de Bakis, un altre de Villote, un altre Van Rin i un altre de Gómez, per superar l'Algeciras per 4-2, com dèiem, i situar el conjunt tarragoní en la segona plaça, a dos punts del Villarreal B, que de moment és l'únic equip que ha guanyat els tres partits. Ara jugarà el Múrcia, que també podria sumar 9-9. Però de moment el Nàstic tercer, dues victòries i un empat, encara no ha perdut. Bon inici de Lliga, esperançador per als aficionats tarragonins i content després del partit en declaracions a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, un dels golejadors a la davanter turc, Sinan Bakis.
7: Al principio yo creo que hemos jugado muy bien, hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado dos goles en poco tiempo y eso enseña que nunca dejamos creer y siempre estamos trabajando y yo creo que, vamos a seguir así, ojalá, y a trabajar.
3: De la seva banda, derrota del Sant Andreu 2-0 al camp de l'Eivissa. És un dels equips teòricament cridats a estar a la zona alta de la classificació, de moment ja és cinquè. I això deixa el Sant Andreu doncs, a la 14a plaça, una victòria i dues derrotes, de moment dos punts per sobre del descens. Després del partit escoltàvem el tècnic Nacho González i el porter Ramon Juan.
8: La sensació que tengo, pues, obviamente, es de tristeza porque has perdido. Luego está la forma de conseguir ese resultado. Vale, creo que ha habido fases de todo tipo en las que ellos han empezado mejor. Se han puesto por delante con el penaltito. Hemos reaccionado bien, ¿vale? Yo creo. Y luego un segundo tiempo que no sé, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hemos sido más dominadores. De área a área creo que hemos hecho cosas muy bien, pero sí que nos ha faltado transformar todo eso en ocasiones, ¿no?
9: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé, que els gols que hem queixat són dos de penal i un al final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver d'intervenir, crec que són doncs fruit d'anar a dalt i a les comptes, doncs, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
3: I derrota de l'Europa, segona en tres partits, 1-2 davant de l'Hèrcules, bastant immerescuda, això deien el capità Àlex Cano i l'entrenador Josep Maria Gené.
10: Hòstia, sincerament, no sé com ens ha escapat aquests punts. Crec que hem fet un partit com a mínim per no perdre'l. L'Hèrcules se'n va acabar la cans, sincerament, sense saber com s'ha endut aquesta victòria, perquè el partit estava completament controlat i en una falta molt, molt llunyana al minut 90 doncs, se'ns escapa aquest punt, que crec que el mereixíem per joc, per ocasions, per arribades, però també doncs, la nostra afició es mereix doncs, ja una victòria, perquè venen aquí molta gent i jo crec que ens toca ja intentar guanyar.
11: Hem d'analitzar, hem de fer autocrítica, perquè toca millorar, hem de ser capaços de contemplar la resolució dels diferents aspectes que pot generar el joc en el tram final de partit, i més quan has fet un bon joc, has competit bé, quan has estat capaç de generar ocasions de gol, Aleshores, crec que d'alguna manera ens toca fer autocrítica, però he vist que l'equip està creixent, he vist els futbolistes ferms, dilluns ens tocarà treballar, analitzar aquesta qüestió i començar a treballar pensant en el partit següent.
2: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
13: Marta!
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
16: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
15: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
16: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
15: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
16: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
2: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
17: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Doncs quarta nau, marxem de ronda. Anem a repassar a marcadors a aquesta hora del vespre, que en tenim uns quants d'oberts o de partits que acaben de finalitzar. A la Lliga F, el partit del Badalona Women, ja el tenim al descans.
2: Doncs sí, partit al descans i resultat igualat. 0-0, Eibar 0, Badalona Women 0.
1: A segona divisió masculina, acaba el partit del Sabadell.
2: Ha acabat el partit i hem de dir que és la primera derrota del conjunt sabadellenc. Mallorca 2, Sabadell 0.
1: A segona federació masculina, el Terrassa és l'últim equip català que està disputant el seu partit.
2: Minut 73 del partit, Terrassa 0, Barbastro 0.
1: En bàsquet, pendents a aquesta hora de diversos partits de les lligues catalanes de tercera FEB.
2: El tercer quart, Tarragona-Salou, 50-45. Quart, Mataró, 82-83. Castelldefels, 54, CC, 48. I també Igualada ha finalitzat, 93-68.
1: I si a la primera ronda destacàvem que el Mollerussa s'acabava de proclamar campió de la Supercopa Catalana Masculina d'Hockey Patins, ja tenim un altre campió, en aquest cas d'hoquei herba, el Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor. La final femenina ha acabat ara mateix.
2: I s'han proclamat, proclamat campiones el Júnior en un partit que ha acabat Egara 0, Júnior 5.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 32 minuts, som els de l'Enjoc. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català per 15a temporada consecutiva, explicant-te el que més ens agrada, l'esport català. Vinga, estem repassant l'actualitat del futbol i és moment de parlar de la segona federació masculina, el grup segon. Aquest any tenim els equips catalans, han canviat de grup, l'any passat eren el grup 3, ara és el grup 2. I avui s'ha viscut, o de fet s'està vivint, perquè encara tenim un partit obert, encara un partit de jugant-se, partits de la segona jornada. Com tenim tot plegat? Quins són els resultats, tant parcials com definitius?
2: Doncs el resultat parcial és del Terrassa, que de moment és la segona meitat, minut 74 de partit, 0-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Logroñés B, 0, Barça Atlètic 0, Nàxera 1, Olot 2, Espanyol B, 5, Calamotxa 0, Girona B, 3, Tudelano 1, i els partits de dissabte, Manresa 2, Penyesport 0, Ebre 2, Reus Redis 0.
1: Doncs després d'aquests partits tenim a dos equips catalans encapçalant la classificació. Són els dos únics equips que, dos dels tres equips que han guanyat els dos primers partits en aquestes dues primeres jornades. Són l'Espanyol B, el Manresa i, a més, també l'Atlético Osasuna B. L'Espanyol B ha golejat avui 5-0 al Calamotxa en l'estrena a casa d'aquest Espanyol B de Sergio García. I ahir ho va fer el Manresa, que va guanyar per 2-0. A la Penya Esport. Dels partits d'avui diumenge, doncs el Barça Atlètic havia guanyat el seu primer partit. Avui no ha pogut passar de l'empat 0-0 al camp del Logroñés B, en un partit que se'ls ha complicat a entrada a la segona meitat amb una expulsió que ha deixat el filial blaugrana amb 10 homes en un camp, a més, que estava molt malament, molta sorra a la gespa, però en qualsevol cas han tingut opcions, els blaugranes, per acabar guanyant. No ho han fet i al final empat. De moment 4 punts de 6, quarta posició per al filial de Giuliano Belletti. Després del partit escoltàvem un dels jugadors, Àlex Campos.
3: El que has dit, no? Per mi m'ha escut guanyar claríssimament, però bueno, a segona ref sabíem ja l'any passat que quan vas en camps d'aquests costa, i que, bueno, que treure la victòria no sempre és fàcil, i per tant quan guanyem partits s'ha de valorar el treball que fem i l'esforç, que durant tota la setmana ho fem el millor possible per intentar arribar als partits i endur-nos els 3 punts, i avui no ha sigut possible. Bueno, per mi és un somni poder vestir el braçalet de capità del Barça, més del Barça Atlètic, el juvenil. Ja havia fet alguns partits, molt orgullós, però bueno, no deixa de ser gràcies a la confiança del míster i de l'staff, i l'únic que intento és tornar-li aquesta confiança amb un bon nivell al camp.
1: I atenció, perquè hi ha notícies a Eibar, i són molt bones notícies pel Badalona Women, Eric.
2: Doncs sí, s'avança el Badalona Women al marcador, minut 47, primers minuts de la segona meitat, Eibar 0, Badalona Women 1.
1: Que bona la jugada per la banda dreta, centrada a l'interior de l'àrea, i de primeres, i Dina Uribe amb cama dreta, acaba rematant, l'acaba tocant la portera, però no pot evitar que aquesta pilota acabi al fons de la xarxa, i per tant el Badalona Women, que s'avança, ja va guanyar la setmana passada a domicili en el derbi davant de l'Espanyol B, i busca la segona victòria consecutiva l'equip de Marc Ballester, que s'avança només començar la segona meitat, 0-1. Bones sensacions de moment pel conjunt badaloní. Vinga, tornant a la segona federació masculina, el Barça Atlètic, com us dèiem, ha empatat aquest migdia 0-0, i molt bona victòria aquesta tarda de l'Olot. El camp del Nàjera, 1-2, havia començat perdent, però l'Olot ha remuntat a la segona meitat amb els gols de Martí Soler i de Mario al minut 82, i ha aconseguit un gran triomf. Olot Televisió, Aniol Puigvert.
4: L'Olot aconsegueix els primers 3 punts lluny de la Garrotxa, els primers 3 punts de la temporada. Els primers 3 punts de segona federació els ha aconseguit el camp del Nàxera. Resultat final de 1-2. Un Nàxera que venia de perdre per 5-0 al camp del Barça Atlètic i que tampoc ha pogut aconseguir una victòria avui. L'Olot venia d'empatar a casa contra l'Ebre i finalment avui també ha remuntat el partit. Ho va fer contra l'Ebre, no va aconseguir guanyar a casa a l'Estadi Municipal la setmana passada, però sí que ha aconseguit guanyar a domicili la seva primera victòria. Una cita pendent que tenia era la de guanyar a domicili. L'any passat li va costar moltíssim i aquest any la primera sortida que ha tingut fora de la comarca doncs ha aconseguit els 3 punts. A la hora de joc ha aconseguit el Nàxer avançar-se, per tant guanyava el conjunt local per 1-0, però 5 minuts després Martí Soler, l'home també de la temporada de la passada campanya amb l'Unió Esportiva Olot, ha aconseguit posar la igualada i a prop ja de la recta final del partit, a partir del minut 80-83 de partit, Mario ha aconseguit posar l'1-2. Un resultat que ja no es mouria, tot i els minuts d'afegit en què l'Olot doncs, també ha patit una miqueta a nivell defensiu, però ha aconseguit els 3 punts. 3 punts que fan que l'Olot encara no hagi perdut a segona federació, que fan que l'Olot porti 4 punts de 6 possibles i aconsegueixen la primera victòria lluny de la Garrotxa.
1: Doncs molt bona victòria i bon inici de lliga per al conjunt olotí. De moment, 6è la classificació amb 4 punts. Evidentment, són només 2 jornades i tot està molt, molt comprimit. I aquesta tarda també, victòria al Girona B 3-1 amb remuntada davant del Tudelano. Això fa que el filial gironí sumi els 3 primers punts de la temporada perquè havia perdut 4-3 en el primer partit. El Terrassa, de moment, que continua empatant 0-0. I com us dèiem ahir, derrota del Reus Redis al camp de l'Ebro, 2-0, amb una expulsió també que va doncs, influir força o va minimitzar les possibilitats del conjunt reusenc de sumar el primer punt de la temporada. De moment, 2 derrotes i està a la zona baixa de la classificació. I la bona notícia ahir, la segona victòria seguida del Manresa, que se situa co-líder amb el 2-0 sobre el Penyesport. Sergi Trullàs, tècnic Manresa.
5: Si mirem el resultat, diríem que ha sigut un partit rodó, no? Al final, 2 gols, portaria 0, 6-6. Bueno, sí que estic content per aquesta part, però per l'altra també penso que ens tenim que exigir, no? com a equip, com a Manresa. Jo els que veig tots els dies als entrenaments, l'equip pot mostrar una molt bona millor cara, diguéssim. L'equip té una personalitat molt més enllà del que hem pogut veure avui al terreny de lloc. Penso que l'equip no ha estat del tot còmode fins i tot ni quan s'han quedat amb 10, però bueno, al final són partits de segona ref, són partits que t'exigeixen molt.
0: En joc.
1: Vinga, i baixem una categoria. Parlem de la tercera divisió masculina. El grup 5è tenim a tots els catalans. Segona jornada que ens ha deixat tots aquests marcadors.
2: Peralada 0, Tona 1. L'Hospitalet 2, Atlètic Lleida 0. Fundació Esportiva Grama 1, Martinenc 1. Mollerussa 0, Vilanova i la Geltrú 1. Poble Mafumet 2, Sant Cristòbal 1. Europa B 0, L'Escala 2. Cornellà 3, Cerdanyola 0. Badalona 0, Muntanyesa 1. Sant Joan Atlètic Montcada 2, Vilassar de Mar 1.
1: Doncs després de tots aquests marcadors, l'únic equip que ha sumat 2 victòries en 2 partits és la Monta. Amb 6 punts, de moment, se situa líder, sorprenent, podríem dir, líder d'aquesta classificació de tercera. Evidentment, portem 2 partits i tot encara és molt circumstancial. En una jornada, avui diumenge, on hem pogut gaudir de 2 partits a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. El d'aquesta tarda, el que ha enfrontat el Peralada i el Tona i que ha servit per al conjunt usonenc per sumar els primers punts de la temporada. Han sorprès 0-1 al Paralada, un partit que ens ha narrat el nostre company Jordi Cervantes.
6: Doncs al final el millor ha estat el resultat, 0-1, victòria pel Tona aquí a Paralada, perquè no ha estat un partit gaire vistós per l'espectador, però que en qualsevol cas a la segona part és quan hi ha hagut les ocasions més clares. Primer una de Carlos Martínez, que ha pogut aturar el porter del Paralada, però a la 2 minuts més tard Gemma ha fet un xut, l'ha pogut rebutjar el porter, però Toni Cao ha pogut caçar-la i d'esperó, d'aquella manera, o com ha pogut fer el gol de la victòria pel Toni, ai, pel Tona. Toni, què tal, com estàs? Bona tarda. I felicitats per la victòria.
7: Gràcies. Molt contents. Al final, bueno, veníem de la setmana passada, és una setmana complicada a casa, no va estar la sort de la nostra cara. I, bueno, com dius, avui ha estat un partit molt complicat, ho sabíem, un equip molt dur aquí, segones jugades, aprofitar les que tinguéssim, i al final, després d'un parell de bones accions nostres per la segona part, doncs hem aconseguit, després d'aquest rebot, no?, amb una mica de fortuna, doncs hem aconseguit fer el gol.
6: Per camp i per rival, és d'aquells partits que us voleu treure el més aviat possible a sobre, no?
7: Sí, sí, totalment. A més, són jugadors molt físics, és un estil de joc, poder que aquest any, pel perfil de plantilla que tenim, doncs poder és més complicat, i sí, sí, partit molt complicat i molt contents per la victòria, pels 3 punts.
6: I tu, com deies, segona jugada s'havien d'aprofitar, i l'has aprofitat de qualsevol manera, perquè l'has tocat d'esperó, però d'aquella manera també, no plenament, eh?
7: Sí, no, al final entrava pel primer pal, queda la pilota morta darrere, li dono com puc amb l'esperó, i hem tingut la sort que poder li ha botat a davant al central i anar cap a dins.
6: De moment has caigut de peu, no? El Tona, venies del Manlleu amb bons números, 28 partits i 8 gols, si no m'equivoco, la temporada passada, i de moment el Tona, que l'ha encertada amb tu.
7: Bueno, mirem de seguir així, a veure si la sort segueix de cara nostra i treballar fort, que és l'important.
6: Ja sé que és aviat, però a principi de temporada la gent vol saber, i a tots ens agrada saber els objectius dels equips. L'objectiu del Tona aquest any, una passa més, no? Perquè porta temporades fent bons cursos, bons papers. No sé si un pas més és intentar fer play-off d'aquesta temporada.
7: Això potser és una pregunta més pel míster. Jo el que diem sempre, partit a partit, ho hem de guanyar el màxim possible i veure si ens podem posar play-off, que seria doncs objectiu.
6: Gràcies, Toni, bon viatge de tornar.
7: Vinga, moltes gràcies.
6: Les paraules de Toni, el jugador del Tona, després d'aquesta victòria important al camp del Paralada, tot just en la segona jornada, i també tot just després de començar la Lliga amb una derrota a casa davant el Mollerussa. Per tant, es treuen les pors de sobre i els jugadors del Tona que ja poden dibuixar la primera victòria a la classificació de la tercera federació.
1: Gràcies, Jordi. I en aquesta transmissió que ens ha fet el Jordi, que hem pogut seguir a totes les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, també hem escoltat més declaracions, per exemple, de Carles Gallardo, jugador del Paralada, i també un altre jugador del Tona, David Aroca.
8: Bueno, estem tristos. Al final nosaltres tenim ganes de fer bons els punts que fem a fora de casa, com l'altre dia a Sant Cristóbal. Tenim ganes de fer-los bons aquí a casa. Ha sigut un partit molt intens, com és sempre contra el Tona. Ells han sortit molt forts. Al principi no hem sigut l'equip que estem acostumats a ser, que és un equip molt sòlid defensivament, vol les transicions, ens han sotmès molt a darrere i ens ha tocat patir. Al final també forma part d'això. Segona part sí que ens hem sabut fer una mica d'aquesta situació, hem tingut més pilota, hem tingut una mica més el que és la nostra identitat, i no ha pogut ser.
9: Avui era un dia especial per mi, com cada vegada que torno aquí, després dels 4 anys que vaig estar aquí, i sobretot també després de la lesió, no? I bueno, ja, el partit ha estat una mica el que ens esperava, un partit dur, que seria un rival molt complicat, com és sempre la Paralada, i bueno, hem tingut la fortuna de poder marcar i deixar la porteria a zero, que ens ha donat els 3 punts avui.
1: Doncs satisfacció a Tona per aquesta primera victòria de la temporada, 0-1 al camp del Paralada. Una Paralada que, de moment, suma un punt. Va empatant en el primer partit i avui ha caigut. Per tant, encara no coneix la victòria. I l'altre partit que hem pogut seguir avui a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més ha estat aquest migdia. L'Hospitalet ha derrotat l'Atlètic Lleida. 4 punts de 6 per l'Hospitalet, i l'Atlètic Lleida, un dels equips també cridats a estar a la zona alta, de moment només ha sumat un punt de 6. 2-0 ha guanyat l'Hospi al conjunt lleidatà. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: L'Hospitalet ha començat millor el partit que l'Atlètic Lleida. Els locals s'han mostrat més intensos, concentrats i perillosos en atac. És cert, però, que l'Atlètic Lleida no ho ha passat malament en excés, però li ha costat molt xafar l'àrea d'Aliaga. L'oportunitat més clara del primer acte l'ha tingut l'Hospitalet. Una falta lateral llançada per Albert López s'ha acabat enverinant, i Santigosa amb el cap l'ha hagut de treure de l'escaire per evitar l'1-0 al minut 29. Dos minuts després ha respost l'Atlètic Lleida amb un mamà de Guilla Alonso refusat per Aliaga. Després de la pausa d'hidratació arriba la recompensa del gol per l'Hospitalet. Albert López ha rematat una pilota morta dins l'àrea lleidatana per al minut 41 situa l'1-0 i envia el partit al descans. La patacada més forta per part de l'Atlètic Lleida ha estat just començar la segona meitat. No es portava ni un minut quan Jamal ha ampliat distàncies col·locant el 2-0 i aprofitant una mala sortida d'Albert Alfonso i un desajust defensiu. A partir d'aquí, l'equip de la capital del Segrià, cansat i amb manca de claretat en l'execució de les jugades, ha pogut posar-se en el partit en determinats moments. Un travessé al 56, un xut creuat de Youssef al 71 o una clara de Moja al 81 han estat els arguments d'un Atlètic Lleida que ha estat incapaç de retallar la diferència i ha encaixat la primera derrota de la temporada. Juan Carlos Beltrán, tècnic de l'Atlètic Lleida, evidenciava que aquest diumenge el partit ha seguit un guió que no beneficiava el seu equip.
11: Bueno, no son buenas, evidentemente, porque cuando pierdes no puedes tener buenas sensaciones. Creo que hemos hecho un partido en el cual hemos permitido que el partido se jugase a lo que domina más el Hospitalet y lo que nosotros dominamos menos, y no hemos sido capaces de sacar a relucir en el juego nuestras virtudes y que el partido fuera por donde nosotros queríamos. Sí que es verdad que a partir de ahí los goles son en momentos muy delicados y sobre todo el segundo gol nos ha hecho un daño tremendo.
10: Amb tot això, l'Atlètic Lleida iniciarà la setmana de debut al camp d'esports i de derbi lleidatà diumenge vinent a les 7 de la tarda. Atlètic Lleida Mollerussa.
1: I a la Transmit televisiva, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més també hem escoltat Prota de l'Hospi, el seu tècnic Raúl Pajem.
12: Estoy fundido. Aquí el desgaste lo hacemos todos también. Bueno, muy contento. Creo que es un partido... No te voy a decir de excelente porque creo que hemos tenido suficientes ocasiones para que el marcador también fuera más abultado, pero bueno, teniendo en cuenta que jugamos el miércoles, que nos pegamos 800 kilómetros, que nos pegamos un tute tremendo con esta calor, contra un rival que ha estado descansado esta semana y demás, pues es una primera parte muy completa. La segunda parte, el mensaje ha sido claro al descanso, de no especular, de hacer el segundo, ¿vale? Para poder sentenciarlo y poder jugar un poco más tranquilo. Y así lo hemos hecho, hemos tenido la fortuna de la primera llegada que hemos hecho en la segunda parte, así de hacer el 2-0.
1: Doncs 4 punts sumar a l'Hospi, igual que altres equips com ara Vilanova o Martinenc i Fundació Esportiva Grama. L'equip de Santa Coloma i el Martinenc que s'han enfrontat avui, empat a 1. S'havia avançat el Martinenc a la part final, però immediatament després el conjunt local ha acabat empatant i encara sort també de Cravioto, que ha fet una gran aturada als últims minuts per evitar la victòria local. Del costat del Martinenc, el seu capità Adrià Saro deia això.
13: Jo crec que aquesta segona part, el partit d'avui, és una mica el resum del que és la categoria, no? Aquí tothom competeix, quan sembla que algú està millor, ve l'altre i marca. La veritat és que estem contents per sumar fora de casa, però ens anem amb aquest sabor una mica agradols, no? Del que després del gol ho teníem. Però, com dic, al final aquí tothom competeix, ells també han fet mèrits per marcar, no ens podem enganyar, no podem tampoc dir que hem sigut molt superiors. La Grama és un gran equip, ho ha demostrat. Jo crec que no és un mal resultat a l'1-1 i l'hem de fer bo la setmana que ve a casa.
1: I molt bona victòria a domicili del Vilanova al camp del Mollerussa. Mollerussa que, això sí, ha plantat cara i ha fet un molt bon partit. 0-1 pel Vilanova, Canal Blau, Xavi Fernández.
14: Primera victòria de la temporada del Club de Futbol Vilanova, primera derrota del Mollerussa. 0-1 han guanyat els de Conrad García, malgrat estar més de mig partit en inferioritat numèrica. Un encontre, evidentment, amb dues parts molt diferenciades. En la primera, un poder a poder, estones bones al Club de Futbol Vilanova, estones on tenia més possessió el Mollerussa, i per part del Club de Futbol Vilanova, sobretot un parell d'aproximacions i un xut de Marroquet que s'ha estavellat a la creueta. Com dèiem, però, el partit ha canviat en l'afegit de la primera meitat, quan en una pica baralla Zurdín, amb un jugador del Mollerussa, l'àrbitre ha estat salomònic i ha ensenyat una targeta groga a cadascú, però Zurdín, l'extrem del Vilanova, ja en tenia una i, per tant, ha estat expulsat. En la sortida, el Vilanova ha agafat per sorpresa el Mollerussa i li ha generat dues ocasions clares de gol, però, com dèiem, ha estat el Mollerussa el que amb superioritat ha estat molt clarament l'amo de la pilota. El Club de Futbol Vilanova s'ha defensat amb molt d'ordre i ho han deixat tot a intentar enganxar alguna contra. I aquesta contra ha aparegut en el minut 75, quan entre Pol Sánchez i Xavi Fernández han acabat armant una jugada que ha acabat, per cert, amb Frank Grima rebent una pilota a la frontal i engaltant-la amb l'ànima, amb la cama dreta, per batre el porter Pepo Campanera. 0-1 s'ha posat el Club de Futbol Vilanova al minut minut 75 i a partir d'aquí el que intentava ser un setge del Mollerussa s'ha multiplicat, el partit s'ha acabat de trencar i fins i tot les més clares les ha tornat a tenir el Vilanova. Al final, com dèiem, 0-1. És només la segona jornada de Lliga. El Mollerussa venia de guanyar el camp del Tona i no ha pogut mantenir-se co-líder per part del Vilanova. 4 de 6, fent molt bo l'empat de la setmana passada contra l'Hospitalet.
1: 8 i 50, bones notícies des d'Eibar, segon del Badalona Women.
2: Minut 63 de partit i, com dius, Ignasi, el Badalona Women que amplia la seva avantatge a 2 gols. Eibar 0, Badalona Women 2.
1: Bona jugada, s'ha quedat sola a Lauri davant de la portera i ha definit molt bé davant de la sortida. 0-2, minut 63. Se li posa molt i molt bé el partit al Badalona Women buscant la segona victòria consecutiva per situar-se a la zona alta de la classificació. Vinga, i tornant a la tercera, com dèiem, el Vilanova ha guanyat 0-1 al Mollerussa. Això sí, el tècnic del conjunt lleidatà, Manel Cazorla, que estava molt i molt content del partit que havia fet el seu equip.
15: És difícil, després de perdre aquest partit, voler esperonar els jugadors o a la nostra afició. Però crec que el Mollerussa ha fet un autèntic partidàs. Fotut perquè ho teníem a prop. Hem fet un partit, jo crec que de 10, traient pues, aquesta jugada del gol que ens condemna. Però si em dius la manera de perdre, ara és fàcil, ha de ser d'aquesta manera. D'un Mollerussa entregat, d'un Mollerussa que acolla el rival, a tot un Vilanova, i que és el camí a seguir. Jo surto fotut, però surto reforçat a veure el meu equip com ha treballat avui.
1: I primera victòria de la temporada de la Pobla de Mafumet davant del Sant Cristóbal i amb remuntada. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
16: La Pobla de Mafumet remunta amb un jugador menys i estén el caseller de victòries al seu retorn a tercera federació per 2-1 davant el Sant Cristóbal. Un gol de bandera d'Albert Carol i un de Luaces donen 3 punts i el primer triomf al final del Nàstic de Tarragona davant un Sant Cristóbal físic i rocós. Així ho prova l'enfrontament al tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
17: Crec que sí, en aquestes situacions d'inferioritat doncs bé, s'ha de donar un punt més en benefici a l'equip, ajuntar-nos d'esforços, fer esforços, multiplicar-se, diria jo, per tal de poder doncs, defensar bé en un equip que t'exigia moltíssim en el duel físic i en les pilotes ària, i ja et dic, crec que ho hem fet molt bé en aquest sentit.
16: Un partit on arrencava millor el conjunt de Racing amb una mitja hora per emmarcar, sorprenent a la Pobla amb una marca home a home i obligava el nou porter poblatà Juanqui a fer aturades de mèrit per evitar el primer gol del partit. Seria el minut 25, quan en un corner reputat per banda dreta recolliria la pilota Riqui per marcar el 0-1 a favor del Sant Cristóbal. A partir de la posa d'hidratació, la Pobla trobaria els espais i avisaria amb un xup violent de Carola al pal després d'una gran acció trenada. Descans i sortida en tromba del conjunt poblatà que trobaria el premi del gol. Seria Albert Carol després d'una gran acció individual i clavant un gol a peu canviat per tot l'escaire impossible pel porter visitant. Gol moral i la Pobla que seguiria creixent al partit. Malgrat aquesta bona imatge, contratemps important. Després de l'expulsió de Bioque per part del Fidelgrana, per tallar un contracop i cauria la segona groga i la seva posterior expulsió. Contratemps per la Pobla que, malgrat això, trobaria el premi del gol final. Una bona recuperació al mig del camp provocava una cursa quilomètrica de Pau Cifuentes que la posava dolça al primer pal perquè l'extrem basc Xavier Luaces ajustés la pilota al pal llarg, impossible pel porter del Sant Cristóbal. Victòria en un bàlsam per la Pobla de Mafumet després de no puntuar al camp del Vilassar la jornada inaugural. El proper partit, la Pobla obrirà la jornada 3 visitant el camp del Tona el proper dissabte a les 4 de la tarda.
1: I el Cornellà va guanyar 3-1 al Cerdanyola, primera victòria de la temporada, suma 4 de 6 i segon a 2 punts de la Monta. El Cerdanyola, en canvi, està a la zona baixa, de moment només ha sumat un punt. Després del partit, escoltàvem els dos tècnics, Ignasi Sanabra, el del Cornellà, i Alberto Aibar Peque, del Cerdanyola.
18: Bueno, el rival una mica el que ens esperàvem, no? Ells amb Javi López a dalt generen, del no-res generen parell, perquè al final és guanyador de duels i et fiquen al teu camp i costa sortir. Crec que la primera part, els primers 25, hem tingut suficient volum ofensiu per sentenciar el partit. No ho fas, el deixes obert. I després no hem controlat el ritme, no? Ens hem precipitat, hem volgut atacar molt ràpid. Això ha descontrolat el partit. Ells han trobat l'empat i, bueno, des que ens hem parlat, no? De que hem de tindre alguna més de pausa i crec que l'hem trobat i som mereixedors de la victòria.
19: Bueno, sabíamos que venir aquí al campo del Cornellà es de los campos más difíciles de la liga y va a ser muy difícil, pero bueno, el equipo estaba mentalizado, pero la calidad y el talento del Cornellà pues han puesto en el minuto uno, creo que prácticamente con un gol, y eso pues quizá nos ha trastocado, ¿no? A los jugadores le ha costado asimilar un poquito lo que queríamos, y esos 10 primeros minutos el Cornellà ha sido mejor, incluso ha tenido ocasiones para marcar otro gol, pero a partir de ahí creo que hemos sido mejores, hemos hecho unos 25 minutos creo que muy buenos, donde hemos marcado un gol, hemos tenido ocasión, nos han anulado un fuera de juego que creo que era muy dudoso, y estaba muy bien.
1: I fa el tercer, el Badalona Women 0-3, gol de Sheila, trencant el fora de joc per molt poc, però acaba marcant el 0-3, entrada ja a la segona meitat, minut 68. Per tant, el Badalona Women molt a prop d'aquesta victòria. Victòria que va aconseguir ahir la Muntanyesa a Badalona, 0-1, Muntanyesa líder, Badalona QE. Geni San Pietro i Luis Gallego, després del partit, estaven ben satisfets, per especialment Luis Gallego, evidentment, el tècnic de la Muntanyesa, perquè havia aconseguit aquesta victòria. Segona en dos partits que, com dèiem, situa els de Nou Barris com a líders, amb 6 punts després d'aquests dos primers partits. I, sorprenentment, el Badalona, un dels grans favorits, teòricament, per estar a la zona alta, encara no ha sumat cap punt. És l'únic equip, de fet, a la tercera divisió que no ha sumat cap punt i que, per tant, queda en aquesta zona baixa de la classificació. I, com us dèiem, el gol de Sheila és bo. L'estaven revisant com es fa amb tots els gols de la primera divisió, de la Lliga F. I, per tant, el Badalona Women 0-3 ja al minut 69 de partit. Sembla que aconseguirà la segona victòria consecutiva. Us ho explicarem tot plegat a la segona hora de l'enjoc. Ara ens aturem una miqueta, escoltem les notícies i a les 9:03 ens hi posem repassant més esports encara en aquesta actualitat farcida del cap de setmana. Vinga, fins ara.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
22: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
23: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
22: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
24: Munt Bikes a Arenys de Munt.
22: La teva botiga de bicicletes de referència.
24: Treballem amb les millors marques.
22: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
24: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
22: Finançament a 24 mesos.
24: Munt Bikes.
22: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
24: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
22: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
25: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
26: Com pot ser, si sempre feu fotos?
25: Sí, però no són de veritat.
26: I si li regalem un reportatge?
25: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
26: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
27: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
28: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
27: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
29: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
30: Segueix-nos a les xarxes socials.
31: Facebook,
20: Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Un total de 201.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos. Per saber-ne els detalls, connecteu amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
2: Bona nit. Doncs encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, el tram sud de l'autopista AP7 hi ha aturades d'uns 4-5 quilòmetres entre l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, més endavant entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos, i encara més endavant uns 8 quilòmetres també de molta lentitud entre Olèrdola i Subirats. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7 que continua força carregat, sempre evidentment en sentit Barcelona. Una altra via amb aturades, l'autovia A2, el tram en obres a Jorba, amb retencions destacades de 4-5 quilòmetres, i més endavant també lentitud, aturades entre Collbató i Esparreguera, tot plegat en aquesta autovia A2 i en sentit Barcelona. Una altra via que ha quedat molt carregada durant tota la jornada, l'eix del Llobregat C16, encara molt lenta amb aturades durant 5-6 quilòmetres entre Guardiola de Berguedà i Cercs, i més endavant ja la C55 també amb trams de retencions entre Manresa i Castellgalí. A l'extrem nord de Barcelona, diguem-ne, o autopista del Maresme, la lentitud i les aturades també hi són, 2-3 quilòmetres entre Sant Vicenç de Montalt i Mataró i més endavant entre Cabrera de Mar i Cabrils. Això a l'autopista del Garraf, a la C32. Acabem a prop de Barcelona amb dues vies, C33, aturades de més de

0: que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també hi dos menors van resultar ferits també per arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar als llocs dels fets, van localitzar les dues víctimes. També s'hi van desplaçar els serveis d'emergències que van atendre els menors. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb les diferents lligues catalanes i també els campionats de Catalunya d'hoquei i herba, també les supercopes, en aquest cas d'hoquei patins, i moltes coses més, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
2: En bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana ACB.
3: Els de Sekulic han derrotat per 96-87 a un Ilerna Lleida molt combatiu i que ha anat per davant en el marcador bona part del partit. Justin Robinson ha estat escollit millor jugador de la final gràcies als 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració. Els blaugranes guanyen així la 26a Lliga Catalana del seu palmarès.
2: El que fa el futbol sala, Rubí, Penyes, Esplugues i Linyola continuen endavant a la Copa de la Reina.
3: Avui, victòria de la Rubinenca sobre el Mataró per 1-5. Les espluguines passen a la segona ronda amb un triomf per 4-1 sobre l'Hospitalet i el Linyola va eliminar el Sabadell per 0-2. El Ripollet va caure eliminat en perdre 1-2 davant la Concòrdia.
2: I d'altra banda, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes Catalanes d'hoquei patins.
3: El Mollerussa ha derrotat el Ripoll per 3-0 en la final masculina i suma així el seu primer títol de Supercopa. A la final femenina, el Mataró s'ha imposat per 3-1 al Caldes i suma el segon títol del seu palmarès. Les dues finals s'han disputat a Mollerussa i les hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, a la final de Lliga Catalana Plata, primer títol per al Manlleu, que ha derrotat el Palafrugell per 2-1 amb un gol a la pròrroga.
2: I pel que fa al waterpolo, el Barceloneta guanya la Copa Catalunya Masculina.
3: Ha derrotat el Sabadell per 10-9 en una final que s'ha pogut veure a la plataforma La Xarxa Més. És el 19è títol pels mariners en aquesta competició i 11è de consecutiu. A la Copa Catalunya Femenina, que es decidirà el pròxim cap de setmana a Mataró, l'equip anfitrió jugarà la primera semifinal contra el Terrassa. A la segona, el Catalunya espera rival que sortirà dimarts de la tornada de quarts de final entre Sabadell i Barceloneta. Les sabadellenques defensaran 5 gols de renda.
2: Avui gairebé 6 minuts, marxant de ronda. Vinga, i comencem aquesta ronda amb un dels partits que encara està en viu i que ens dona una altra alegria amb el Badalona Women, Eric.
3: Doncs sí, i segona part esbojarrada, podríem dir, perquè de moment, minut 79, el Badalona Women acaba de fer un altre gol. Ha fet el quart gol, però és que l'Eibar abans havia fet un altre gol. O sigui, el partit, de moment, minut gairebé 80, Eibar 1, Badalona Women 4.
2: Doncs el gol de Paula, eh? El 78, 1-4, i el Badalona Women golejant a domicili. Déu-n'hi-do, quin gran partit i, sobretot, quina gran segona meitat està fent el conjunt de Marc Ballester. D'altra banda, a segona federació masculina, acaba ja el partit del Terrassa.
3: Ha acabat el partit i ha acabat com ha començat, 0-0, Terrassa 0, Barbastro 0.
2: I per últim en aquesta ronda, en bàsquet, estaven pendents d'alguns resultats a la Lliga Catalana de Tercera Fed.
3: Últim quart de partit, Tarragona 66, Salou 65. També a l'últim quart de partit, més bé, finalitzat, quart 86, Florange, Mataró 83. I també per acabar, Castelldefels 69, CCA 69 a la pròrroga.

0: en joc.
1: Avui, 7 minuts, som els de l'Enjoc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Us dèiem a la primera hora que el Sabadell havia patit la primera derrota de la temporada a Mallorca, 2-0. Volem saber més detalls de què ha passat avui perquè els de Ferran Costa no hagin pogut sumar. Doncs això, qui més ens ho pot explicar, qui millor ens ho pot explicar, és el nostre company de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo. Adri, com estàs? Bona nit.
2: La primera derrota de la temporada del Sabadell en l'any del retorn a la Hypermotion s'explica d'una manera molt senzilla i amb un concepte més propi del tennis que no pas del futbol, que és allò dels errors no forçats. La primera meitat ha condemnat el Sabadell amb dues pífies monumentals. La primera, una pilotada d'Arnau Tenas, porter del Mallorca, que directament ha buscat el punta a Fuentes. Ha sortit en fals Diego Foli, el porter arlequinat, i per sobre li ha picat el punta madrileny per fer l'1-0. I el segon, del mateix protagonista, d'Adrián Fuentes, amb una passada enrere de seguretat d'Albert Urriols, del capi d'Urri, que ha quedat curta i de la qual se n'ha beneficiat el propi Fuentes per acabar superant a Foli i fer el 2-0, que ja no s'ha mogut. El Sabadell ho ha aprovat, canviant el sistema fins a 4 canvis al descans, tenint més la pilota que el Mallorca a Son Moix, rematant un munt a porteria, però avui no ha tingut l'encert d'altres dies i aquestes pífies al darrere l'han acabat condemnant. Així resumia el partit a Son Moix l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Sí, menys un equip amb tanta capacitat, amb tant talent, sabíem de la dificultat de venir avui a Son Moix, de la capacitat que tenen ells per sotmetre els rivals, com volen molta gent per dins, en desequilibri per fora. Penso que veus les dades del partit, tenir la capacitat de rematar 16 vegades aquí o de centrar 26 vegades a l'àrea, són dades importants. No hem estat encertats en la finalització, inclús en situacions clares, però nosaltres hem de tenir molt clar que els partits que no tinguem aquesta capacitat de transformar i, per tant, que no podem guanyar, no li hem de permetre al rival, doncs, situacions amb tanta facilitat.
2: Situació còmoda, això sí, a la classificació pel Sabadell, que continua en zona mitjana, amb una petita escletxa oberta amb la part baixa. Recordem que avui es plantava la cinquena jornada al Sabadell sense haver perdut encara a segona divisió aquesta temporada i fins i tot un punt per sobre d'un clar candidat a l'ascens directe com és el Mallorca, amb jugadors de primera divisió que circumstancialment i per ser el Mallorca estan a segona i que amb aquesta victòria 2-0 d'avui contra el Sabadell supera els arlequinats a la classificació. Propera estació en aquesta Hypermotion, diumenge que ve a les 2 a casa contra una altra ex-primera com és el Real Oviedo.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 10 minuts, vinga, comencem a repassar l'actualitat del bàsquet amb moltes lligues catalanes. La principal, la Lliga Catalana ACB, s'ha disputat avui la gran final a Tarragona i al final s'ha imposat el Barça.
4: Barça 96, Lleida 87.
1: Ha estat un partit molt igualat, amb un Lleida que ha anat pel davant amb gran part d'aquest partit, però finalment els blaugranes han acabat remuntant 96 a 86 amb un gran Justin Robinson, que ha estat escollit millor jugador de la final, 19.7 assistències i 25 de valoració, 26è títol de Lliga Catalana pel Barça després d'aquesta victòria, que ha deixat aquestes sensacions als dos entrenadors, Alexander Sekulić del Barça, Gerard Encuentra de Lleida.
5: I never take any win for granted.
6: Mai dono per descomptada cap victòria, i en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
5: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
1: Doncs conclusions positives per Gerard Encuentra, pel tècnic del Lleida, i és que l'Ilern ha fet un gran, gran partit i ha estat a punt de sorprendre la Barça. Un dels artífexs, segurament, d'aquesta remuntada del Barça ha estat Joel Parra, que deia això després del partit als companys d'Esport 3.
7: Sí, estem molt contents per la victòria. Ja et dic, al final, crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: En joc.
1: Gairebé 13 minuts. Aquest també ha estat un cap de setmana d'amistosos femenins per als principals equips catalans, l'Uni Girona i el Cadí La Seu.
4: Castelló, 57, Spar Girona, 98. Cadí La Seu, 76, Toulouse, 55.
1: Doncs els dos equips catalans continuen preparant en aquesta pretemporada el que serà la competició. Una competició que ja ha començat pel que fa també a lligues catalanes, en aquest cas Lliga Catalana Femenina 2. Aquí tenim partits de fase prèvia, tant el grup 1 com el grup 2.
4: GEC, 58, TGN Bàsquet, 53, Mataró, 54, Viladecans, 64. I també al grup 2, Segle XXI, 47, Almeda, 71.
1: I també més lligues catalanes. La Lliga Catalana de Tercera FEB, aquí tenim uns quants grups. Anem pam a pam, anem grup a grup. Al grup 1 tenim partits de la jornada 2 que s'ha jugat avui.
4: Estem pendents encara d'aquest partit que enfronta el Tarragona i el Salou. De moment, últim pròrroga, primera part de la pròrroga, 70 Tarragona, 69 Salou.
1: Avui descansava el Mollerussa, que el divendres precisament havia guanyat el Tarragona, i això deixava així de satisfet el tècnic del Mollerussa, David West.
8: Realment estic molt content pels jugadors, perquè bueno, han competit molt, molt bé durant tot el partit, han tingut una petita baixada al tercer quart, i allà han tret un altre cop l'orgull, que és el que portem parlant aquestes setmanes de pretemporada. Han pogut competir, han pogut defensar, que és una mica la nostra filosofia, poder córrer, i els tios han lluitat super, super bé, i estic molt content per amb ells, realment, realment molt content. Jo crec que a pretemporada sobretot és l'energia, no? No inventa massa, i l'energia tant en defensa com a nivell de rebot, tant defensiu com ofensiu, la lluita, el anar al límit de la falta, tot això és el que els demano, ho han fet a la perfecció, i jo crec que és una mica a pretemporada la diferència i el resultat.
1: Doncs això al grup 1 de la Lliga Catalana de Tercera FEB. El grup 2, en aquesta primera jornada, estaven pendents simplement del partit que van jugar ahir, Valls i Navàs.
4: Valls, 80, Navàs, 75.
1: I al grup tercer, ahir en aquest programa, vam deixar el Vic i Mollet a la pròrroga. Com va acabar el partit?
4: Doncs el partit va acabar decantant-se pel Vic. Vic, 76, Mollet, 73.
1: Doncs bona victòria pel Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
9: Bona tarda. El Club Bàsquet Vic Universitat de Vic es va imposar ahir per 76 a 73 al Xat Mollet en un maig que es va decidir a la pròrroga. En la darrera connexió en directe d'ahir en l'enjoc, ho vam deixar amb la pròrroga que va forçar el Verd Real amb un triple al darrer segon. Fins aquell moment, el maig havia estat molt igualat, amb avantatges mínims per als dos equips, però amb un Vic que semblava tenir-ho fet quan guanyava de 4 i quedaven només 5 segons. Una falta local, un punt en el tir lliure i un segon tir lliure a fallar va donar al Mollet l'opció de rebot i del triple miraculós que va forçar la pròrroga. En els 5 minuts extra, moltes imprecisions i l'encert del local Eddie Sims des del tir lliure van decidir, tot i que Real va tornar a tenir un triple a la desesperada per forçar una segona pròrroga. César Saura, tècnic biguetà, reconeixia que havien hagut de guanyar dues vegades el partit.
10: Bueno, sí, la veritat és que hem hagut de guanyar el partit dos cops, perquè el teníem guanyat i ens han escapat un rebot d'atac i ens han ficat un triple l'últim segon, però l'equip s'ha refet molt bé, segurament per la inèrcia positiva dels 5 últims minuts abans de la pròrroga que havíem tornat a jugar bé. La segona part hem estat molt desencertats en atac, ja no només d'encert de llançament, sinó de pressa de males decisions. Això ens ha afectat bastant, però darrere hem estat bé. Segurament ha sigut al revés de la primera part, que hem estat bé en atac i en defensa no tant. A la segona part ha sigut al revés, i la nostra defensa ens ha mantingut el partit, tot i que 3-4 per sota. En el moment que hem tornat a fer les coses en atac amb una mica de calma, l'equip ha tornat a agafar un avantatge que amb la situació del triple final l'ha agafat, però la prova ha sigut una mica el mateix. Hem continuat fent bones accions ofensives i continuant estant bé en defensa, i la veritat és que contents per la victòria, perquè veníem de perdre Granollers, un partit que no vam tenir opcions.
11: El tècnic confia fer una bona temporada una vegada hi hagi l'equip al complet.
10: Quan estiguem tots, aquest equip és un equip per estar a la part de dalt, i no, això és claríssim, no? Vull dir, després ja la Lliga ens posarà on ens hagi de posar, però bueno, hem de ser ambiciosos.
11: Edi Sims, amb 22 punts i 8 rebots, Ali Alajai, amb 11 punts i 9 rebots, i Martí Soy, amb 9 punts i 8 rebots, van ser els més destacats del Vic, mentre Toni Ruiz, amb 12 punts i 14 rebots, i Carles Marzo, amb 19 punts, van ser els més destacats del Mollet. La derrota dels biguetans dijous davant el Granollers fa que els dos equips del Vallès tinguin la classificació al seu abast en el partit que s'ha de jugar el proper diumenge a Mollet.
1: Doncs veurem què és el que passa en aquesta tercera jornada. El grup 4 d'aquesta Lliga Catalana Tercera FEB estaven pendents també del final del partit d'avui entre Castelldefels i CC.
4: I continuem pendents perquè el partit ha anat a la primera part de la pròrroga. De moment, Castelldefels 77, CC 78.
1: Al grup 5è, aquest migdia, s'ha jugat un partit.
4: Igualada 93, bàsquet Sama 68.
1: I d'altra banda, el grup 6, també aquest vespre, teníem el partit entre Quart i Mataró.
4: Quart 86, Mataró 83.
1: I al grup 7, també un partit s'ha jugat avui diumenge.
4: Cornellà 75, l'Hospitalet 66.
1: Això pel que fa a les lligues catalanes, però aquest cap de setmana, de fet avui diumenge, hem estat ben pendents també de la primera jornada a la Copa d'Espanya, al grup C, on teníem partits de dos equips catalans.
4: Prat 82, Amics Castelló 76, Bisbal 66, Benicarló 62.
1: Doncs comencen bé els dos equips catalans amb sengles victòries, la del Prat ajustada, però bona victòria davant de l'Amics Castelló, el Prat Ràdio, Ivan Conde.
12: Victòria del Club Bàsquet Prat 82 a 76 davant Amics de Castelló en aquesta obertura, en aquesta estrena tant de Copa Espanya com de competició oficial. Un Club Bàsquet Prat que arribava amb problemes, la ja coneguda lesió de Thomas Smallwood i també la fissura del dit entre setmana de Robert Cusiells, que ha fet que l'equip tingués un joc interior doncs, poc ortodox, amb jugadors que han arribat també a l'equip aquesta mateixa setmana. Amb tot, victòria davant d'uns dels transatlàntics de la Lliga, un Prat que ha dominat durant molt bona part del partit i que, com diem, finalment ha guanyat de 6. L'MVP de l'encontre, un també debutant, com Adrià Mavilino, amb 19 punts i 10 rebots, que ja és aquí amb nosaltres. Adrià, explica'ns tu, què tal, com estàs? Explica'ns com has vist el partit.
13: Sí, molt content. La veritat és que sabíem que teníem baixes importants, tant el Robert com el Thomas no han estat baixes i des del principi d'aquesta setmana. Llavors hem dit que volíem competir, volíem estar forts com a equip, no portem molt de temps junts, però crec que hem sortit amb la mentalitat de competir, sabíem que era un molt bon equip. I sí, personalment content també pel debut. He intentat fer coses d'anar al rebot per agafar ritme i al final encantat de poder sumar l'equip.
12: Millor manera de començar impossible, no?
13: Sí, crec que no. Crec que supercontent a nivell de notació. És veritat que el nostre focus és molt en defensa, que és on volem millorar moltíssim, i crec que entre tots doncs, hem suplit les baixes, sobretot a nivell interior.
12: Doncs Adrià Mavilino, un dels protagonistes, com diem, d'aquesta primera victòria al Club Bàsquet Prat, que dimecres juga contra la Bisbal a Sant Feliu de Llobregat, la final de la Lliga Catalana LEP.
1: Vinga, parlem de futbol sala, que tenim unes quantes coses per explicar-vos. Per exemple, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Teníem a 7 equips catalans, alguns d'ells s'enfrontaven entre ells, i tenim a 3 classificats per la segona ronda, que són Rubí, Linyola i Penyes Plugues. Tot plegat després d'aquests resultats.
4: Mataró 1, Rubí 5. Club Natació Sabadell 0, Linyola 2. Ripollet 1, La Concòrdia 2. Penyes Plugues 4, L'Hospitalet 1.
1: Doncs aquest migdia el Rubí s'ha imposat a la pista de la Mataró. A Mataró Ràdio, Oriol Debat.
14: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina, la primera en un dels partits destacats del cap de setmana. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de l'Eire, però poc després el Rubí ha fet l'empat a un. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt de l'enfrontament. Una vermella a la portera local per fer mà fora l'àrea ha suposat la seva expulsió i 2 minuts de joc en inferioritat. El cartonaje Spans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals, volcades a l'atac i carregades de faltes, ha arribat l'1-3. A partir d'aquí, les locals ho han intentat de totes les maneres i el marcador final ha estat d'1-5. l'Esportiu Rubí fa un pas més a la competició de la Copa de la Reina.
1: Doncs després del partit també l'Oriol Debat va parlar, o ha parlat aquest migdia, amb jugadores, amb les capitanes. La del Mataró és Laura Borges, la del Rubí, Sandra Navarro.
15: A la primera part hem estat molt bé, i és veritat que a la segona part ens ha costat mantenir la intensitat i bueno, les errades que hem fet doncs, ens han costat el gol i nosaltres ens costa més arribar a la meta.
16: Hem lluitat com a equip. Al final nosaltres estem en construcció, però el bloc que tenim entre les nenes que hem pujat i les veteranes que ja estàvem, crec que fem un grup molt maco, un grup que treballa molt i un grup que de segur ens portarà moltes coses bones. El Rubí ha d'estar el més alt possible, nosaltres volem competir, volem fer un top 4, si poder ser, per tornar a jugar aquests play-offs, però bueno, treball i veurem on ens porta.
1: Doncs Rubí classificat, Dinyola també per aquesta segona ronda de Copa de la Reina i també el Penyes Plugues, que es va imposar per 4-1 a l'Hospitalet, un Penyes Plugues que entrena Jacob Bustamante.
17: Encara que és competició oficial i és un partit d'eliminatòria de Copa de la Reina, ens agafa molt d'hora, encara. És el tercer partit que juguem des que vam començar per temporada, a mitjans d'agost, i llavors l'equip està en construcció. La identitat de l'equip i el model de l'equip està en construcció, o sigui que content i satisfet per la victòria, perquè al final la nostra responsabilitat ens diu que hem de guanyar, però òbviament ens falta molt per millorar. La Copa de la Reina sí, és una competició que ja barreja equips de primera divisió a la propera eliminatòria, llavors és xulo perquè pots jugar amb equips de primera divisió, a casa teva, equip de menys categoria, i bueno, pots rebre un premi molt xulo. Si passes dues rondes més, doncs, el premi d'estar a la final a 8 doncs és molt xulo per a les jugadores.
1: I més futbol sala, però en aquest cas campionats de Lliga. A la primera divisió femenina, Mamut Les Corts va debutar a casa.
4: Les Corts 0, Melilla Torreblanca 1.
1: Va plantar cara a un dels grans favorits per estar a la zona alta després del partit. La nostra companya Ana Freixa parlava amb una de les jugadores del conjunt de les Corts, Laia Rojo.
18: Sí, és l'equip amb més qualitat de la Lliga, sens dubte. Tenen la millor jugadora del món i hem intentat aguantar al màxim el marcador per posar les nostres, a veure si aconseguíem puntuar o fins i tot endur-nos els 3 punts. I ho hem fet molt bé, hem complert el que ens havíem proposat, només ens han marcat un gol i al final hem tingut l'oportunitat de puntuar, però bueno, no s'ha pogut donar, així que contentes pel treball i res, seguir millorant per la setmana que ve intentar guanyar.
1: I a la primera divisió masculina ha començat ja el torneig d'obertura amb aquests resultats per als equips catalans.
4: Valdepeñas 2, Barça 5. Cangas Santa Coloma 2, Illes Balears 4.
1: Doncs primera victòria de la Barça de Javi Rodríguez.
19: Bueno, creo que ha sido un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Estoy muy contento con la actuación de los jugadores. Creo que hemos llevado el ritmo del partido. Hemos tenido ocasiones muy, muy claras para materializarlas. Es cierto que ellos se han empujado, juegan con el portero jugador todo el rato con pato y es complicado, pero creo que hemos sido superiores. Y creo que bueno, lo he dicho, contento por el resultado, contento porque el equipo ha hecho un buen partido y contento porque hemos encajado solamente 2 goles, que veníamos de una racha, tanto en Copa Cataluña como en Supercopa, tanto en semifinales como en la final, encajando como mínimo 4 goles, ¿no?
1: Doncs bona victòria del Barça i Cangas Santa Coloma va debutar amb una derrota davant del tot poderós Palma. I, per cert, acaba el partit a Ipurua, Eric. Gran victòria del Badalona Women.
4: Bones notícies a Eibar, si això és, Ignasi. Un Badalona Women que ha guanyat a l'Eibar per 1-4.
1: Doncs una gran segona meitat amb el gols d'Irina al 48, Lauri al 63, Sheila al 68 i Paula al 78 per signar la segona victòria consecutiva del Badalona Women, totes dues a domicili, i per tant sumar ja 6 punts en aquestes 3 primeres jornades. Per tant, molt bé el Badalona Women agafant posicions a la zona alta de la classificació. Vinga, ens aturem, 3 minutets de descans, agafem aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Ràdio Arenys.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
5: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
4: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
5: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
4: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
2: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
2: Vinga, són 2:15 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc, i és moment encara de parlar de molts esports. Per exemple, en vol, a la divisió d'honor femenina, ahir el CAC7 Granollers, segona jornada del campionat, va patir la primera derrota aquesta temporada.
3: Sporting La Rioja 28, CAC7 Granollers 23.
2: Doncs amb aquesta desfeta, el Granollers cau dues posicions a la novena plaça. De moment, una victòria i una derrota per al conjunt vallesà. A la Lliga Sobal van anar millor les coses perquè ja han debutat Barça i Freiking Granollers i tots dos ho van fer amb sengles victòries.
3: Logroño 32, Barça 48. Freiking Granollers 38, Cangas 34.
2: Doncs el Barça va fer bona la lògica i, això sí, davant d'un Logroño, que és un dels equips que hauria de ser dels que estigui a la zona alta, va aconseguir una victòria contundent de 16 gols. Un dels jugadors blaugrana protagonista en el partit és Adrián Sola.
4: Muy contento por la victoria. Hemos hecho un partido muy serio. Todo el equipo ha estado dentro desde el principio. Hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventaja sobre el rival. Pero bueno, creo que era un partido difícil. El Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo. Y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos. Al final, el año pasado terminamos muy bien. Y este año hemos vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera. Y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
2: Doncs victòria del Barça i victòria també del Freiking Granollers davant del Cangas 38-34. El tècnic del conjunt vallesà és Antonio Ramam.
5: És vital que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes. Ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes. Els imparells potser arribaven tard i ens veiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat a la primera part potser amarrades que no tocaven. Després penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac, i penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant, no?, el Ferran ha jugat molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tot el partit.
2: I una altra categoria d'handbol que ha començat ja aquest cap de setmana és la divisió d'honor plata masculina, amb aquest resultat pel Barça Atlètic.
3: En Aitasuna 33, Barça Atlètic 30.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Vinga, i és moment també de parlar d'hoquei patins, perquè s'han disputat diverses finals aquest cap de setmana en competicions catalanes. La 16a Supercopa Catalana Femenina s'ha disputat a Mollerussa. L'hem pogut seguir avui a l'Enjoc Televisió. Ha estat la primera transmissió de la temporada a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I ja tenim campió.
3: Mataró 3, Caldes 1.
2: Doncs, victòria i títol per al campió, que guanya així la seva segona Supercopa. Ja l'havia guanyat abans del 2023. Això pel que fa a categoria femenina. Immediatament després s'ha disputat la 15a Supercopa Catalana Masculina, també a Mollerussa, també a la Xarxa Més, i amb aquest guanyador d'aquest títol.
3: Mollerussa 3, Ripoll 0.
2: Doncs el títol s'ha quedat a Mollerussa, que és on es disputava la final. Primer títol en el seu palmarès de Supercopa Catalana Masculina per al conjunt lleidatà. I un altre campió en categories doncs, catalanes, en aquest cas, o en competicions catalanes de l'hoquei patins, és la Manlleu. Ha estat a la quarta Lliga Catalana Plata, a la gran final que s'ha jugat avui a Palafrugell.
3: Palafrugell 1, Manlleu 2.
2: Doncs aquesta victòria de la Manlleu en temps afegit suposa el primer títol del Manlleu en aquesta Lliga Catalana Plata.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
2: I a les 9:35 repassem més competicions. Waterpolo, en aquest cas, Copa Catalunya, divisió d'honor masculina. S'ha disputat aquest cap de setmana la fase final al Club Natació Montjuïc. I avui hem pogut seguir els partits de tercer i quart lloc i la gran final que hem pogut seguir també a la plataforma La Xarxa Més.
3: Al tercer i al quart lloc s'ha imposat el Barcelona 15-14 davant el Terrassa. I a la gran final la Barceloneta s'ha imposat el Sabadell per 10 gols a 9.
2: Doncs ha fet valer la seva condició de favoritisme, però déu-n'hi-do, el Sabadell tant cara, com ja va passar en gran part de la temporada passada en les competicions domèstiques. El Barceloneta, però, guanya, com diem, 10 a 9 i, per tant, 19è títol pels mariners en aquesta competició i 11è de consecutiu per a l'Atlètic Barceloneta. I en aquesta mateixa Copa Catalunya, però pel que fa a la divisió d'honor femenina, hem tingut partits de tornada dels quarts de final.
3: Terrassa 11, Mediterrani 9. Sant Andreu 11, Catalunya 16. Mataró 14, Sant Feliu 11.
2: Quedarà per jugar la tornada del Sabadell Barceloneta amb 5 gols de marge, en aquest cas per a la Sabadell, a jugar el pròxim dimarts. A qui guanyi d'aquest partit s'enfrontarà al Catalunya a les semifinals, i és que els de Gràcia ja estan classificats per aquesta semifinal. Es jugaran el pròxim dissabte a la 1 al Club Natació Mataró. Just abans, a les 11, hauran jugat l'altra semifinal, precisament el conjunt anfitrió, que és el Mataró, davant del Terrassa.
0: En Joc.
2: I pel que fa a l'hoquei herba, avui hem viscut aquesta tarda a les finals dels Campionats de Catalunya de Divisió d'Honor, tant masculina com femenina. S'ha disputat el Club Egara a Terrassa. Les hem pogut seguir les dues a través de la plataforma La Xarxa Més. Hi ha un clar guanyador, un club que ha guanyat les dues finals, com és el Júnior Sant Cugatenc.
3: Exacte, Ignasi. La final masculina ara mateix no puc dir el resultat, però la final femenina amb el Júnior s'ha imposat al Club Egara per 0 a 5.
2: Doncs en aquest cas, el Júnior que ha guanyat 2 a 3 a l'Atlètic Terrassa en aquesta final masculina, i el seu equip homòleg, en aquest cas femení.

0: Em dic Jessica, tinc 48 anys, sóc la més gran de l'equip i crec que fins i tot la més veterana de la Lliga.
1: Ella és la Jessica Álvarez, que amb 48 anys encara continua corrent darrere la pilota. La futbolista està trencant tots els esquemes de l'edat. A cada final de temporada, com és el cas, repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però el moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
0: Cada any dic que és el meu darrer any i realment jo tinc ganes, tinc energia i és curiós, però crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol doncs, necessita molt de sacrifici i realment el cos doncs, ja no t'acompanya tant. Però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.

0: Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita i des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. La llista és ben llarga i és que abans d'aterrar a l'escala va vestir les samarretes de clubs històrics.
1: Doncs jo vaig començar molt petita i he pogut jugar amb equips com el Barça, el Villarreal, el Girona, el Banyoles, el Cornellà de Terri, la veritat que el Camallera, la Pera, és a dir, que al final en el futbol femení rotem amb molts equips, però he pogut gaudir de jugar de bon futbol i també vaig jugar a Nacional a l'Estartit.
0: Li hauria agradat jugar en aquesta època actual, gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
1: Viure el que s'està visquent ara en el futbol, doncs jo he sigut entrenadora també 14 anys i realment veure doncs, com es viu el futbol ara, doncs sí que és cert que m'hagués agradat nascut doncs, una mica en aquesta època per poder gaudir doncs, una mica del futbol femení com s'està visquent ara. Doncs, a la meva època doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia doncs, camps de futbol doncs, tan estupendos.
0: Aquesta temporada, la 2025-2026, ha jugat amb el Futbol Club Escala, que enguany ha estrenat el primer equip femení de la seva història després de molts anys picant pedra. Álvarez ha tancat el curs amb 2 gols en 3 partits disputats. L'equip ha acabat 6è i amb un total de 45 punts, al grup 1 de la segona divisió.
1: Crec que hem fet una bona temporada i hem pogut gaudir una mica del futbol. Llàstima una mica de classificació, que podíem haver quedat terceres, però per mi doncs, ha estat una experiència molt maca. Al final sóc la jugadora més veterana, potser no sé si de la Lliga, però realment he disfrutat, he tingut els meus minuts i també he intentat ajudar les meves companyes, doncs, sobretot les noves, a que juguin millor.
0: El seu valor actual a la plantilla ha anat molt més enllà del rendiment sobre la gespa. Álvarez ha portat una dosi indispensable de veterania i experiència al grup, amb l'objectiu clar d'ajudar les jugadores més joves que tot just comencen.
1: Puc aportar un valor afegit a l'equip, doncs la veterania i l'experiència. Doncs porto quasi més de 30 lligues jugant i realment això doncs, es veu també en el camp, doncs, els minuts que puc jugar.
0: La plantilla de l'Escala ha anat des dels 15 anys de Berta Molins als 48 de Jessica Álvarez i els nivells han estat desiguals entre les jugadores. L'entrenador ha estat Toni Murillo i la portera ha estat Marina Torres.
2: És un conjunt de jugadores que, clar, que anaven, van començar dels 15 als 47, 48. Per tant, clar, hi ha molta diferència d'edat, del principi de les primeres de les més jovenetes a les més grans.
3: Tenim la Berta, que és la jugadora més, bueno, més petita, més benjamina, i tenim la Jess, que és la persona, bueno, més gran de l'equip. I bueno, és això, el contrast de les dues ens aporta moltes coses. La veterania de la Jess, bueno, tot el que ha viscut durant la seva etapa futbolística ens aporta moltes coses, i llavors fas un balanç de les dues coses i la veritat és que n'extreus coses molt positives.
0: L'entrenador Toni Murillo ha informat que seguirà la banqueta en Xubera i que l'objectiu de cara a la segona temporada de la història del primer equip femení és incrementar el nivell i lluitar per les posicions capdavanteres de la classificació.
2: Intentarem reforçar. Evidentment que la primera temporada l'hem fet, que no sabíem si faríem futbol 7, futbol 11, perquè érem així una mica justetes. Vam aconseguir fer futbol 11, hem fet un molt bon paper i ara el segon pas, el següent pas és pues mira, més en dalt. Tant part del cos tècnic com part de les noies com per part de la Junta, l'interès és, bueno, mirar més en dalt.

0: Veurem què passa, doncs, amb el futur més immediat de Jessica Álvarez, que justament el pròxim dissabte 27 de juny farà els 49 anys. Durant l'estiu haurà de decidir si penja les botes definitivament o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
1: Cada any dic que és el meu darrer any i realment jo tinc ganes, tinc energia i és curiós, però crec que podria jugar més temps.

0: 9:44, a veure si podem acabar el programa en condicions. El Baix Llobregat, el Club Gimnàstic Sant Boi, Gimnàstic Sant Boi, celebra 30 anys d'història amb un dels seus millors moments esportius, campions absoluts a nivell estatal i formant atletes per cites mundialistes. Aquest és un reportatge d'Albert Vilar, de Ràdio Sant Boi.
1: El Club Gimnàstic Sant Boi va néixer el 1996 com una de les primeres entitats de gimnàstica artística del Baix Llobregat. 30 anys després, s'ha convertit en un referent no només en l'àmbit comarcal, sinó també a escala nacional. El club ha sumat aquest any un nou títol de campions d'Espanya absoluts, el sisè de l'última dècada. Sergio Kovács, Roger Carrera, Saúl del Rosario i Joel Plata han tornat a sumar el títol que el club també va aconseguir el 2024 i l'any 2022. A més, Roger Carreras va aconseguir la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro va aconseguir la tercera plaça i en total el Club Gimnàstic Sant Boi ha sumat 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells en una temporada històrica pel club. Així ho valorava justament l'Álvaro Carrascal, que és el director del Club Gimnàstic Sant Boi.
2: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cerca de la cirera del pastís ha estat el tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tot el gimnàstic de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, als Jocs del Mediterrani i al Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. Per tant, què millor que celebrar aquest 30 anys amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç i amb molta il·lusió de cara a la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
1: A més, aquesta temporada el Club de Sant Boi també ha tingut projecció internacional. Sergio Kovács i Joel Plata, aquest últim present també les dues últimes Olimpiades, van estar presents al Mundial d'Indonèsia celebrat a l'octubre. Mentre Kovács feia el seu debut amb una 14a posició en salt, Plata aconseguia arribar a la final i sumar una meritòria 15a posició. Aquesta doble representació es va sumar a la fita aconseguida per Roger Carreras, el també gimnasta del club, que va aconseguir quedar la 21a posició al Mundial Júnior, que es va celebrar poques setmanes després a Filipines. Álvaro Carrascal, que a més de director del club, és entrenador de l'equip nacional present al Mundial d'Indonèsia, remarcava la importància d'aquesta representació pel Club de Sant Boi.
3: Sent un esport minoritari i d'un esforç brutal per nosaltres, i no parlo ja només de mi, sinó per tota la família del club, doncs jo crec que és un privilegi i sobretot és un factor, jo crec que únic, perquè hi ha molts pocs països que tinguin dos representants en un equip d'un mateix club, jo diria que són quasi família. I al final han passat més hores i jo he passat més hores amb ells que amb ells de la meva família. Crec que seguiran creixent i veritablement, com jo dic sempre, no? Per sobre dels resultats, tot i que sabem que són importants en el món de l'esport, però sobretot tenint aquesta educació que donem a través de la gimnàstica a tota la canalla que acudeix al club.
1: D'altra banda, el primer equip femení també deixava patxa a nivell nacional. Les de Sant Boi es van proclamar campiones de categoria el 2025 i van aconseguir un històric ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. El Javier Hinojosa, director tècnic i entrenador de l'equip, ho recordava com un gran èxit pel club.
4: Al final va ser una temporada històrica per nosaltres, ja que vam guanyar la Lliga. I és una cosa que al principi no ens esperàvem, però que vam treballar molt i les gimnastes van realitzar el seu treball i al final va ser com un somni. Jo ho recordo com les millors competicions que he viscut mai, amb molta emoció. Vam passar molts nervis perquè sabíem el que podíem aconseguir, però al final has d'arribar al pavelló i demostrar el teu treball. Des del principi les gimnastes van demostrar que anàvem a guanyar i així va ser.
1: I aquest any també ha estat una gran temporada pels de Sant Boi, sobretot en categories inferiors, on ha pogut sumar fins a 4 campionats en diferents fases de la Copa Catalana i altres distincions individuals pels gimnastes del club. Tot això sumat al seu 30è aniversari com a entitat. Javier Hinojosa ho valorava en l'acte de reconeixement de l'esport santboià que es fa cada any a la ciutat.
4: És molt bonic el reconeixement, portem 30 anys plens de gimnàstica, cada vegada som més gimnastes i cada vegada som més èxits.
1: Un any més competint aquestes fases de la Lliga Iberdrola, no sé com has viscut tu l'any personalment.
4: Doncs aquest any ha sigut una mica més dur la Lliga Iberdrola perquè van marxar 5 de les nostres gimnastes titulars, però bueno, al final ens hem sortit i sobretot la setmana passada van ser campions d'Espanya a base 10, i és un èxit que poques vegades passa i estem molt contents.
1: Tot i les baixes i els canvis que van patir, l'equip femení ha tancat aquesta passada temporada segona divisió en 6a posició i ha aconseguit mantenir la categoria. Ara el club comença un nou any on buscarà continuar sumant nous campionats nacionals, més presències internacionals i poder continuar creixent com una de les escoles de gimnàstica artística més potents del Baix Llobregat.
0: Són les 9:49, recta final d'aquest En Joc Ràdio. Us dèiem fa uns moments que en hoquei herba, als campionats de Catalunya de Divisió d'Honor, el gran triomfador ha estat el Júnior, que s'ha imposat a les finals masculina i femenina. Les hem pogut seguir les dues a la plataforma La Xarxa Més i ens les ha narrat precisament el nostre company de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Júnior, en categoria masculina i femenina, s'ha emportat al campionat de Catalunya de Divisió d'Honor. El conjunt de Guille Carnicer, en categoria masculina, ha aconseguit la victòria després de guanyar per 3-2 a l'Atlètic en un partit molt emocionant i on els penals córner han estat protagonistes. L'Atlètic s'avançava al marcador, però l'equip de Sant Cugat ha donat la volta al marcador i finalment s'han portat la victòria. En categoria femenina, el Júnior ha aprofitat la seva eficàcia de cara a porteria i també els errors defensius del Club Egara per emportar-se el doblet, com havia passat en categoria masculina. Un conjunt del Júnior que amb Maria Gesti i Clara Pérez i també amb Mariona Sarraïma han estat les jugadores que han foradat la porteria del conjunt del Club Egara. Tot això a una setmana de l'inici de la competició de Lliga. Per tant, el Júnior aixeca tant el títol de campions i campiones de Catalunya al Club Egara.
0: Vinga, i són les 9:51 minuts i repassem també altres informacions en format breu que s'han produït aquest diumenge. Destaquem que Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar avui el Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera ha atrapat Jorge Martín al capdamunt de la classificació, però és líder per major nombre de victòries. El germà de Marc, Àlex Márquez, ha estat segon al circuit de Misano. Més noms propis d'esportistes catalans. La reusenca Ari Sánchez i la jugadora de Castellbisbal, Andrea Ustero, han guanyat avui el seu primer gran slam des que juguen juntes. Ha estat el torneig de París disputat a Roland Garros, ni més ni menys, quan les catalanes han guanyat clarament la final davant Clàudia Fernández i Martina Calvo per 6-2 i 6-0. I un altre nom destacat en clau catalana, Miquel Mañé, ha guanyat el seu tercer or mundial de gimnàstica aeròbica. Un gimnasta de Segur de Calafell que s'ha imposat a Pamplona i repeteix així els títols aconseguits a Bakú 2021 i Pesaro 2024. I recuperant el futbol, us direm que el tècnic de l'Hospitalet, Robert Moreno, ha estat presentat com a nou seleccionador interí de Corea del Sud. Moreno, que de moment té contracte fins a finals de novembre, debutarà el pròxim dia 24 davant Ecuador. Tot això en un diumenge on el Barça ha guanyat 2-4 al camp de la Llevant, fa el 5-5 a la Lliga, 15 punts de 15 possibles, manté el lideratge, ha començat molt bé, s'ha situat 0-3, se li ha complicat el partit amb 2 de Llevant i al final a Adeyemi ha fet el quart que completava els gols que havien fet abans Xavi Espar i doblet de Lamine Yamal. Hansi Flick, en roda de premsa, estava content, tot i els moments de dubte, a la segona meitat.
6: We had a great start.
7: Hem començat molt bé, però a la segona part, amb el 0-3, hem abaixat una mica el nivell. Havíem de jugar amb més calma, però el Llevant també ho ha fet molt bé. El terreny de joc no estava en les millors condicions, i el primer gol que hem rebut ha estat culpa meva, perquè volíem fer un canvi en aquest moment. Però estic content, perquè l'equip s'ha refet i ha marcat el quart gol.
6: The team came back and scored the fourth goal.
0: Una altra de les notícies d'aquest diumenge, en aquest cas mala notícia, la primera derrota del Sabadell a segona divisió en el seu retorn a la categoria de plata. Ha arribat a la cinquena jornada al camp del Mallorca 2-0. Primera desfeta de la temporada per al conjunt que entrena Ferran Costa.
8: El missatge és clar que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc. O sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguíem tenir recuperacions a camp contrari. Però hi ha coses que per mi són més importants. I ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, a Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i, per tant, vam puntuar al Molinón el mateix. I això és una cosa que per mi és molt important i la competitivitat va per davant de com volem arribar a l'àrea rival i com volem que no ens arribi el rival a l'àrea.
0: I ha estat un bon diumenge per als equips catalans de segona federació. Si ahir destacàvem la segona victòria en dos partits del Manresa, això sí, la derrota del Reus al Camp de l'Ebro, Avui diumenge no n'ha perdut cap. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del Logroñés. Golejada 5-0 de l'Espanyol B davant del Calamotxa. Segona victòria en dos partits també per l'Espanyol B. Victòria amb remuntada del Girona B 3-1 sobre el Tudelano. Empat a 0 del Terrassa davant del Barbastro. I victòria amb remuntada de l'Olot al camp del Nájera per 1-2, remuntant el gol inicial amb gols de Martí Soler i Mario. 1-2, ens arriben ara declaracions del tècnic de l'Olot, ben feliç, Roger Vidal.
9: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Havíem fet prou mèrits i com millor estava va ser quan crec que ha estat un mal refús, una imprecisió inflària en sentit del gol. I em dic que va ser d'empatar ràpid abans de fer els canvis. Volíem que no, perdent ens havien d'entrar les peces i ara molt bé poder fer l'1-0. Vaig fer l'1-1 i després quan anem fent l'1-1, quan tot estava, semblava que estava més igualat, ha estat quan hem pogut fer l'1-2. Jo crec que al llarg del partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, l'Olot ha ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'Olot ha fet l'ofici i és capaç de mantenir el resultat.
0: I una altra notícia destacada d'aquest diumenge, la 26a Lliga Catalana ACB per al Barça d'Alexander Sekulić davant del Lleida de Gerard Encuentra.
10: I never take any win for granted.
11: Mai dono per descomptada cap victòria, i en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors, cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat, hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
10: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
0: Doncs no hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
12: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliag, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens hem pogut recuperar i hem pogut acabar bé el programa. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
13: La xarxa de comunicació local. Escoltant Ràdio Arenys 91.6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Un total de 200.319 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos en l'operació tornada d'aquest pont de la Diada. Les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C19 i la N260. L'AP7 registrava en un cert moment 5,5 quilòmetres de retenció entre l'Ametlla de Mar i Amposta i també 5 més entre el Vendrell i Roda de Berà en sentit nord. Aquesta via també tenia 9 quilòmetres de congestió entre Castellet i Banyeres del Penedès i 7 de retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord. L'N260 també ha registrat 9 quilòmetres d'aturades entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit sud. I un home va resultar ferit per una arma blanca ahir la nit al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va rebre l'avís a 3:15 de la nit. Els fets van tindre lloc al carrer Beret i es van activar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també ahir dos menors van resultar ferits per una arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials, els Mossos van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar les dues víctimes i també s'hi han desplaçat els serveis d'emergències que van atendre els dos menors. I Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha contestat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, també s'ha demanat que s'investiguin i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere

0: Notícies en xarxa.
1: M'agrada la nit. Sense la foscor, mai veuríem les estrelles.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Els dos últims capítols d'aquest programa els hem dedicat a conèixer les dues primeres obres que formen la tetralogia de l'Anell del Nibelung, per tant, el pròleg i la primera jornada. Això vol dir L'Or del Rin i La Valquíria. Dos títols que, ja ho sabeu, podeu recuperar al nostre web, que és laxarxa.cat/òpera. Avui seguirem amb la tetralogia, centrats en la segona jornada, que és Siegfried, una òpera dividida en tres actes, amb text i música també, de Richard Wagner, i l'estrena va ser el 16 d'agost de 1876, coincidint amb la primera representació completa del cicle de l'Anell al Teatre de Bayreuth, al Festival de Baviera, just fa ara 150 anys. Per això, aquest motiu s'està commemorant aquesta important efemèride en el món de la lírica. L'estrena catalana de l'òpera Siegfried seria al Gran Teatre del Liceu el 15 de novembre de l'any 1900. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, per descomptat, Siegfried és el nostre protagonista, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime. Siegfried acabarà enamorant-se de Brunilda, un paper, el de Siegfried, per tenor dramàtic, de veu intensa i vibrant. Tot un repte, ja ho avancem ara mateix. Brunilda és una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que l'ha despertat amb un bes d'amor. Un paper per soprano dramàtica de gran intensitat, tot i que en aquesta part de la tetralogia la seva intervenció és més breu. Només apareix, de fet, al segon quadre de l'acte tercer. Ja en parlarem d'ella a la propera òpera, al capvespre dels déus, quan assumeix un enorme protagonisme. Mime és la germà del nan Alberich. S'ha ocupat de criar a Siegfried, bàsicament, per l'interès que té en trobar l'anell i creu que Siegfried pot ser la clau per aconseguir-lo. El paper de Mime és un paper destinat a un tenor còmic. Wotan, en aquesta òpera, apareix amb el nom de Der Wanderer, és a dir, el caminant. És el déu germànic, pare de Sigmund i Sieglinde, i, per tant, avi de Siegfried, un rol per baix baríton o baríton. Alberich és un Nibelung que només espera poder recuperar l'anell. Fa una breu intervenció i l'ha d'interpretar un baix. Fafna és un dels gegants que apareixen a l'Or del Rin. Aquí ens el presenten, però, transformat en drac per tal de custodiar l'anell i l'elm màgic. Paper, el de Fafnir, per baix. I Erda, que representa la Mare Terra. Paper per contralt o mezzo-soprano. Siegfried, com bé us comentàvem, és la tercera i penúltima part de la tetralogia wagneriana, escrita per Wagner en els anys immediatament anteriors a la inauguració del Festival de Bayreuth a Baviera. Tot i que Wagner ja havia començat els esbossos de l'òpera als vols del 1857, en realitat no la va deixar més o menys acabada fins al 1869 i no va enllestir tota l'orquestració fins ben entrat al 1871. Per tant, aquest va ser un procés força llarg en l'obra de Wagner. Es va estrenar, com dèiem, a Bayreuth a Baviera el 16 d'agost del 1876, fa 150 anys, i malgrat ser menys popular que la Valquíria, es representa amb freqüència de manera independent a la resta dels títols de la tetralogia, atès que n'és el nucli central, ja que ens exposa la joventut i els fets gloriosos del nostre gran protagonista, Siegfried. Cal tenir present que per seguir el fil argumental de Siegfried cal conèixer les dues obres anteriors, L'Or del Rin i La Valquíria, que, com dèiem, van protagonitzar els dos capítols anteriors dels moments d'òpera que podeu recuperar al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Mime, nan Nibelung, germà d'Alberich, es troba forjant una espasa dins la seva cova al bosc. Planeja aleshores recuperar l'anell, havent criat Siegfried perquè pugui acabar amb el gegant Fafnir, actual posseïdor de l'anell, i així satisfer el seu desig. Mime necessita fer una espasa per a Siegfried, però el jove, amb una força brutal, ha trencat totes les armes que li han facilitat. Siegfried és Wolfgang Fingasen i Mime Gerhard Stolz, dos dos dirigits per Sir Georg Solti amb la Filarmònica de Viena, una gravació del segell Decca de l'any 1962.

Was wird gehört?

Siegfried, quan torna de la seva caminada pel bosc, demana que li expliquin quin és el seu origen. Mime intenta fer-lo creure que és el seu fill, però Siegfried és conscient que no s'assemblen gens i, de fet, reconeix que sent un rebuig intens contra el nan. Violentament, força a Mime a explicar que va haver de tenir cura de Sieglinde, la seva mare, mentre donava llum, però que al final ella va morir, de manera que Mime va fer-se càrrec de l'infant Siegfried. De nou, Siegfried és Wolfgang Finsgassen i Mime, Gerhard Stolz.

després d'aquesta escena, Mime mostra les restes de l'espasa Nothung, que el seu pare, Sigmund, va trencar en lluitar contra Hunding, i Siegfried li ordena que la repari. Siegfried marxa de la cova i Mime entra en un estat de desesperació, ja que les habilitats del nan no són prou bones com per poder reparar aquesta llegendària espasa. Una espasa que va forjar el mateix Votan. Ara apareix un ancià, que realment és Votan, però disfressat de pelegrí errant. Apareix sobtadament. La Ran repta el nan a respondre mútuament endevinalles, de manera que cada un en presentarà tres i aquell que no les encerti perdrà també la seva vida. Mime accepta el repte amb el propòsit de desfer-se d'aquest convidat no desitjat. El nan pregunta el nom de les races que viuen sota la terra, sobre ella i el firmament. Votan respon que són els Nibelungs, els gegants i els déus. Després, l'ancià fa les seves tres preguntes. Quina és la raça més estimada per Votan, però la pitjor tractada? Com s'anomena l'espasa que pot derrotar a Fafnir? Qui pot forjar aquesta espasa? Mime contesta que la raça és la dels Valsung, la família de Siegfried, i l'espasa és Nothung. Tot i que Mime no sap contestar l'última pregunta, Votan li perdona la vida i li confessa que només aquell que no coneix la por podrà reparar l'espasa i afegeix que, a més, aquesta persona li treurà la vida a Mime. Siegfried torna i s'amoïna perquè Mime no ha progressat gens amb l'espasa. Mime dedueix que l'única cosa que mai no va ensenyar a Siegfried va ser la por. Siegfried es mostra ansiós per conèixer aquesta emoció i, per tant, el nan li promet portar-lo davant de Fafnir, el drac. Com que Mime no pot forjar Nothung novament, Siegfried decideix intentar-ho pel seu compte. I, és clar, ho aconsegueix. Mentrestant, Mime prepara un verí que usarà per matar Siegfried després que el jove hagi derrotat el drac.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner. La rana apareix davant de l'entrada de la cova de Fafner, on Alberich també s'ha assegut a esperar el drac. Ambdós es reconeixen mútuament i Alberich declara els seus plans de dominar el món una vegada l'anell estigui de nou en el seu poder. Wotan declara que la seva intenció no és recuperar l'anell. La rana, Wotan, és Hans Hotte i Alberich, de nou, Gustav Nidlinger.

Willst du noch mehr?

Sorprenentment, Wotan desperta a Fafnir i li comunica que un heroi s'aproxima per lluitar contra ell. Fafnir no li dona molta importància, refusa lliurar l'anell a Alberich i acaba dormint-se novament. Wotan i Alberich aleshores es retiren. Siegfried i Mime arriben a la cova a l'alba. Mime decideix mantenir les distàncies mentre que Siegfried s'acosta a l'entrada de la cova. Mentre el guerrer espera que el drac aparegui, veu un ocell reposant sobre un arbre. Siegfried juga amb l'animal i intenta reproduir el seu cant utilitzant una flauta, però li resulta impossible. Després l'heroi toca una balada utilitzant la seva trompa, la qual cosa acaba de despertar a Fafnir. Després d'una breu xerrada, Siegfried i Fafnir lluiten entre ells i Siegfried apunyala a Fafnir just en el cor, amb la llegendària espasa Nothung que ha pogut forjar ell mateix. En el seu últim alè, Fafnir descobreix el nom de Siegfried i l'adverteix d'una traïció. El gegant Fafnir, transformat, com dèiem, en drac, és Kurt Vom i Siegfried Wolfgang Wingassen.

Quan Siegfried es prepara per retirar la seva espasa del cos del drac, es crema amb la sang i per instint posa la seva mà al damunt de la seva boca. En tastar la sang del seu contrincant, descobreix que pot entendre el que l'ocell està cantant. Siegfried segueix les instruccions de l'ocell i així recull en ell i el Tannhelm del tresor de Fafnir i rebutja tota la resta de l'or. Mimir reapareix i Siegfried es queixa que encara no sap què és la por. Mime no deixa d'aprofitar l'oportunitat i li ofereix una beguda enverinada. No obstant això, la sang del drac permet que Siegfried pugui llegir els pensaments del Nibelung i, per tant, el guerrer acaba amb la vida de Mime. L'ocell explica a Siegfried l'existència d'una dona que descansa al damunt d'una roca envoltada per una flama màgica. Siegfried decideix buscar-la per veure si ella li pot ensenyar què és la por. Wolfgang Fingasen és Siegfried i Johan Sutherland, l'ocell.

0: Moments d'òpera.
1: Seguim el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner, situant-nos ja al tercer i darrer acte. La Rana es troba en el camí que va cap a la roca on s'hi està Brunhilde, per desig del seu pare, Votan. Votan crida doncs a Erda, deessa de la Terra. Erda apareix, una mica confosa, no sap què dir. Votan l'informa que ja no tem la fi dels déus. El llegat de Votan quedarà en Siegfried, els Walsung i Brunhilde. Aquesta raça i els dos herois treballaran junts per millorar el món. Erda, aleshores, es retira. Erda és Marga Hofgen i Hans Jota, Votan.

0: I enfilem ja la recta final del programa dedicat a l'òpera Siegfried de Wagner. El nostre protagonista, Siegfried, arriba on es troba Wotan, que encara està disfressat de caminant, i el déu l'interroga. Siegfried no reconeix el seu avi i les seves respostes són una mica insolents. L'heroi decideix continuar la seva marxa cap a Brunhilde i la ran bloqueja el seu pas. Siegfried destrueix la llança de Wotan amb un cop de la seva llegendària espasa Nothung. Wotan recull les peces de la seva llança i desapareix. Siegfried travessa el cercle de foc i es presenta al davant de Brunhilde. Inicialment, creu que la figura correspon a un home, però una vegada li treu l'armadura, descobreix que és una dona. Siegfried no sap què més fer i, finalment, aquest sentiment de dubte li causa por i, sense saber el per què, acaba besant a Brunhilde, la qual es desperta. L'amor per Siegfried acaba d'apoderar-se de la Valquíria, que renuncia a tot allò relacionat amb el món dels déus. Junts, Siegfried i Brunhilde proclamen que viuran l'amor i es riuran de la mort. I aquesta és una de les escenes d'amor més belles escrites mai per Wagner, que podrem escoltar tot seguit per acabar el programa, perquè és el final de l'òpera Siegfried de Wagner, tercer títol de la tetralogia wagneriana i segona jornada del cicle. Us deixarem, doncs, amb Brunhilde, amb la veu de Birgit Nilsson i el Siegfried de Wolfgang Fingasen. Tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies, ja amb la darrera jornada del cicle. Fins aleshores, podeu recuperar qualsevol dels nostres moments d'òpera al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció. I fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: La nit és la meitat de la vida. I la millor meitat.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el genit de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no s'ha acudit millor fragment que la coda del final de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre de 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

Avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que van dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Yudina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre d'Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors, simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach, i que en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

Sentíem el pianista romano-alemany Eugène Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del clavecí ben temperat i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85 al costat del seu trio.

Un dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternaven versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

Sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler, imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè allà us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'àrea A non crede a mirarti de La Sonnambula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques, de descàrregues a la plataforma de iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

Sentíem el lead Schwanenlied, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que, òbviament, va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Félix. I això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Félix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Félix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant, amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals. En el cas dels occidentals, com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció musical d'aquell dia, però, no hi va haver lloc per aquest tema abocadorament nostàlgic que és Alone Again, de Gilbert O'Sullivan, que avui sentim, però, en les veus de Diana Krall i Michael Bulbet.

0: Sentíem Alone Again, que, com dèiem, és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè, al meu entendre, recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista, que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí, d'alguna manera, conflueixen en única peça. Aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades. I la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

Sentíem l'impromptu per a viola i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Xostakóvitx, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Xostakóvitx va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

I com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat a la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papá y Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Charles Ives o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, ja us dic, no és pas zoològica, sinó més aviat

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclosa en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

Amics i amigues, som ja a la part final de la coda. Una coda radiofònica en la qual hem revisat alguns dels temes de la temporada i que, com apuntava, tindrà un final esclatant. Això sí, amb l'ajut de l'amic Tchaikovsky i la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, amb aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai-temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Oh.

0: bon dia, bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, el programa Retalls, que el fem cada diumenge, aranyens, aranyenques, sòcies i socis de l'Esplai. I amb qui el farem?
1: Avui el farem amb la Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, soc l'americana.
0: Jo, Gabriel, bon dia.
1: Bé, i avui tenim dos convidades molt especials, que són la Dolors Pérez i la Isabel Subirats, que estan a punt de fer una exposició aquí en el centre d'aquí del Calissai. D'això parlarem d'aquí un momentet. Bueno,

0: Aquí tenim en la Dolors i en la Isabel a punt de fer... Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bé, molt bé.
0: Abans no ho he dit, eh? Bon dia, que és el diumenge al matí. Un dia molt maco. Esteu a punt ja d'inaugurar la vostra exposició, que s'anomena... Que s'anomena...
1: Pinzellades.
0: Pinzellades. Pinzellades. Sí. Pinzellades. Tu ets

0: preparat una mica de tot. El que hem fet cada una de nosaltres. Últimament ens hem esmerçat una mica més, hem fet unes quantes coses més, però des del principi que hem començat tenim coses molt interessants per nosaltres, pel progrés del grup, són interessants, i presentarem cada un el milloret, el que li sembla més, més...
1: Perquè, Isabel, vosaltres heu fet dos temes que totes,
2: sí,
1: totes heu fet...
2: Dos temes grupals.
1: Grupals, eh, que sí?
2: Sí. La Dolors va proposar unes coses i me les ha fet fer.
1: Però, no, però escolta, escolta, però no, no direm el què perquè la gent ho vegi.
2: No, no, clar.
1: Sí, que és sorpresa.
2: Sí,
1: sorpresa,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, són dos coses, dos temes, dos que temes... els heu fet tots, tots els alumnes.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí. Tots els hem fet diferents, però iguals. El tema ha sigut...
1: No, no, el tema és allò, llibre,
0: llibre,
1: eh? Sí. Llibre, llibre i clar.
2: Sí. No, i aquí és on sabeu que cada una... posem-hi clar per no descobrir-ho, posem-hi, si tu et diuen fes una casa, no?
1: Sí.
2: I t'ensenya la mateixa casa,
1: sí,
2: però veus que tothom la interpreta a la seva
1: clar,
2: manera.
1: Clar.
2: I això fa que unes
1: sí,
2: també mirem a les altres,
1: sí,
2: llavors tu fas una, l'altra n'ha fet una impressió, mira, ella li ha sortit més bé,
1: sí,
2: també aprens de les companyes,
1: sí. Sí, sí, sí,
2: i se passa bé.
1: No, home, jo he de dir que jo els dimecres que sempre us entrava a veure,
0: sí,
1: a vegades entrava que encara no hi havia ningú, la Dolors hi era, tu a vegades també hi eres,
2: sí,
1: però la il·lusió que totes aquesta vegada he vist, que la efervescència,
0: sí,
1: eh, que hi havia a les classes, jo no ho havia vist mai, eh?
0: Sí, sí, molt
1: aquella espècie de lluita per arribar tot,
2: sí,
1: i fer-ho
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí, totes
1: sí,
2: molt motivades.
1: Eh que sí?
2: Molt. Sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I que ens deixéssim fer l'exposició a un lloc...
1: Clar.
2: Bonic,
1: sí,
2: perquè altres vegades s'havia fet a baix a l'entrada.
1: Que no és la mateixa.
2: Sí, a un lloc bonic, on te dona un cert...
1: Ah,
2: no?
1: I et fan una presentació.
2: Claro,
1: i,
2: sí.
0: És
2: això ens ha motivat.
0: Formal,
1: de sala
0: sí,
1: d'exposició, de veritat.
0: Aquí on fa l'exposició?
1: A baix, al Calissai,
0: sí,
1: a la sala
0: sí,
1: d'exposició.
2: Som aprenentes, però ens han tratat aquest cop una miqueta més...
1: Molt bé.
2: Més professionals.
1: Sí, no, no, sí, sí, sí.
2: I som aprenents, però bueno, també ens agrada que ens tratin una
1: home,
2: mica bé.
1: Jo crec que sou aprenents, però que feu coses molt maques.
0: Sí.
1: Perquè jo a vegades he vist exposicions a baix...
2: Bueno, però no, però
1: no,
2: l'art és molt relatiu.
1: Però és que l'art és molt relatiu, però vull dir
2: però...
1: que vosaltres no, sou aprenents, sou perquè estudieu,
2: sí, sí,
1: però teniu... És molt digne tot el que esteu fent vosaltres,
0: sí, sí,
1: eh?
2: Bueno, perquè
1: ens
2: agrada maco, i...
1: Clar.
2: Ens agrada i volem fer-ho bé.
1: Clar.
0: Sí,
2: volem fer-ho bé.
1: Clar.
0: Bueno, perquè, quan,
1: és digues,
0: interessant
1: digues, digues,
0: que hem fet diferents tècniques.
2: Sí.
1: Sí.
0: Fem,
1: com ara, què heu fet?
0: Hem fet oli, fem acrílic, fem carbonet amb acrílic, fem pastel, una mica de tot.
1: Aquarela, sí, també?
0: Sí, aquarela també.
1: També.
0: I cada una...
2: Tria
0: el que vol fer i el que li va
2: aquí
0: més bé
2: fer. Aquí està la dificultat
0: fer
2: de la professora.
1: Clar. Sí, clar.
2: Perquè una vol fer acrílic, l'altra vol
1: sí,
2: fer...
1: Sí, clar, ja ha de batallar amb tot.
0: Sí, sí, però bueno, no, perquè també elles posen molt d'interès i
1: sí,
0: una mica d'explicació, ho provem,
1: sí,
0: entre totes ho fem. Sí, sí, la veritat és que ha sigut fàcil, vist l'interès d'elles.
1: No, no, no, és que l'interès ha estat molt,
0: sí,
1: molt, molt maco.
0: Molt.
1: I a més, d'aquestes que començaven aquest any feien molta il·lusió, també,
0: sí,
1: a veure, aquest any o l'any passat, no me'n recordo quan van començar, però que els veies molt motivades.
2: Bueno,
1: eh?
2: Sí, perquè s'han sentit molt recolzades, també
1: sí,
2: amb les que estaven d'anys anteriors.
1: Clar,
0: sí,
1: clar.
2: No hi ha diferències,
1: sí,
2: vull dir, de dir, ah, esta...
1: Sí, aquesta que ho fa molt bé,
0: no,
1: i tu
2: aquella
1: fan...
2: que ho fa,
1: sí,
2: no.
0: En absolut,
2: no, no,
0: totes
2: no,
0: un
2: ens
0: bon
2: ajudem,
0: grup,
1: sí,
0: ningú es pensa que ho fa millor que l'altre,
1: sí,
0: totes ho fan a la seva manera,
1: sí,
0: perquè totes tenen un estil diferent.
1: Clar, sí.
0: I totes estan contentes de lo que fan
1: no,
0: elles,
1: no,
0: no,
1: això,
0: no de lo que fa
1: l'altre, no, no, de lo que
0: de
1: fan
0: que
1: elles estan
0: elles,
1: satisfetes,
0: sí,
1: que això està bé.
0: Això és
2: no, i de lo que fan les altres també.
1: Bueno,
0: sí,
1: clar.
2: Perquè, clar,
0: sí,
2: sí, posaré un exemple, hi ha la Laura mateix,
1: eh,
2: que ella no fa ni carbonet, ni aquarela, no li agrada, fa...
1: Sí.
2: Acrílics, amb espàtula.
1: Sí, sí.
2: I a mi, que jo no sé fer espàtula. Mira-la com remena amb l'espàtula, com disfruta.
0: Sí,
1: sí.
2: Com disfruta remenant els colors i empastifant-los a la... I jo m'al·lucina, m'encanta.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Ho fa molt
1: no, no,
0: bé,
1: no, no,
0: té molt bona idea.
1: Sí, perquè aquells peixos que feia... Bueno, ara no sé si descobreixo alguna cosa, però... aquells peixos que... Sí, que
0: sí,
1: li ficava
0: sí,
1: la venga,
2: sí, sí,
1: color,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí. I ella no té...
2: No té
0: manera.
2: Això, no té vergonya, no,

0: s'hi llança, que això és molt important. Sí, sí, perquè jo crec que hi ha gent que li agradaria apuntar-se, sí, però tenen un por ridícul,
1: sí,
0: no? Pensen, ara que hi anem jo a la meva edat i sé fer quatre pals, no?
2: Sí.
0: I jo crec que és un molt bon moment per aprendre a pintar i a dibuixar.
1: I deixar-te anar i deixar-te fer anar, el que t'agradi.
0: Deixar-te anar.
1: A vegades li dic a la Laura, potser sí... No, però és que a mi m'agrada així, ho deixaré així. Perfecte.
2: Clar, sí, és a ella li agrada, tu. I a més s'ho passa... Ella s'ho passa bomba a la classe de pintura, eh?
0: Sí, sí.
2: S'ho passa... Molt bé,
0: t'he nombrat amb ella perquè és una... Em diria que ella és única.
1: Sí.
0: Amb el seu estil és única, per això te l'he nombrat.
2: Ja, ja, ja,
0: les altres, n'hi ha algunes que dibuixem, algunes que fem aquarel·la, i volem fer-ho... I veure-la treballar d'aquella manera tan espontània, a mi m'agrada molt.
2: Sí. Ella no... Bueno, i tu fas aquells... Tu faràs, presentaràs d'aquests dibuixos que fas tu, eh?
0: Sí, aquí veus, a mi m'agrada el dibuix i l'aquarel·la.
2: I el dibuix de carrer perquè el fas molt bé.
0: I m'agrada dibuixar carrers i cases, i m'agrada anar pel carrer també a dibuixar. Sí. Bueno, la Dolors també és esquetxa.
1: Sí, però jo no m'hi dedico tant com tu, sí.
0: Ja.
2: Ella sí, perquè cada dia fa un dibuix o dos.
0: M'he acostumat a portar sempre una llibreta al bolso, amb una pluma i un llapis, i qualsevol moment t'estàs esperant a algun lloc, que et fan esperar, agafes la llibreta i fas dibuixes. Malament, és igual, estàs aprenent.
1: Sí. No,
0: però malament no. No, però vull dir, fent gargots i fent... Sí. Aprens.
1: Sí, exacte.
2: Sí, perquè jo en principi que deies que els arbres no sé què, que el verd dels arbres...
0: Sí.
2: No...
0: Sí. És que sí, el verd me va atormentar un temps. És molt difícil, eh?
1: Però és que el color no és fàcil.
0: No és fàcil. Això també ho aprens fent-ho. Clar, com tot.
2: I practicar, fent-ne molts. És allò de fent-ne molts.
0: I llavors tu quan acabes ho veus, dius, ostres, m'ha quedat molt saturat.
2: Sí.
0: Però el vaig ensenyar igual.
1: Sí,
0: que no tinc vergonya.
2: No, ella no, perquè ella fa alguna cosa i ho fotografia i t'ho envia.
0: Sí,
2: penso,
0: vinga,
2: escapa-ho. No, i ho fa molt bé.
1: Sí,
2: tu també fas de carrer?
1: Poc, però alguna vegada hem sortit. Sí. Hi ha un grupet també d'esquetxers i hem anat, sí.
0: Veus, però al grup hi ha gent que no s'ha atrevit encara a sortir al carrer.
2: Ja.
0: I és algo que hem de... Perquè s'aprèn molt. Al carrer s'aprèn molt.
1: Sí.
0: És una altra manera. És com aprendre a dibuixar. Ella intenta molt a les classes.
2: Sí.
0: És a dir, una cosa és pintar a través d'una fotocòpia, però llavors totes trien una fotocòpia, no? Però veus la Dolors i diu, no, i fica una poma allà enmig.
2: Clar.
0: Dibuixeu del natural, que és com se n'aprèn.
2: Sí.
0: I llavors la gent ja com que ja és molt més incapaç.
2: Ja.
0: I és perquè és com se n'aprèn.
2: Sí. És com se n'aprèn, perquè una
0: pintant
2: poma tira, és verda, no és verda, té 40 colors, la poma.
0: Ja, però bueno, qui diu una poma, un gerro, una flor,
2: igual,
0: no sé què.
2: Bueno, és que tot té 40 colors, no,
0: ja,
2: no és el color que veus.
0: Quan tu tens una làmina, tu veus ja molt...
3: Sí,
2: molt feta.
0: Te fiquen una cosa davant i tu li has de donar el volum,
3: té una
0: altra cosa.
1: Sí.
0: L'any que veu hem de provar més, això, de fer el natural.
1: Sí, sí,
0: i
1: tant. Portem objectes i els posem i els fem. A més, d'una fotografia, llavors vols fer el mateix color, la mateixa forma, la mateixa...
2: I a vegades no et surt.
1: I és que no ha de ser, no pots copiar una fotografia. El maco és crear tu la teva imatge.
3: Si ho veus en pla, el fotògraf és en pla, és una perspectiva.
2: I tu has de donar fondo i forma. Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Inclús d'una fotografia, bueno, donar-hi un sentit diferent.
0: Donar-hi una volta, donar-hi una volta.
1: Sí,
2: I quants quadres presenteu? En total,
1: no sé si ens els acceptaran tots. Totes hem... El que a cada una li agrada més és el que intenta presentar, a tret dels que són
0: molts.
1: Comuns, sí.
2: Sí.
1: Bastants. Però, bueno, el que ens diguin que ens admetin.
2: Hi ha molta paret, eh?
1: Sí.
0: Perquè no són massa grans, tampoc.
1: No.
0: Jo crec que cabran.
2: Per això que jo dic, hi ha molta paret.
1: Sí. Clar, però quin deixes a fora, llavors?
0: És igual, les que em posin més. Les però que tenen tampoc... més, que se'ls enretiren quants.
2: Que se'n retiren uns quants, clar.
1: Jo crec que tampoc es pot saturar massa, perquè llavors la gent també es cansa.
3: Passa junts.
1: Sí, no, és millor pocs de cada una.
2: I ben triats.
1: I ben triats. Sí.
2: Sí, perquè l'altre dia estaves triant d'una senyora que em va portar tota una pila.
1: Sí.
2: Que vas dir aquest, no, sí. Tu deies aquest
1: sí,
2: no, eh?
1: Sí, clar, però com li dius que no?
2: Bueno, clar, clar.
1: Sí,
2: perquè per ella tots són els seus fills i tots són macos i macos. Sí, però bueno.
1: Però bueno, si ens ho diu el que ens munta l'exposició, n'hi ha masses, llavors serà el moment d'eliminar-ne. Sí. I ja està.
2: I llavors l'exposició serà el dia 3, o sigui, el divendres que ve,
1: sí.
2: A les 7 de la tarda.
1: A les 7 de la tarda, a 7:45, em sembla.
0: Sí, a 7:45.
1: A les 19:30.
0: Sí. Fins quin dia era?
2: No, fins al 26, em sembla.
0: Oh, quasi tot el mes, eh?
2: Sí.
0: Home, qui no vagi a veure, perquè tothom, clar, som tantes. Tothom té cosines, germanes, família, fills.
1: Sí, clar. I si el vull comprar...
0: No,
2: això no es pot.
1: No es pot. No. No, només és
3: llicència. Si no te'l regalen així...
1: I per sota mà...
0: No, si a algú li interessés alguna cosa, llavors s'ha de posar en contacte.
2: Després,
0: una vegada que acabem...
2: Però aquesta exposició no és de vendre.
3: No,
2: és d'exposar.
1: És
2: d'exposar.
1: Sí.
2: O sigui, bueno, hi ha tot a punt, tot a punt. I quasi tot en marc o mig i mig?
0: No, tot ha d'anar marcat.
2: Tot va marcat.
0: És una de les...
2: Sí, però hi ha alguna tela sense emmarcar, no?
1: Exacte, sí, però
0: ara
1: s'acostuma...
2: Les teles, que ara es posen sense emmarcar, eh?
1: Hi ha algunes teles sense emmarcar.
2: Sense emmarcar.
0: Però els dibuixos havien d'anar tots en marc.
1: Sí, però els dibuixos, sí.
0: Jo ni molt la gent que... Bueno, és que no et dona més feina.
1: No.
0: Però hi ha una cosa que em pregunto és per què no ve cap home.
2: Això ens ho preguntem a totes les classes. Els homes per què no van a les classes?
3: Un dia vaig parlar amb tu, ja sóc fotògraf professional,
1: sí.
3: I per això de dibuix sempre ha sigut un zero, un canuto.
1: Sí.
3: I sempre em vaig preguntar, vull venir, i a veure si puc venir.
1: Sí,
3: que és veritat,
1: ara recordo.
3: Clar, però és que de dibuix és que m'agradaria... I primer és començar a saber dibuixar.
1: Sí.
3: Sí, el dibuix...
2: Sí, clar, dibuixar una mica.
3: Amb llapis.
1: És molt important, sí.
3: Sí, jo crec que sí.
1: Sí.
3: I em sembla que m'apuntaré.
0: A veure si és veritat.
2: Bueno, venia el Vicenç, venia.
0: Sí, un any de Londres, sí.
1: Però
0: també se sentava a part, eh? Se sentava lluny sol.
2: Es posava una punta.
0: Sí, no, poder l'intimidir.
3: El Vicenç a comí.
1: No,
2: a la dieta.
1: Sí. Bueno, i en un principi jo recordo que va venir també en Juli.
2: El Juli, que es va morir, sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Doncs ell va venir...
2: Aquell també venia,
1: sí. Que dibuixava molt bé.
2: Sí.
1: El marit de la Conxita.
2: Sí. Sí. Però vull dir, eren uns, perquè de un a cada classe... Clar, ve un home, és que dius...
0: Sí.
2: On són els homes? Que no volen aprendre res.
3: No.
2: O saben de tot, tu.
3: El que agraeixo és el que heu... Perquè, escolta, ja 4 o 5 anys enrere eren 3, eh?
2: Sí,
3: eren 2.
2: En la classe de dibuix va començar
3: dos,
2: molt poca gent.
3: 2 i 3.
1: Ah, sí?
3: Sí, això vol dir que és fantàstic que sigueu tant. Que sou 12?
1: Era decebedor perquè anaves a... Ara som 17.
3: 17?
2: Clar, ara dona gust.
0: 17 i ella 18.
2: 18.
1: Uh-huh. I al principi un lloc.
3: No.
0: Sí, bueno, mentre deixin taules.
1: Sí, perquè no facin taules.
2: Sí, perquè van posant taules i si no anem comprant mantels aquells.
3: Sí. No, el lloc és bo, el lloc està bé.
0: Sí, el lloc està bé, sí.
1: No, i el grup que som és un grup ideal.
2: Sí.
1: Jo dic que això també hi fa molt, sí. Eh?
0: Quan arriben les 12, tot és... Oh, sí, ja hem de marxar.
2: Sí.
0: Se'ns fa molt curt. Perquè això de poder fer una activitat a la nostra edat...
2: Va molt bé.
0: Sola, sense pensar. Si ho fas a casa, has de pensar que si la lavadora,
2: sí,
0: que si ara hem de trucar per telèfon...
1: No t'hi poses.
0: Això de marxar de casa.
2: Casa,
0: la Dolors ho deia abans de les 10, pobra, que hauria de fer de 10 a 12
1: i abans.
0: Ja hi és.
2: Sí, tu
0: I com ella ja hi és, doncs nosaltres també venim abans. I clar, 2 hores i mitja allà és estupendo.
1: Ah, sí, és que 2 hores és molt just.
2: Perquè entre que et col·loques, que comences...
3: Treus els... els trastos i tot.
1: Exacte. A més, normalment comencem primer un exercici de dibuix cada dia, per deixar anar una mica la mà, i llavors ja cada un es posa el seu.
2: Però això està molt bé, el del dibuix aquest que fas.
1: Normalment, l'exercici de dibuix després continuem pintant-lo i, sí, i tots els matins estem en el sí, mateix. Sí. Però bé, sí, sí, molt bé. Sí, sí. És molt sí, sí, agradable.
2: N'hi ha unes quantes que sempre venen, que són...
0: Sí, quasi totes.
1: Quasi totes, sí.
0: Quasi
1: sí,
0: totes, quasi totes.
4: La Maria Rosa està molt contenta.
2: Bueno, ella sí, també, home, perquè, sí, clar, també és principiant, aquella, sí, també ho diu, sí, clar, també és principiant. A més, ha faltat molts dies, que ho diu.
1: Sí, ara ha estat uns dies que faltava, bueno, ja ho va avisar.
2: Sí, ja va avisar que faltava molts dies, no, però vull dir... Sou tots, sou sí, tot una pinya.
0: Però mira, les companyes se senten acompanyades, sí, perquè de fet sí, és que també anem xerrant a vegades.
1: Sí.
0: Home, clar. Ella fica música, quan ah, veu que... Però
2: la cosa es posa de galliner. Volen...
0: Sí, llavors ella fica música i llavors hi ha una mica així de silenci. Sí. Tothom se concentra en el que està fent.
2: Sí, clar, bueno, és que sí... Molt bé, sí, molt bé. Ella, veus, té la tècnica
0: claro,
2: de...
0: Claro, té la tècnica de professora.
4: La professora és com una guia amb una excursió. Sí. Que diem que la guia és bona, l'excursió...
3: La professora
4: surt bé. Sortirà bé. Sí. Si la professora és bona, ha de sortir
1: bé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs a nosaltres ens ha sortit sempre bé. Sí. Jo sé que...
3: Sí, sí.
1: Clar, jo sempre. No hi ha una sola classe sí, que digui... No
0: jo la Dolors l'admiro molt, perquè sí, jo que estic com a alumna, que veig que som 17 dones totalment sí, diferents, totes
1: sí,
0: amb un caràcter, amb una...
1: Sí.
0: I que ella hagi de bregar amb totes?
1: Jo dic, no, però sou...
0: És fàcil. Sí, bueno, és...
1: Sí.
2: Però fàcil sí, entre cometes, eh? Entre
0: sí, cometes. Sí. Hi ha moments, hi ha moments...
3: T'ho posen fàcil, t'ho posen fàcil.
1: Molt, sí, molt fàcil, sí, sí, sí.
0: Hi ha moments que dius, ostres...
1: A vegades els dic les coses amb un crit... I llavors dic, perdoneu, eh? No, sí,
0: no, no, perquè a vegades la demana aquella, la demana l'altra, la demana...
4: El que passa que...
2: Sí, sí, va, que ja no, coneixem no, tota...
0: Però hi ha gent que ja té més paciència, s'espera...
2: Sí, n'hi ha que no, sí, però bueno, sí, ja les coneixem a totes.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: sí, sí. Ja saps de quin pal garça tothom?
1: Sí, sí, més o menys,
0: com, sí, sí, com ens coneixem, sí, i tot, ja ens sí, tolerem.
1: El més difícil és que aprenguin a deixar-se anar.
0: Sí,
2: sí.
1: Perquè quan es capfiquen que ha de ser igual en el color sí, i en la sí, forma i no pot variar un moment, és molt difícil fer-los entendre que no cal.
2: Que no pot ser, que no cal.
1: És que no cal.
2: Que no cal.
1: És que cada un ha d'expressar sí, el que...
2: I a més és més maco per lliure que no que sigui un cromo.
1: Exacte.
2: Perquè llavors et quedarà un cromo.
1: Exacte,
3: sí. Vols copiar,
1: malament. Copiar no, no, copiar no, sí, no és lo maco. Copiar no, no, una fotografia no és maco.
2: No, no, no.
1: És
2: no,
1: crear una imatge.
2: Sí.
1: Però no...
2: Mira, aquests dies que vam anar de viatge, vam anar tot millor, sóc, que jo no sí, ho sabia, hi ha un museu del Antonio López.
0: Sí, sí, sí.
2: Però de quan era jovenet, sí, ja des del primer dibuix fins quan va començar a fer coses que després ja està a Madrid, a l'exposició. Hi ha uns dibuixos, ja, i unes aquarel·les junts. No, més bé,
0: bueno,
2: és pintura.
0: L'Antonio, ja està, l'Antonio, vaig anar en aquest d'això.
2: Sí, sí.
0: Ja, però hi ha l'Antonio López, ja està l'Antonio López.
2: Torres.
0: Sí, vale,
2: aquest.
0: Vale,
2: sí, sí, sí, sí,
0: que està.
2: Sí, sí, sí, però em va agradar, jo, que no sí, sabia allà de Tomelloso. Clar, jo vaig veure aquella exposició, dic, ostres, tu, quin luxe.
1: Sí. Sí, sí,
0: però aquí sí, a Caldetes
2: sí,
0: tenim la Fundació sí, Palau, sí, que aquest matí he anat a veure-ho, ah, que sí, és molt recomanable, perquè té moltes obres d'en Picasso, Picasso i de Miró, i llavors té unes itinerants, i ara n'hi ha una molt interessant. I llavors veus que hi ha molts pintors famosos,
2: sí,
0: i pinten una persona, el meu home deia, mira tu, mira tu, que és dos ratlles...
2: Sí.
0: Vull dir que no cal, no cal,
2: no, fer, no, no,
0: no,
2: no
0: cal
2: no,
0: saber-ne.
2: No, no, no.
0: És jugar amb el llapis, amb sí, un paper, i com sí, és molt divertit,
2: sí, sí, sí, sí,
0: perquè clar, si penses que ho has de fer molt bé,
2: sí,
0: i veus que són artistes amb renom, i que fan coses sí, que dius...
2: Sí, sí,
1: sí,
2: perquè
1: sí,
2: tu em parlaves del Nonell, el Nonell també les cares, sí, aviat són quatre pinzellades, i amb els quatre coses de colors per aquí...
0: Doncs el Nonell, a mi m'agrada molt això.
3: A mi
0: també, això que pinta amb les gitanes, sí, està molt
3: bé. El que m'encantava és els retratos del Ramon Casas.
1: Ah, sí.
0: Bueno, però clar, aquí sí, arribem.
2: Sí, sí, sí, sí, arribem.
3: Aquest tipus de dibuix.
2: Sí, sí, sí, clar, a mi també sí, m'agradava
0: sí,
2: molt.
0: Bueno, però... Sí, però hi ha sí, coses que ja saps que no ho faràs
3: no, bé. No, no,
0: sí. Llavors, per què? Per què mortificar-te?
2: Escolta, tu l'altre dia vas fer un dibuix molt xulo dels nanos que cantaven a baix.
3: Allí aquí,
1: amb,
2: una,
1: ah, sí,
2: amb una bateria,
1: sí,
2: un tocant
1: sí,
2: la bateria,
0: sí, sí,
2: va fer quatre
1: sí,
2: ratlles
1: sí, sí,
2: i era
1: sí,
2: maquíssim.
1: En un moment el va fer, sí.
2: Era maquíssim.
0: Bueno, perquè és això, quan van fer lo dels sketches a Quirenys,
2: sí,
0: Van vindre gent molt important. Ara sí, m'està greu perquè estic parlant d'una altra cosa.
1: No, no, no.
0: Però havia Juan Soria, la Montse Sanchís, que són pintors boníssims, i ens van fer com classes, que tu vas vindre algunes.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I em va agradar molt la filosofia que tenen. I sí, deien, has de pintar i dibuixar, però és igual. Tu mires una casa que té un balcó i tu vols fer una finestra, fas una finestra. Ah. I vull dir, deixa d'anar. I aquesta, això m'agrada molt.
1: Sí, clar.
0: De fer-ho. I llavors tu et poses a mirar uns nens, agafes la llibreta, que portes el bolso, la treus i fas ti-ti-ti-ti-ti.
2: Sí.
0: I ja està. I queda bé, que no queda bé?
2: Sí. Quan ja en faràs una altra.
0: Va vindre la professora dels nens que canten, que era la meva neta, que cantava amb la professora del col·legi. Va vindre la professora, m'ho va demanar, i quan se m'han anat tots a casa els hi va fer una fotocòpia. Va estar bé.
2: Sí, sí. Bueno, i el dibuix que vas fer per la professora d'italià també estava molt xulo. Ah, que després va resultar que allí...
0: Que no sabia!
1: Bueno, a mi també me'n va fer una,
2: també, també.
1: D'Arenys de Munt, sí, sí, de la Riera.
2: Però lo bo és que la professora deia, aquí al final vivia la meva tia i allí vivia la meva cosina.
0: No, però al moment que li vaig donar...
2: No coneixia
0: Messina. Ella és de Messina, li vaig fer un dibuix de Messina, i tant ella com la seva mare no van reconèixer.
2: No.
0: I llavors jo dic, ostres...
2: A veure si t'has equivocat.
0: I llavors les companyes la ven dient, però això és Cadaqués? I jo dic,
2: que no és Cadaqués.
0: Al final elles ho van identificar i van dir que és una part de Messina on viu algun familiar, però no és on ella vivia.
2: Sí.
0: Jo no sabia. Molt bé, espero que la gent li agradi molt. Que no els critiquin gaire.
2: No els critiquen.
0: Bueno, que facin el que vulgui, tenen dret a la crítica.
2: Ve algú a presentar-vos a tot això?
0: Tu,
2: ho presentes tu?
0: Jo?
2: No vindrà? Jo us diré quatre paraules, si voleu.
0: Sí, quatre
1: entre totes, sí, perfecte.
2: Molt bé,
3: l'Estanis,
2: ja està.
3: L'Estanis,
2: també.
3: Sí, ja està. L'Estanis, segur
2: que serà l'Estanis, no? L'Estanis en dirà 8.
0: Per això, que ja, amb el que digui ell, ja està.
4: Hi ha un plou d'espai.
2: Sí. Pues ja, tots els que ens esteu escoltant, ja sabeu, el dia 3 s'inaugura aquesta exposició de pinzellades.
1: Pinzellades.
2: Sí.
1: Hem fet amb molta il·lusió.
2: Molta il·lusió, molt de carinyo, perquè
1: no sé si
2: s'havia de veure la classe, com vibraven totes aquestes noies. Que...
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Estem totes molt contentes.
0: Jo, espero que us agradi.
4: A quina hora fareu?
2: A les 7 i mitja.
0: A 2:15.
4: Sí, com ho dic abans.
2: Sí, però a les 7 ja es deixen entrar, generalment. Sí. Perquè la gent va mirant.
1: Ah, vale.
2: Sí.
1: O sigui que les 7.
2: Ho dic per altres exposicions que fan,
0: Perfecte. Vale. No, llavors anirem a les 7.
2: Nosaltres quan acabem d'aquí volant cap a baix, perquè és el dia que toca ràdio, doncs volant cap a baix.
0: Sí.
1: D'avui un 15, dues setmanes.
2: No, és la setmana que ve.
1: No,
0: clar que sí, la setmana que ve, divendres que ve.
2: Sí, és el divendres.
1: Menys mal que m'ho dieu.
2: Ara no te'n vagis a la platja. No te'n vagis a la platja,
1: No.
2: Doncs desitgem que tingueu molt d'èxit, que el mereixeu.
1: Sí.
2: I ja ens veurem per allà, Brindarem.
1: Sí, i tant que sí.
2: Apa,
1: molt bé.
2: Molta sort.
1: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies.
0: Adéu.

0: Bé, avui acabarem aquesta sèrie de les històries del cinema, les petites històries del cinema, que hem fet 3 o 4 capítols, amb una última entrega, no? I acabarem i fem... Més endavant ja farem coses més d'estiu. Les estacions de tren del cinema. Surten moltes.
1: Les estacions de tren? Del cinema.
0: De tren del cinema. Hi ha llocs on sembla que el temps s'aturi. No són monuments ni grans places, són llocs de pas. Llocs on ningú no vol quedar-se gaire estona, però que gairebé tothom recorda. Avui comencem amb una pregunta. Per què hi ha tantes escenes de cinema que passen en una estació de tren? És veritat, n'hi ha moltes, moltes. Pensem un moment. Quantes pel·lícules heu vist on algú corre per una andana, on un tren s'allunya lentament, o una persona mira per la finestra mentre algú es queda al moll dient adéu amb la mà? No és casualitat. Les estacions són un dels grans escenaris del cinema i també de la vida. En una estació gairebé mai no passa res extraordinari. Només hi ha gent que arriba, gent que marxa, gent que espera. I tanmateix, poques coses expliquen tant la condició humana. El cinema ho va entendre molt aviat. Un tren que arriba és una oportunitat. Un tren que marxa és una decisió. I una andana és aquell lloc on, de vegades, només tenim uns segons per canviar una vida. Recordem tantes escenes perquè tots hem viscut alguna cosa semblant. Un comiat, una abraçada llarga, un cuida't, un ja ens veurem, o aquest silenci que diu molt més que qualsevol paraula. És curiós, quan un tren marxa, no només s'emporta persones, també s'endú il·lusions, pors, promeses i records. I qui es queda a l'andana sovint continua mirant molt després que el tren hagi desaparegut. Els directors de cinema utilitzen sovint les estacions perquè són espais plens d'emocions. No cal explicar gaire cosa, només una mirada, una maleta, un xiulet i el soroll de la roda sobre els rails. La resta ja la posa l'espectador. Potser per això aquestes escenes ens emocionen tant, perquè tots hem tingut algun tren, no sempre de ferro, potser un canvi de feina, un trasllat, l'inici d'unes vacances o una persona que va marxar. La vida també té estacions, moments en què pugem a un tren sense saber exactament on ens portarà. Hi ha altres en què ens toca quedar-nos a l'andana, veient com algú altre continua el viatge. Hi ha una frase que diu que els trens sempre tornen. No sé si és veritat, però que sí és cert que els records acostumen a fer-ho. De vegades, només cal sentir el xiulet d'una locomotora, veure una estació antiga o escoltar una història, perquè torni un trosset del nostre passat. La propera vegada que passeu per una estació de tren, atureu-vos un moment, mireu la gent, observeu les maletes, les abraçades, els somriures i els silencis. Potser descobrireu que, sense càmeres ni actors, allà també s'està rodant una pel·lícula, la de la vida, perquè el cinema ens emociona. Però les millors històries continuen sortint cada dia, des d'una andana. I aquí és el final d'aquestes petites històries de cinema que, de fet, no hem dit ni un títol ni una pel·lícula. No hem dit cap. No. Potser un dia aquella del Taxi Driver i sembla que el tiburó. Però perquè expliquem emocions a través d'escenes, i el millor no cal parlar de grans crítiques ni cinematogràfiques, parlar de la vida a través del cinema, i així ha sigut.
1: I tant, molt maco. Molt bé.

0: A veure, avui farem... mira, una cosa que feia anys que no em feia. I era empanadilles. Us en recordeu?
1: I tant, home.
0: Una empanadilla. I la veritat és que m'havien recordat el que d'aquesta manera tampoc les havia fetes mai. Necessitarem un paquet de massa d'empanadilles. N'hi ha una marca que la trobem a tot arreu.
1: Sí.
0: 560 grams de vedella en filets, 400 grams de formatge mozzarella ratllat, dos alls, dues cullerades d'oli d'oliva, pebre negre i sal. Pelarem els alls i els tallarem a rodanxes. També tallarem la vedella a trossets petits i li posarem sal i pebre. A una paella amb oli d'oliva daurarem lleugerament els alls. Afegim els trossets de vedella i els cuinarem de 2 a 3 minuts, perquè penseu que sí, ho hem de fer petit perquè dintre la paella, sí, a dintre l'empanadilla no ens surt un tros gros. I ho retirem. Estirem l'empanadilla amb un corró, o sigui, que jo això sí que ho sempre havia fet tal com cau, i no.
1: S'estira més l'empanadilla.
0: S'estira una mica més, uns 15 centímetres de diàmetre. Posem la vedella i el formatge de mozzarella, i la meitat la doblegarem, posarem a la meitat, i l'altra meitat la doblegarem i la tallarem com abans fèiem, amb una forquilla de xafem o amb el dit o el que sigui. Amb una paella, bé, jo aquí em recordo que sempre ho havia fet amb oli fregit a la paella, sí, però queden excel·lents
1: al forn.
0: Al forn.
1: Ja. Llavors, i no tan grassosos.
0: I llavors les pinto amb rovellol.
1: Amb ou, sí.
0: I queda duradeta i, bueno, més bones que jo que sé. Ui.
1: Així amb carn semblen més les empanades argentines.
0: Argentines,
1: eh?
0: Això mateix, sí, sí. Però, bueno, tampoc està malament.
1: Home, no, de bo, és boníssim.
2: Fa anys que no em menjo.
0: Ara, el que sí, jo també, també anys, eh? La podem acompanyar amb coses que siguin lleugeres, perquè ja el farcit ja és consistent.
1: Amb una amanideta.
0: Amb una amanida o base de verdures fetes al forn, o un puré o una crema de verdures, o sigui, algú lleugeret.
1: Sí, però em va més bé una amanida a mi. A mi una amanida. Tu ja sé que no t'agraden les amanides.
0: Jo sé que m'agraden, sí. Em fan mal la panxa.
1: Ah, bueno.
2: L'herba.
0: L'enciam.
2: Ah.
0: El que és la verdura crua em fa mal. Per això no és que digui que no m'agrada, però que passa que no em menjo. Bueno, ara tenim una panna cotta cruixent amb formatge. Comprarem una fulla de gelatina, després un pot de llet evaporada i 25 grams de formatge parmesà. Llavors, què farem? La gelatina la posarem amb aigua freda per hidratar durant 10 minuts. Aigua freda, eh?
2: Breva.
0: La posarem en un cassó, posarem a escalfar la llet evaporada amb 25 grams de formatge parmesà i anem remenant amb varetes, o bé, si tenim bona mà, amb una espàtula d'aquelles que barregem. Quan estigui calent i sense que arrenqui a bullir, afegirem la gelatina ben escorreguda, fins que es fongui. No deixem mai de remenar. Llavors en repartirem amb 3 gots, que és la mida que us he dit jo ara per fer-ho. Repartirem amb els gots, perquè clar, això tot depèn de la mida que vulguem, no? I ho tenim mínim 3 hores per deixar-les a refredar. Si les deixem refredar tota la nit, millor. Com fem el cruixent de formatge? Ho posem en un paper de forn i al damunt hi posem el formatge, que quedi ben escampadet, i ho posem 3 o 4 minuts al microones. Deixem a refredar i ja veurem que amb un ganivet el podem aixecar, i això és el cruixent. Posem els gotets que hi hem posat tota la barreja d'abans i una miqueta de cruixent per sobre.
1: Ja, molt bé.
0: Bo, eh?
1: Sí. Bé, què més?
0: Què més?
2: Sorprèndeme con un postre.
0: Sorprèndeme.
2: Con un postre.
1: Diu, sorprèndeme con un postre.
0: A veure,
1: ara la Mari Carmen està buscant, el postre.
0: Sí, estic buscant perquè, a més, sense ulleres, imagineu.
2: I com és això, i les ulleres. I les ulleres.
1: No, perquè la Mari Carmen es deixa les ulleres, deixa tot, tot, tot.
0: Tot, avui m'he deixat de tot, tia. Bueno, és que us explico el que he tingut el dia. Vamos.
2: No, explico.
0: Espera, buscarem...
1: Vamos y volvemos, vamos. Vamos y volvemos.
0: Anem.
1: Vinga.
2: Anem fent temps.
1: Bueno, què, ho has trobat o què?
0: Sí, a veure... Vàries marmelades.
2: Ara.
0: La marmelada de tomàquet. És boníssima.
2: De tomàquet?
0: Sí. De tomàquet. Jo la compro...
1: Feta.
0: Feta. Com ho coneixeu?
2: Sí. Però no l'he vist mai. Que
0: sí, al Mercadona n'hi ha. A tots els supers,
2: Aquell...
0: N'hi ha. I, a més, la marmelada de tomàquet és boníssima amb formatge. Posa el formatge fresc, posa el formatge més sec... Però vas tallant el formatge i li tires per sol. Ui, jo és una cosa de... Buah! Com es fa la marmelada de tomàquet? Aquesta marmelada, doncs, els tomàquets els posem a escaldar i llavors, un cop els tenim escaldats, els hi tirem tota la pell i traguem les pepites. I ho posem al foc amb el sucre i llimona. Llavors no parem de remenar fins que ja veiem que agafa una consistència i està bona. Però és que de debò que el formatge amb marmelada de tomàquet és algo...
2: Però al final té gust dolç?
0: El tomàquet sí.
2: Bueno, però no tan dolç com una marmelada de pressa.
0: Home, tu hi poses sucre, eh?
2: Ah, va, vale.
0: Tu hi poses sucre. A veure, per 2 quilos de tomàquet hi poses... 1,5 quilos. Ah, ja. Jo poso menys. Posava menys de sucre, eh? Amb 1 quilo ja se't fa. I la llimona. Que la llimona també és el que ens ajuda a espessar la marmelada. Però, bueno, si un dia per provar-ho pots recórrer al que venen, genial.
1: Abans de fer-lo, proves el que venen.
2: De tomàquet, tu.
0: Eh?
2: No l'havia provat. No sabia que n'hi havia, tu.
1: Jo tampoc l'he provat mai.
0: No, doncs us agradarà,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, més bona que la taronja amarga. D'aquesta...
0: És diferent. Jo, la de... A veure, jo el de tomàquet no m'ho posaria amb mantequilla. I en canvi el de taronja sí. Una mica de mantega i una mica de marmelada.
2: Però què vols dir? Que és més com de dinar.
0: Poder psíquic.
2: No
1: sí, clar, perquè dius el tomàquet te'n lliga més bé amb una cosa salada.
2: Exacte, això mateix. Això és el que
0: vaig. De fer aperitius. De fer un aperitiu.
2: Ah, això.
0: Per mi
2: no per esmorzar.
0: No.
2: Vale. Això és el que vaig jo.
0: No m'ho imagino.
2: Perquè penses marmelada, esmorzar, no.
0: Bueno, i llavors ens diu, aquí en tinc una, que posa a fer cireres amb anís. Que això jo quan era petita, allò que diuen que els crios que
1: no
0: minen...
1: No poden beure alcohol ni
0: tot. Sí, que surten destrotats. Jo no he sortit destrotada, però amb altres
1: però
0: coses.
1: Però tots nosaltres havíem menjat el pa amb vi, vull dir.
0: I el pa amb vi amb sucre.
2: Pa amb vi,
1: sí,
0: i ara, si això ho fessin,
1: bueno,
0: amb els nets ens tancarien a la presó.
1: Sí. Diria, què feu? Sí, què feu?
0: Bueno, doncs a veure, les cireres. Trieu les cireres que no siguin gaire madures, perquè si no queden toves. I perquè no es desfacin. Rentem i les tirem a... Els hi traiem la cua, clar. Les aixuguem i les posem de manera que quedin ben seques. Després podem fer al fons del pot, un pot de vidre, i tirem per sobre a l'anís, vigilant que no se sobresegi. O sigui, les cireres que hagin quedat...
2: Tapades.
0: I això, doncs, bueno, en un parell de dies de que les tinguem adobades, ja queden boníssimes. I si volem, llavors el pot tancar sempre que no hi hagi vapor. Ai, vapor,
2: aire,
0: Déu meu.
2: Aire.
0: Ben tancat, els deixem sota baix i mira, i sempre podeu sorprendre algú amb aquestes cireres.
2: Molt bé.
1: Molt bé. Ja ho sé, eh? Primer plat, segon plat, cireres i de tot, tot, eh? Tot.
3: Bé, a principis del segle XX, quan els científics competien per veure qui feia l'aparell més estrany, hi havia un inventor escocès anomenat John Logie Baird. Era un home brillant, però amb un petit problema. No sabia estar-se quiet. Un dia, mentre inventava arreglar una torradora que treia espurnes com si fos Sant Joan, va pensar: i si en comptes de cremar pa faig que la gent pugui veure coses dins d'una caixa? Això dit així semblava una idea pèssima, però Baird era persistent i una mica perillós. Baird va començar a provar coses que tenia per casa. Unes lents d'ulleres trencades, una caixa de sabates, un ventilador i un ninot de patata que feia de presentador. Quan va encendre el primer prototip, la imatge era tan borrosa que semblava que el ninot de patata estigués passant per una crisi existencial. Els veïns, en veure aquella llum estranya, van pensar que Baird estava intentant contactar amb extraterrestres. Ell, orgullós, només deia: no, no, això és entreteniment. Després de moltes proves, explosions menors i un gat que va fugir espantat, Baird va aconseguir transmetre la primera imatge, la cara d'un titella. La gent va quedar fascinada, no perquè fos espectacular, sinó perquè era la primera vegada que podien mirar una pantalla i no sentir-se culpables per no fer res productiu. Amb el temps, la televisió es va fer més gran, més clara i menys perillosa. Les famílies es reunien al voltant d'aquella caixa màgica per veure notícies que semblaven teatre amateur, sèries on tothom parlava massa ràpid i anuncis que prometien miracles amb detergent. La televisió va unir generacions, va crear discussions familiars sobre qui tenia el comandament i va donar lloc a la frase més universal de totes: canvi de canal, això no m'agrada. Avui la televisió és omnipresent. Ja no és una caixa, és una finestra al món, un refugi, un soroll de fons, un només un capítol més que es converteix en 3 hores. I tot va començar amb un home que va pensar: i si poso imatges en moviment dins una caixa?

0: Avui dia 28 és l'aniversari de la Maria Teresa Rossell, Antonio Coronado, el dia 29 Josep Brosset, el dia 30 Ferran Cantí, el dia 30 també Marta Roig, Paquita Verdú, Montserrat Bressó, Darío Alfonso i Anna Fenoy, fins al dia 30. I llavors, el dia 1 de juliol, llavors, el Carles Costa, Rosa Alsina, Maria Milagros Lorenzo, Anna Paronella. El dia 3. El dia 3 també el José Antonio Aparicio. El dia 4, Mari Carmen Calleja. El dia 5, Rosa Maresma. També el dia 5, la Maria Rosa Mas, la nostra companya a l'esplai. El dia 5. El dia 5 també a Josefa López. El dia 6, Maria Salut Montaner. El dia 6, Brigitte Iversen. Tots ells els hi desitgem un per feliç dia del seu aniversari.
1: Pues moltes felicitats a tots i a totes.
0: Totes i tant.
1: Sí, perquè hi ha més totes que tots.
0: Sí.

0: Bé, us recordem que el 15 i el 16 ens n'anirem a la Cerdanya a pujar amb globus. No sé si encara es pot apuntar algú, no ho sé. Però mira, si algú té interès, si pot passar per l'esplai o telefonar, perquè ho preguntaríem. No sé si pot apuntar algú, eh? Però bueno, el 15 i el 16 ens n'anem. I no sé si tenim alguna cosa més. Em sembla que ja...
1: És el fin.
0: Final de fiesta. El dia 3, recordeu la inauguració
2: de les pintures, eh?
0: Que també són alumnes de l'esplai, o sigui, sí, que s'hi ha d'anar a veure aquesta exposició.
2: Cosa, eh? Sí.
0: I després em sembla que és el dia 23 de juliol, no sé si és el 23, que farem el passe de pel·lícules a totes les excursions que han fet durant tota
2: la
0: temporada.
2: Això no s'ha anunciat encara, ho anuncies ara.
0: Ho anuncio, però em sembla... Espereu-se, que us ho miro. Però jo diria que és el dia 23. És que miro en el calendari si el 23 és dijous. A veure,
2: calendari. S'ha anunciat per WhatsApp,
0: per això. No. A veure, mira, el 23 és dijous, doncs és el dia 23 que farem... O sigui, que guardeu aquest dia per veure...
2: Ja ho rebereu.
0: Ja sabeu que farem les pel·lícules...
1: Serà molt maco, eh?
0: I farem un final de fiesta amb un berenar, eh?
2: I tant.
0: Com sempre.
1: La Magda s'esmira perquè quedi perfecte.
0: Sí, estic treballant ja. Ara ja estic acabant el del dia del soci.
2: Ah, s'estàs muntant ja.
1: Home, les fotos són espectaculars.
0: Són molt maques, ets molt maques. O sigui, que ara només em quedarà el dia del globus, que com que serà el 23, encara tindré temps.
2: Sí, ja ho tens tot.
0: Tot l'altre ho tinc tot fet ja. Tot fet, amb ordre.

0: Bé, i ara a ritme de batxata, que de fet l'han ballat molt aquests dies per la manxa. Mira, l'americana em fa el despistat, però l'han ballat molt.
1: No?
0: A ritme de la batxata ens acomiadem. Donem les gràcies a la Isabel i a la Dolors i la Isabel, que ens han vingut a presentar ja la seva exposició. I ens acomiadem de tots vosaltres. Bueno, la setmana que ve, la setmana que ve és la Festa Major, no és l'altra, no. Oi? Bueno, doncs fins la setmana que ve, retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Bona tarda, bona tarda.
2: Adéu-siau.
1: Bon dia.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més i ja ho veieu. 1 de març. Ja ens hem polit el gener, el febrer, i ara comencem amb el març. Avui, que és Santa Antonina, Sant David de Gales, Sant Enoc, Sant Eugeni, Sant Donat i Sant Lleó, entre molts altres. També dir-vos que avui hi ha coses a fer. Doncs mireu, teniu la Fira d'Artesania aquí a la part baixa de la Riera. També tenim fins a les 8 del vespre, veig. Després també tenim la matinal pels Rials d'Arenys, que això ha començat, ja feu tard, perquè això començava a les 10 del matí, i era vint a descobrir el territori amb Mal Norai. I després tenim, si teniu ganes de ballar, aquesta tarda és la vostra ocasió. Aquest poble que no es balla gaire, doncs avui teniu oportunitat per ballar a Calitardes de Música. A la sala 1 d'octubre, a partir de 6:15 fins a 7:45, teniu música, activitat gent gran. Com que no sabem com comença la gent gran, doncs és música per tothom. Vine a ballar al Calissai i entrada gratuïta, evidentment. I escolteu, i si voleu cinema per mainada, doncs cinema infantil als Seràfics. Avui tenen Yuku i la flor de l'Himalaya, una pel·lícula de cinema infantil que començarà a les 6 de la tarda als Seràfics. I si teniu entrades, recordeu-vos que avui fan les mares, en Carles Xuriguera i el Fel Feixes, en el principal a les 7 de la tarda. Però us dic, si teniu entrades, perquè entrades exaurides, si no teniu entrades, podeu provar sort si algú la tornada. Però bueno, si no, sapigueu que no hi ha entrades. I seguim amb els Premis Preludi. Abans de res, i que no se me'n descuidi de dir-vos, que si voleu seguir els Premis Preludi, aquesta gent de Som Sardana edita cada setmana un postcat de mitja horeta, més o menys, on t'expliquen més coses de la sardana, de les sardanes que portem a concurs, tota una història. És a dir, que si voleu anar a les 3 dobles Bs, Premis Preludi, tot junt, premispreludi.cat, allà cada setmana van penjant aquest postcat que podeu seguir, que és molt interessant, que hi ha els tres membres del jurat, més l'Arnau Tordera, que expliquen moltes coses que són molt interessants del món del sardà. Nosaltres, per això, ens assenyirem una mica a les sardanes de la gent jove, és a dir, musical jove, menors de 30 anys. Avui us portem dues sardanes més, no heu de votar, aquí tot s'ho fa el jurat, i dir-vos que us portarem les dues sardanes de cop avui. Abril 95, que és d'en Jordi Manyà, és un compositor de Solsona, té tot just 18 anys, va néixer el 2008, i aquesta sardana, Abril 95, la va dedicar, la va escriure, la va composar amb motiu del 30 aniversari de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Això passava ara a l'abril del 2025, és a dir, de l'any passat. Per tant, Abril 95 d'en Jordi Montanyà és la primera sardana que escoltareu, i després, tot seguit, escoltareu l'altra sardana que opta anar a la final de la Garriga. Per cert, ja sabem on hi haurà la final dels Premis Preludi, serà a la Garriga el 30 de maig. Però abans les hem d'escoltar totes i bueno, això va per llarg. I la segona sardana que sonarà avui és L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini, aquesta compositora de Perpinyà. Va néixer el 1997, és una entusiasta del flabiol i de la tenora, i va estrenar L'ombra de la claror a Sabadell el juny de l'any passat, del 2025. Són les dues sardanes a concurs, i tot seguit l'Arnau Tordera ens donarà, amb el mestre Ros Marvà, qui ha guanyat i qui passa a la final. Escoltem les dues sardanes, Abril 95 i L'ombra de la claror.

0: La tria del jurat.
1: Arriba el moment de donar a conèixer la segona sardana finalista dels Premis Preludi. Serà l'Antoni Ros Marbà avui qui ens explicarà quina sardana és l'escollida. Endavant, Antoni.
2: La sardana escollida és l'Ombra de la Claror.
1: Bé, doncs donem l'enhorabona a l'Aurora Vicentini, que ja és una de les finalistes dels Premis Preludi.
3: Doncs ja tenim una altra sardana que va a la final de la Garriga, que és aquesta d'Aurora Vicentini, l'Ombra de la Claror, que ens ha portat la principal del Llobregat. Ara nosaltres anem a escoltar més sardanes i ara toca el torn a Joaquim Serra, aquest compositor de Peralada, que va néixer el 1907 i que ens portarà la sardana Lola Riallera. Aquesta sardana ens la portarà la Cobla Ciutat de Girona. Abans dir-vos que si voleu veure gegants avui, teniu el Vallès Occidental a les Fonts, cinquena trobada de gegantera i el desè aniversari de la Fontina. Això passa aquest dematí. Vull dir que si heu d'anar-hi, correu una mica. I ara sí, Lola Riallera, de Joaquim Serra, amb la Ciutat de Girona.

I si voleu ballar sardanes, mireu, a Ciutat Vella, Barcelona, al Pla del Catedral, avui a 3:15 del matí, ha començat una ballada de sardanes amb la principal del Llobregat. També a 11:45, la banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes tocarà en el Passeig de Mar de Blanes. La principal de la Bisbal la trobarem a la plaça del Doctor Robert a Sabadell, també a partir de 11:45 del migdia. I a la mateixa hora, audició de festa major per la Cobla Sabadell a Santa Perpètua de la Mogoda, a la plaça de l'Església. A la mateixa hora, 11:45, la ciutat de Girona la trobareu a Santa Coloma de Gramenet amb motiu del Dia de la Dona. I a la tarda, a les 4 de la tarda, a Castellar del Vallès, 49è Aplec de la Sardana, amb les cobles La Principal de la Bisbal, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Això serà a l'Espai Tolrà, a Castellar del Vallès. I ja per acabar, Aplec, el 35è Aplec de la Sardana, a Bordils, a 16:45 de la tarda, amb les principals de Porqueres i el Foment del Montgrí, al Pavelló Torrentó de Bordils. I això és tot. Ara us deixarem amb una nova sardana que ens arriba de la mà de Maria Teresa Monclús. Monclús, nascuda a Barcelona el 1934, va estrenar Sant Joan de les Abadeses el setembre del 2010 la sardana Jordi Hereu Maraldes. Una sardana que avui ens porta a la Cobla Ciutat de Girona.

0: La copla en un minut.
1: Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de copla d'avui. Segons el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, aquest va ser presentat de manera oficial pel constructor d'instruments Andreu Toron el mes de desembre de 1849 a Perpinyà i és també una evolució de les xeremies tradicionals. Jurat, suposo que sabríeu dir-me de quin instrument estem parlant.
2: Me sembla que sí, no?
1: Sí. Com se'n deia originalment d'aquest instrument?
2: L'oboè tenor. Sí, ho hem dividit.
1: Oboè tenor.
2: Oboè tenor, sí, sí. Bé, perquè la història diu que l'Andreu Toron va intentar confeccionar aquest instrument, que és això, una mena d'oboè perllongat, amb una sonoritat molt més robusta, però també un instrument de doble canya, i el va intentar, entre cometes, vendre a les bandes franceses. Les bandes franceses li van dir que res, i aleshores va girar l'esquena i va enfocar cap a la Catalunya sud, per entendre'ns. I aquí va ser on va haver el gran contacte, el gran moment de la història de la nostra música, que és el contacte de l'Andreu Toron i el Pep Ventura. I aquí va començar tot.
1: Doncs, en efecte, l'instrument protagonista d'aquest capítol és la tenora, l'evolució d'aquest antic instrument, aquesta evolució, en efecte, de l'oboè. El Termcat defineix la tenora com un instrument aeròfon del grup de la fusta propi de la copla, semblant, en efecte, a l'oboè, però de notes més greus. Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista.

I ara ens toca el torn a la sardana cantada d'avui. Avui us portem una sardana que es va estrenar a Artés el 1908. És una sardana de Martirià Font, amb lletra d'Imma Coma de Vall, i ens la portarà a la Copla Orquestra Meravella. La sardana en qüestió és El Sarau Artesenc. És la sardana cantada d'avui.

I ara ens n'anem a trobar les partitures de Gerard Pastor, aquest compositor de Barcelona, nascut el 1984, és un entusiasta del contrabaix, i el 2009 va estrenar una sardana que segurament la melodia us sonarà. És Summer Mambo, una sardana que avui ens porta la cobla contemporània. A Summer Mambo, de Gerard Pastor, amb la contemporània, sona així.

I tot plegat ens n'anem cap a Horta de Sant Joan, perquè allà trobem les partitures de Tomàs Gil Membrado, aquest compositor que va néixer el 1915, era un entusiasta del fiscorn i va fer moltes composicions. Una d'elles és Galzeran, una sardana que va estrenar a Rubí l'octubre de 1996. Galzeran avui ens la porta a la Cobla, la principal de la Bisbal.

I a la recta final del programa avui us portem una sardana del compositor de Cabrils, Siegfried Galvany. Galvany, que a part de composar, avui aquesta setmana hem sabut que era peixater, i això ens ho ha fet saber un peixater d'aquí al poble, de la nostra vila. Diu, i aquest dia m'ho va dir, diu, hòstia, Siegfried Galvany de Cabrils, si era peixater com jo. Dic, doncs mira, diumenge ho diré. Doncs Siegfried Galvany, que a més ens va deixar l'any passat, en el seu dia, el 2023, va estrenar una de les seves darreres obres. La sardana és Emprenent un nou camí. Aquesta sardana avui ens la porta la principal del Llobregat.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui. Un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora. Nosaltres a les Vies del So avui han tingut en Joan Bosch i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana. Ens arriba de la mà del compositor Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, nascut a Calonge el 1918. Era un entusiasta de la tenora que ens va deixar el 2005. Viladesau va estrenar a Llavaneres el 1986, a la plec de Llavaneres, la sardana Pal de Paller, una sardana que avui ens portarà la principal de la Bisbal. I abans de dir-vos adeu-siau, com sempre, el pagès també ens hi diu de les seves. I ens diu, boira de març, aigua segura i la mar moguda. El xai que veu les flors de març també veu les de Nadal. I ja per acabar ens diu, la millor cara pel març, pigada. Adeu-siau i fins la setmana que ve. I recordeu-vos, si sabeu, voleu veure i escoltar més coses de la sardana, premispreludi.cat, cada setmana. Rebeu i nosaltres, cada setmana, cada diumenge, puntualment a la cita, aquí a Ràdio Arenys. A reveure.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.

0: Bon dia i bona setmana. Aquesta setmana no ens podrà acompanyar el nostre company Gabriel Vázquez des d'Andorra, però com si fos, perquè ha treballat en el guió. Aquesta música que vostès han escoltat era l'himne del moviment contra la discriminació i el racisme. El programa passat vam dir que tractaríem aquest tema perquè aquests dies celebrem, o celebrem no, però aquests dies és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial. Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial. Així doncs que nosaltres parlarem d'aquest tema com no podia ser d'altra manera. Com ja us vam dir, dedicarem el programa a la discriminació racial. Estem vivint un retrocés democràtic perquè podem dir que un 70% de la població viu sota règims autoritaris, la majoria d'ells repressius contra una part de la població. I així surt el racisme. Està basat en una ideologia o comportament en el qual s'afirma que hi ha races superiors a d'altres i qualsevol exclusió basada en la raça, el color, l'origen ètnic, etcètera, etcètera, impedeix l'exercici dels drets humans de les persones. I aquesta superioritat es pot mostrar, es pot demostrar fins i tot amb discursos d'odi. A Catalunya i en altres punts de l'Estat s'impulsen plans per erradicar el racisme. Ara passem a presentar-los als nostres convidats. El primer d'ell, que el tindrem per internet, ell és en David Carvala. Ell és portaveu del moviment Unitat contra el feixisme i el racisme a Catalunya. Bon dia, David.
1: Bon dia i gràcies per invitar-nos.
0: Hombre, només faltaria. A veure, ens pots dir amb quatre paraules què és el racisme?
1: Quatre paraules. És un sistema d'odi i opressió estructural que no és etern, que ve de la història inicial del capitalisme amb el colonialisme i el comerç d'esclaus, per justificar el fet que tractaven a unes moltes persones com a no humanes. Uh-huh. Amb els anys adaptat, a Gran Bretanya al segle XIX, el Marx explicava com la divisió entre la classe treballadora britànica i irlandesa debilitava el conjunt de la classe treballadora. Llavors, es converteix en una arma important del sistema de divide i venceràs.
0: Molt bé.
1: I per això el racisme perjudica la gent racialitzada, però és un problema col·lectiu.
0: Uh-huh. Molt bé. Com va sortir, doncs, el moviment Unitat contra el feixisme i el racisme? Com treballeu vosaltres? Aquest moviment està extès a tot Catalunya. I, per tant, si ens pots dir com treballeu, t'ho agrairem.
1: Pues vam començar en 2010 per fer front al partit feixista de llavors, el Mini Front Nacional, Plataforma per Catalunya. I Unitat contra el feixisme i el racisme és diferent del que es podia dir antifeixisme clàssic, que sol limitar-se només a Esquerra Radical. És diferent de les ONGs que troben en projectes. Nosaltres som un moviment molt ampli, una plataforma de gent molt diversa, de sindicats, veïnals, mesquites, culturals, de dones, LGBT, tot això, treballant conjuntament, simplement contra l'extrema dreta i el racisme. Des de l'inici vam veure la necessitat de construir-nos a nivell local, als territoris. Tenim grups locals en diferents territoris que han pujat i baixat, han passat per diferents èpoques d'inactivitat, però treballem molt des de baix i de forma unitària en base al que compartim, que és el rebuig al feixisme i racisme. Més enllà, cadascú té la seva visió i la feina que fem és explicar i denunciar que l'extrema dreta i el racisme ens perjudica col·lectivament.
0: A veure, quines condicions s'han de donar en una societat perquè el feixisme i el racisme triomfin?
1: Això és complicat. Jo crec que hi ha dos aspectes diferents. Un és la situació objectiva, que si tot va bé, hi ha riquesa per tothom, no hi ha problemes, doncs és molt complicat que el feixisme pugi. En canvi, quan hi ha crisi, tant econòmica com política, etc., com el que estem vivint ara, és molt més fàcil que el feixisme pugi. Per l'altra part, és la part subjectiva, que si ens organitzem col·lectivament i els fem front, els podem aturar, perquè nosaltres som majoria, que és un dels lemes de la manifestació que celebrem el dissabte 28, aquest dissabte, a Barcelona. Si la gent es deixa dividir, i no aconsegueix fer front col·lectivament, doncs sí que és possible que el feixisme guanyi, com va passar a Itàlia i a Alemanya, i altres països dels anys 30 estan pujant arreu ara. Per això és tan important aquesta mobilització del dissabte que ve del món contra el racisme i feixisme, una convocatòria internacional per fer palès que som majoria. I és possible aturar-los, però cal moure'ns i denunciar directament el feixisme i el racisme.
0: Molt bé, David. David Carvala, ell és el portaveu d'aquest moviment Unitat contra el feixisme i el racisme. A veure, una darrera pregunta. Per què no ho han fet, això que dius que s'havia de fer, les democràcies liberals que proposaven valors que no tenen res a veure amb els interessos d'aquells que fan les guerres? Per exemple, el president Trump, que ha començat fa 3 setmanes una guerra d'això, i per què?
1: Aquí entrem en qüestions més polítiques de fons,
0: sí, sí.
1: On dins la unitat hi hauria diferents punts de vista, però la meva visió és que el que dius, les democràcies liberals realment tenen contradiccions enormes. O sigui, s'han construït sobre la base del colonialisme, s'han construït sobre el racisme, sobre l'explotació d'altres països del món, sovint. Els governs del centre, com a França, Macron, la seva resposta davant del feixisme, en lloc de fer front al racisme i feixisme, és dir, assumir les seves polítiques. La política migratòria de la Unió Europea, de Frontex, s'apropa cada cop més al que fa Trump amb ICE. Llavors, jo crec que el que deia al principi del paper de racisme de dividir venceràs, fins i tot els estats liberals ho fan servir de racisme, també de transfòbia, del masclisme. Per això és la gent poderosa té aquests interessos. La gent corrent als barris tenim altres interessos. Volem bones condicions de vida per a tothom. I per això jo crec que un govern més progressista és millor, però la solució real jo no crec que vingui des dels governs, sinó de la pròpia gent autoorganitzant-se i mobilitzant-se al carrer, com hem de fer el dissabte que ve a les 5 a Passeig Gràcia.
0: Molt bé. Doncs, i com ja s'ha fet a Badalona aquests darrers dies, que s'ha fet un acte en el qual no se celebra, es commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial. Gràcies, David Carvala, portaveu del moviment Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Gràcies per haver estat al Cruïlla d'Europa.
1: Gràcies a vosaltres.

0: En aquestes dates ha estat el Dia Internacional per l'Eliminació de la Discriminació Racial. I a Badalona, on se n'ha parlat molt del sensellarisme, s'ha fet un acte contra el racisme, en aquest cas organitzat per Esquerra Republicana de Catalunya. A l'acte hi han assistit una vuitantena de representants de diverses entitats socials i de defensa dels drets humans i, per tant, en Carles Segués, que ja el coneixen els nostres oients, ell és de Badalona Cull i ha participat. Ell ens en fa aquesta valoració.
1: Valorem molt positivament que Esquerra Republicana hagi organitzat un acte com aquest contra el racisme i que ho hagi decidit fer a Badalona, que és una ciutat que, per desgràcia, doncs, sortim sovint públicament per actuacions del nostre govern municipal que precisament doncs, són més aviat contràries als drets socials i als drets humans. Va ser un acte interessant, on tant els ponents vam poder explicar la nostra visió, sobretot nosaltres des de Badalona Cull vam parlar del cas del B9, recentment doncs, desallotjat fa uns mesos, i també després d'haver-hi des del públic les diverses entitats que hi ha presents també van poder fer les seves intervencions i preguntes, i crec que va ser prou enriquidor perquè totes les persones vam aprendre en aquest acte i va ser de la vegada doncs, fer un crit unànime en favor de la igualtat i contra el racisme.
0: Molt bé, moltes gràcies, Carles. Dimecres d'aquesta setmana s'aprovarà doncs, aquesta declaració de Badalona. Es titula Tenim un somni, una Badalona justa i digna. Aquest text serà un crit unànim a favor dels drets humans i a favor de les persones més vulnerables, amb la reivindicació també dels recursos perquè puguin atendre a les més necessitats bàsiques d'aquesta gent. Aquesta presentació es farà el dia 25 de març a les 6 de la tarda a l'església de la Mare de Déu de Montserrat a la plaça de Cuba del barri de Sant Cris de Badalona i convoquen la Federació d'Associacions de Badalona i Badalona Cull. Gràcies. A veure, doncs saludem els convidats que tenim a l'estudi. Ens en falta una, que està a l'altra banda del vidre. Recordem que sempre diem que el Cruïlla d'Europa és una conversa entre persones. Aquí no són entrevistes individuals, d'acord? Volem donar les gràcies a la Sílvia Sainz. Ella és una de les valentes que s'han proposat de tirar endavant aquest moviment antiracista i antifeixista a Mataró i comarca. Bon dia, Sílvia.
2: Bon dia, Teresa.
0: Com veus aquest ambient en aquests dies en què es recorda aquesta jornada internacional per l'eliminació de la discriminació racial?
2: Fred, està fred, perquè la gent té molts problemes a la seva vida i és molt difícil treure estona per tu dedicar-te de cos i ànima a la lluita unitària contra el feixisme i el racisme. La realitat és que la gent no arriba a fer de més, la realitat és que la gent no arriba a pagar el seu lloguer, la realitat social és tan dura pels que som poqueta cosa, que ens costa molt veure la importància d'aquesta lluita unitària i horitzontal per combatre una cosa que ens ve a sobre. No és cap tonteria. Això arribarà i això serà una pèrdua de drets i llibertats, no només per les persones racialitzades, que sempre estan al final de la cadena. Serà per totes les persones que ens quedarem sense drets.
0: I tu per què ets aquí, a la ràdio?
2: Bueno, jo perquè vull impulsar que la gent s'animi, que l'amenaça és real, que després plorarem, i que no costa tant. Hi ha grups de WhatsApps, hi ha moltes maneres de trobar. Ara fa molt de temps que no fem reunions perquè la gent s'alimenta el dia a dia, però espero que, fent una crida a la manifestació del dia 28 a Barcelona, Passeig de Gràcia a les 5 de la tarda, crido la gent de UCFR Mataró i a tota la ciutadania en general de que ens acompanyin, que baixem en tren plegats, si voleu. Bueno, en tren, si és que arriba el tren. I després que reactivem el grup local, perquè ens farà falta, perquè tenim l'amenaça dels discursos d'odi al damunt, el que s'estan sumant partits que eren de centre o dreta moderada. Tenim aquí a Catalunya, tenim el nostre propi feixisme nostrat amb Aliança Catalana, com a Espanya tenen a PP i Vox, i aquí Junts, que també està flirtejant així d'una manera una mica perillosa, no? Uh-huh. Jo, Junts està adherit, al manifest del CFR, o sigui que comptem amb ells, també,
0: Quina és aquesta lluita unitària que vosaltres proposeu?
2: Pues mira, és, com deia el David Carvalho fa un temps, a vegades som un grup de bojos que tenim esperances de plantar cara al feixisme, ¿vale? Perquè ens ve això, el que us deia, no? A prendre els drets, i no hi ha ningú que mani. Hi ha algú que lidera, que dona pautes, però és una lluita absolutament horitzontal amb la que no sobra ningú. No m'importa si ets un sindicat, no m'importa si ets de regularització, ja al contrari, són companys de lluita, vamos, els primers, el top manta, o sigui, està, el sindicat manté. O sigui, tothom hi cap. Una persona que veu el seu barri com s'ataca a les persones pel seu origen, perquè, clar, no ens molesta la gent que ve de fora si ve en llot, ens molesta si ve en pastera. Que sí, és un company classista importantíssim. A partir d'aquí, el que és una crida a dir, escolta'm, som gent que ens molesta això? Són una senyora que tens una fleca a Rocafonda i et molesta que hi hagin identificacions racistes per part de la policia local de Mataró? Sí? Doncs vine a UCCR i mirem com ho plantem. I això, hem fet protestes davant de l'Ajuntament, hem demanat audiències prèvies, hem fet merder. Quan, bueno, el dia que entrava Vox per primera vegada a la nostra consistori, va ser una derrota de l'antifeixisme, vale? La gent no sap què vota, o si ho sap, doncs mira, mala sort. I sí que vam fer una gran protesta, encapsulats pels Mossos i tots, però no són només les protestes, és participar de totes les activitats que puguin crear consciència de que el racisme ens fa mal a totes.
0: Uh-huh. En aquest cruïlla d'Europa també volem anar a l'escola, però, clar, com que no hi podem anar, ens hem portat l'escola a casa, als estudis de Mataró Ràdio. Així l'audiència podrà conèixer com es viu el racisme en un centre educatiu. Ho hem triat i ens ha semblat que era important trobar a quin lloc trobarem més racisme. O menys, veurem. Voldrem saber quin és el rol dels mestres i de quina manera hi arriben els alumnes a l'escola i com es defensen d'aquest, ara tenim moltes persones, molts alumnes, que tenen diferents colors de pell, i, per tant, com se'ls tracten a les escoles, d'acord? A veure, tenim un petit problema, la primera convidada, que jo sí que la presentaré, però no la sentiran vostès, perquè ella no vol parlar, ella és l'Anna Tamba, jo ja li dic gràcies per ser aquí als estudis darrere del vidre. Ell és un alumne d'ESO, ha arribat fa un parell o tres